0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así, verá.
4: Es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
9: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
3: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
4: Mare meva, s'acosta un moment de fer riquití.

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical. Ladies and gentlemen. I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
5: Jazz It.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: Estàs escoltant?
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
5: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: si t'importa.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

later. I've been waiting night and day. I didn't see the time.

judgments are severe. The maestro says it's Mozart gone.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del Celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos dels preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que una abraçada molt forta. Sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitxa a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin. D'acord? Vinga, una abraçada.
2: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gazpacho per internet, tu per dintre què pensaràs?
3: Què vols que pensi?
2: Digue'm, vale, digue'm.
3: Que estem... a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres, quan és el seu punt òptim, comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres. És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també. Però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rot de gitano, que no cobri res i que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho o el fas de tomàquet, tot el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues mira, tomàquet, i ja està, que és el que toca.
2: Tomàquets encara n'hi hauria.
3: Sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí a Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes d'agost, ¿vale? Amb sombreig de malla d'alumini, i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això, però bueno, que estem en tomàquets i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere anàvem en rebequeta i ara encara anem en maniol curta.
2: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, que jo sóc de l'equip de fan dels tomàquets i enguany n'he trobat de molt bons.
3: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
2: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, sí, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí, però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també ets pagesa.
3: Sí.
2: I no qualsevol pagesia, pagesia ecològica.
3: Exactament.
2: Explica'ns.
3: Així mateix. A veure, mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara aquest mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos, i des de fa 22 anys, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic. Tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, pues, en el seu moment, el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi, i ara és el que toca i és el futur. I el futur, i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi han, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, doncs és el que hi ha.
2: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si amb el canvi climàtic arribarà un dia que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, com ho estàs veient, això?
3: Jo no crec que sigui possible, perquè menys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pres. El que sí que ens en donem compte, que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt. És a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren que havien sigut d'altres coses, de ramats, i trobem que hi ha gent que posen vinya, perquè a l'arbre, els arbres volen fred. I volen que hi hagi temperatures de menys graus, perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
2: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure
3: al
2: Pallars.
3: No és el cas, però que el món funciona i que anem així, vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Vale?
2: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets al mercat, jo era clienta teva quan vivia en aquest barri...
3: Sí.
2: Deus haver vist això canviar moltíssim. La gent, els hàbits...
3: Estem en el ple Eixample de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrer Aragó, València, Bruc, Girona, estem... que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha més ben situats a tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic i aquí... datat de l'any passat, sabem que hi ha... datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat, vull dir, menys els que no sabem. Això, pues, clar, ha canviat els hàbits i el barri i el tipus de clientela que tenim al barri.
2: Teniu molta clientela turística?
3: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè... els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però que, vull dir, però que no. Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
2: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
3: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que haurien d'estar oberts tot el dia, però, bueno, entrar aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa, a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió. Però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
2: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
3: Exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies. I primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills. Com es diu això avui en dia? Això pogués
2: la conciliació.
3: Això. Ara no en sortia la paraula. No en sortia la paraula. I després també que... també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix. Aquí al mercat tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes. I jo crec que, pues, ja donem el servei que tenim que donar.
2: És a dir, incorporar les noves tecnologies, però en positiu.
3: Exacte, sí, clar, per descomptat. Això per descomptat. Això per
2: tu ets
3: descomptat.
2: Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
3: Bueno, jo tinc una certa edat i que tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que, pues, la gent també ho veu i també li agrada i ser visible, pues, això és molt important també.
2: Vosaltres feu pagesia ecològica,
3: sí.
2: I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
3: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre... A veure, hi ha molts nuclis de persones dintre del que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat. Hi ha un tipus de gent que cuina, pues, els caps de setmana, i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que saps allò, pues, que ara és època de carbasses. Pues s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim-pam-pum-fuego, però després també hi ha la gent que també els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No, no pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat. És a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar mercat, perquè li agrada donar amb els nens el menjar que sigui pues, el sa i tot perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. La manera de viure canvia, perquè és normal. Tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
2: Que bonic.
3: Sí.
2: Parlem de fills.
3: Sí.
2: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa i molts es queixen del relleu generacional. Tu aquí no tens problema.
3: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant pedra, però gestionant el camp, fent productes... És la persona més feliç del món anant un pas endavant, sempre tinc les idees, nosaltres fem programació de plantació de camp arrel de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, les temporades d'abans, 6 mesos abans per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que acolliran.
2: El Lluís, el Lluís, que n'hem dit el seu nom.
3: El Lluís Fisa, sí.
2: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
3: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió. ¿Vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no... Això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre, pues, que a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho he endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho he endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-me tot per endavant. Si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui. Però pues, donar espai a aprendre. És a dir, diu que aprendre, a donar espai al seu puesto. La dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa... Bueno, i que estem incorporant a altres membres també, parts de família, per poder fer tota una gestió com més fàcil i jo, pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes pues, s'han complert i s'han fet i en positiu i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar, doncs és així com ha de ser.
2: I imagino que tenir la certesa que tens algú que, de fet, ja ho fa, agafat el relleu del negoci de Can Fisas, sí. És un orgull. No? És una mica com salvar el cognom, d'alguna
3: exacte.
2: Manera.
3: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte. Van començar pues, els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, quan es van casar van vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i pues, va seguir el meu pare, pues, i el meu pare va començar, bueno, van començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo hi seguí, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra, ell disfruta amb el que és la terra, que la terra... I és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu perquè nosaltres fem ecològic. Però si tu mires la botiga, no hi ha, ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte, com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
2: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
3: Exactament. Aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant, pues, que estem passant, pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre, pues, que la natura és natura, sempre.
4: Vale, el primer que has de dir és Roma 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
5: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: Avui el Shai Shon podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves, del Shai Shon. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana, i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric, ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pasturar i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No vas errat. El que me vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Clar, això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Ja. Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
3: Però bueno, sí...
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat, perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir. Però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys, perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles, i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i l'amic m'ajuda, si se me'n van una mica cap amunt, però després, si no tinc tancat, doncs què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després m'haig de quedar cap a la vall, doncs aquell dia les trec i que puguin pasturar fora, però amb tancat. I si estic per casa, perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta, perquè, com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Molt
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, a la nit, doncs, em demano, ara el món està aprenent, és que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. I després hi ha el que seria el mastí, no?, o el muntanya Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
0: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells, i toca esquilar-les. No sé cada quan, com s'ha de fer això, com es gestiona.
3: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000-6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons, i el mufló seria com una ovella, que té, això no ho sabíeu, eh?
0: No.
3: I que té el llom una mica... té el llom una mica llanut, val? I llavors què va passar? Que quan vam voler domesticar animals, el que vam fer va ser anar agafant els més llanuts, i al final, perquè vèiem que allò era un recurs, Val? Llavors, les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és pel fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene. És a dir, imagina't anar cada vegada amb la palambrera més llarga. Llavors, les ovelles, normalment, aquí a Catalunya i a tota la península, hi ha països que poden s'esquilar dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga. Però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran. I si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans, que ja van al juliol però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així quan ve la calor ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
2: I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
3: Bueno, hi ha diferents races, no?, que fan, tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és. Per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí. També hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera poder. A part, és biodegradable, és impermeable, que per això, quan, si us fixeu ara sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i les veus pasturar. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arreulides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables, la llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora, això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor, tot el contrari. És antibacteriana, per tant, fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica. Ostres. Vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
0: Sí, no?
3: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho veixis, ho estiguis veient, absorbeix la humitat. I, en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'està cedint. Això és molt fàcil veure-ho, a vegades, quan vaig a tallers, que depèn l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no?, perquè les he obert, veus que estan com humides o no, i és perquè estan fent això, estan jugant això.
0: I tot bestial, i això, no? Totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
3: Bueno, és que ho acabes de dir. Estem en una societat de consum extrem i això fins i tot ara és curiós perquè estic en un projecte, en un institut, i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies, més aviat, perdoneu. Nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió. És a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buah, tia, clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir, em diu... Què tornes a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors a la conclusió que t'arribaven és, clar, és gran, ens queixem que tot està car, però és que ho comprem tot. I una mica és això, no?, que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no?, doncs és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar poder és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors, és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material... I la llana, ara ja no perquè em coneixen, però, per exemple, em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, eh? Jo pago el pastor, 0,8 i un euro, que això és un... El quilo. I després me'n vaig a Cuenca, i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo, i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors, hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa. Ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament, si tu busques aquella llana bruta al pastor, és perquè ens interessa. Per tant, hem de pagar, posem-hi un preu. Encara que sigui insignificant, que pensis, que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes, també ho pagarem. És a dir, no posem dubte amb això, no?
0: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia. Doncs deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim, a vegades absurd.
3: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Una és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte. I l'altra penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre. Només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma... I veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, eh? Amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
0: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries. I gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
3: Una abraçada.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim, que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives, com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Xalats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar. El Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda, però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, beure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la festa major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de Santa Tecla de Tarragona. La referència va fer sorgir una idea. Per què no crear una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut de Reus i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori, perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda Ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la festa major fent-ho en una cosa, en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la festa major, i vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar, perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat el col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic que intentem ser aquells dies les màximes mans possibles perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom, dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet i que, per tant, cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important. Com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí que el que s'hauria de fer doncs, és propiciar no? que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana no? que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continua evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29. No cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc, és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè, més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats, la música que omple els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.

0: Jo abans d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma. Avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots els gegants van ser construïts el 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar, i com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood, Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després de l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià, i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que la els van comprar de la casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans, que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida, i en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet que arribessin abans potser fa això, que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o els hi tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tòfol i la Siseta, el seu cartró-pedra és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol de Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera. I l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida hi ha, recordem, la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí rampejant des de l'Ebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.

0: Això ha dut a que en molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis a l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no?, que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
0: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla. És el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs, generalment, seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i en l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I, per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en aquest cas el riu Ebre. Això com està i quins passos s'haurien de fer?
0: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir

0: qui els representa i qui els ha de, els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals. Val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment, cal que hi hagi doncs, una aliança entre doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no?, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica. Va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
0: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la Llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I, per tant, hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: O sigui, que es pot defensar.
0: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme. Susana, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
0: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Soc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que, si no m'equivoco, és ja la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Quants cafès o té podem prendre al dia?
3: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mil·ligrams de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
1: Salut Activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. El que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem, aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant unes setmanetes i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: El diccionari TermCat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Escrutini. Conjunt d'operacions de caràcter públic, d'anàlisi, reconeixement i recompte dels vots que realitzen després d'una votació i en determinen els resultats.
8: Escrutini prové del llatí scrutinium i originàriament designava una investigació o recerca minuciosa, una excepció que, de fet, avui encara és als diccionaris si busquem la paraula escrutini. Això, malgrat actualment, se sol fer servir sobretot en contextos relacionats amb les eleccions per designar el recompte de vots. L'escrutini que es fa el mateix dia de les eleccions és l'escrutini provisional i del que es du a terme uns dies després se'n diu escrutini general. És aquest el que dona el resultat definitiu de les eleccions.
7: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
6: La xarxa de comunicació local.

0: és que...
1: A la regió de Cooper Pedy, a Austràlia, hi ha una peculiaritat arquitectònica única. Cases subterrànies. Aquesta àrea és coneguda per les seves vastes reserves d'òpal i a causa de la calor extrema a l'estiu, els residents van idear un mètode únic per mantenir-se frescos. Construir cases sota terra. Aquestes cases subterrànies ofereixen una temperatura constant i fresca durant tot l'any i fins i tot quan la superfície arriba a temperatures abrasadores. A més dels habitatges, la ciutat té esglésies, hotels i fins i tot galeries d'art subterrànies. Els espais estan tallats a les capes de la terra argilosa i rocosa, oferint un refugi fresc i confortable contra la calor sufocant del desert. Aquesta pràctica ha esdevingut un segell distintiu de la zona, atraient a turistes fascinats per l'originalitat de les estructures subterrànies i la creativitat humana per adaptar-se a entorns extrems.
2: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que, a l'estiu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Dels esports, l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa aconseguits també en aquest inici de curs. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident des d'aquesta matinada. Ha estat a la C-17, a l'altura de Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Mollet del Vallès, doncs obliga a tallar un carril de circulació i continua provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, de moment no tenim altres incidències, però sí punts amb força i intensitat en la circulació. Per exemple, al vessant Llobregat tenim ja retencions en direcció Barcelona per la A2 des de Pallejau, per la B-23 des de Molins de Rei, durant uns 4 quilòmetres. També al vessant Besòs i a Cues, en tot el nus de la Trinitat, per unes retencions que arriben tant per la C-33 com per la C-58 o també per la B-20 al tram de Santa Coloma de Gramenet. De retruc, es fan retencions en aquest cas a la ronda de dalt, a la B-20 en sentit sud, fins al punt de Vall-d'Hebron. També a la ronda litoral i a Cues, en sentit nord, des del Fòrum fins a Santa Coloma de Gramenet, però també en sentit sud, doncs, des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. També hi trobem retencions al vessant Vallès, per exemple, a la AP7, al punt de la Roca del Vallès, en aquest enllaç entre la C-60 i la mateixa AP7, també el tram de Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Tornem a despertar amb força humitat i un ambient fresquet, però no gaire fred. Aquesta humitat es torna a traduir també amb molts núvols baixos i boires. Al llarg de les immediates hores les tindrem sobretot a les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, també la Vall de l'Ebre i avui a l'Empordà. Aquests núvols que s'aniran trencant, de fet a l'Alt Pirineu, un cel més obert i aquesta tarda una altra vegada molta suavitat, un palet menys que ahir, per tant baixa lleugerament la temperatura, però encara molt i molt agradable, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
4: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
5: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes. I Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
6: se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: 7 i 10, els líders de la Unió Europea reuneixen des d'avui fins demà a Brussel·les en una nova cimera del Consell Europeu que estarà marcada per la crisi migratòria de Ceuta i les negociacions per aprovar el pròxim pressupost de la Unió pel període 2028-2034. Avui, els líders debatran la proposta de comptes feta per la presidència del Consell, que ostenta Irlanda, que retalla un 8% al pressupost per intentar acostar les posicions dels estats. L'objectiu és arribar a un acord abans que acabi l'any, però les discrepàncies entre els estats refreden per ara aquesta possibilitat. Pel que fa a Ceuta, fonts de la Moncloa asseguren que el president espanyol, Pedro Sánchez, arriba preparat per confrontar les crítiques per la gestió de la crisi. Precisament la crisi migratòria ha estat el motiu del viatge que han fet els reis d'Espanya aquesta setmana a Ceuta i Melilla. Una visita històrica, la primera des que regna Felip VI, que ha servit per reformar l'espanyolitat d'aquestes dues ciutats davant les tensions amb el Marroc. Des de Melilla, el monarca espanyol ha expressat que qualsevol amenaça a la frontera d'un estat membre ho és per al conjunt de la Unió Europea. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellver.
7: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
7: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I en aquest context de protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per a l'agricultura catalana, es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i també que es faci el possible per l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit aquest dimecres amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, i amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. També ha mantingut una trobada amb representants de la Comissió d'Habitatge i Agricultura de l'Eurocambra.
9: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció, aquest matí en el Comitè de les Regions. Les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
1: Les entitats ecologistes alerten que existeix una amenaça per les aus aquàtiques com el xibec i altres ocells migradors i hivernals en busca de refugi i alimentació al delta de l'Ebre. Demanen que es prohibeixi la pràctica de la caça sobre aquests ocells. Per contra, caçadors i pagesos es defensen, exigint un millor control cinegètic sobre la fauna. Ens ho explica el Joaquim Domingo, de Canal 21 Ebre.
10: Els ecologistes demanen prohibir la caça d'aus aquàtiques davant el declivi de les seves poblacions. Les entitats alerten que cada any s'abaten més de 46.000 ocells migradors i hivernals al delta de l'Ebre. pertot reclamen al govern una moratòria urgent per protegir les espècies amenaçades i preservar un dels espais naturals més importants de Catalunya.
11: Aquestes espècies estan davallades i, per tant, estan en una situació preocupant, algunes molt preocupant. Aquestes espècies no les podem seguir caçant. Demanem que la Generalitat apliqui els conceptes de conservació de la biodiversitat. En aquest cas, aquestes espècies no s'haurien de caçar.
10: Per contra, des de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre adverteixen que en cas d'una possible anul·lació total d'aquesta pràctica generarà superpoblació i serà una amenaça per l'ecosistema, a més de les possibles malalties que puguin aparèixer derivades dels animals.
12: L'administració ha de mirar que totes aquestes restriccions al final acaben tenint que gastar molts diners per a de després parar una possible enfermedad.
10: Pel que fa a la pagesia, des de Unió de Pagesos insisteixen que prohibir no és la solució. Defensen que cal un millor control cinegètic sobre la fauna.
1: L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Més coses, tres homes de 21, 23 i 32 anys han estat detinguts a Barcelona per la presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home la matinada del 12 d'octubre al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris. Cap a les dues, els Mossos van rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar una persona ferida probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades pels mateixos Mossos i pel SEM, la víctima va acabar morint. I els Mossos d'Esquadra també investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló, a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar justament aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé si l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els sanitaris.
13: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
1: La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit en analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
14: qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas, la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascú dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: Deu minuts ens separen ara mateix de 7:45 del matí fins a principis de la setmana vinent. No tornarà a la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són de 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
15: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 25 anys acusats de sostreure 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària convencional entre Lleida i Tarragona, a l'altura de Juneda, a les Garrigues. L'avís per aquest robatori es va rebre de matinada i va causar alteracions en els sistemes de seguretat i de circulació. La Congregació de les Escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Arran de la publicació de la notícia de la demanda de l'escola contra els pares, la mare de la Kira ha escrit a les xarxes socials que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil d'ells contra el centre escolar.

0: L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16 a 9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5 a 1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll, l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... O hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: Debut amb victòria de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77 a 49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'Uni, que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96 a 75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22 a 0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El tècnic, Dani Miret, admet la irregularitat de l'equip.
3: Hem estat allà. A l'inici del tercer quart tampoc ha estat bo. Vull dir, hem fet 9 punts, que eren 3 triples de l'Àlex, però no estàvem trobant una bona fluïdesa i no estàvem dominant el partit. I fins al final del tercer quart no l'hem trencat. I després doncs, penso que sí que hem estat sòlids i fent... el bàsquet que calia fer en aquell moment, com dic, hi ha vegades que s'ha de saber com guanyar, no? I a l'últim quart doncs, no ens hem complicat i hem aprofitat aquesta situació.
0: L'Ilerna Lleida buscarà diumenge capgirar la mala dinàmica de resultats a l'ACB amb una victòria a la pista del Saragossa. Tot i les dues ensopegades consecutives, l'equip del Segrià demana calma i tranquil·litat. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: L'Ilerna Lleida vol calmar les aigües amb una victòria a la pista del Saragossa. Els lleidatans, que sumen dues derrotes consecutives, asseguren que el camí que queda al davant és molt llarg. Ara bé, reconeixen que han de ser més constants durant els 40 minuts.
5: Totalmente, como tú bien dices, ni somos tan buenos ni somos tan malos. Entonces, tenemos que ser lo más objetivos posibles. Estos son 34 partidos, quedan 31, entonces ir a sacar el siguiente. Yo creo que tenemos que empezar activos desde el principio y mantenerlo constante, ¿no? Al final, sí que es verdad que podemos tener subidones y bajones, pero bueno, intentar ser lo más constantes posibles y ya está.
4: El partit a la pista del Saragossa es disputa aquest diumenge a les 12 del migdia.
0: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
6: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
7: Nosotros sí que lo que decimos es... las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
6: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Les Venus d'Honor del Festival Internacional del Curtmetratge de Badalona, el Filmets, recauen enguany en l'actor i director Miguel Ángel Muñoz i l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC. El festival arrenca demà i s'hi projectaran 230 curtmetratges.
8: La xarxa de comunicació...
9: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
10: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
11: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
10: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
11: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
12: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
13: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que a l'estiu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 15 d'octubre. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. De seguida hi aprofundirem en conversa amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport, Terminus. Dels esports, destaquem avui que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75 edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Quan passen 3 minuts, de 8:15 obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada a la C-17 a Montcada i Reixac talla un carril de circulació amb un quilòmetre de lentitud cap a Mollet del Vallès. D'altra banda, tenim les retencions habituals força intenses d'entrada a Barcelona i congestió en tot el vessant Llobregat per l'A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. També per la C-32 des de Gavà en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest dijous arrenca amb força humitat i ambient fresc, però no gaire fred. Aquesta humitat es traduirà en els núvols baixos i boires que afectaran principalment les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, la Vall de l'Ebre i també l'Empordà. Aquesta tarda ens espera un ambient molt suau. Baixarà lleugerament la temperatura, però continuarà encara molt agradable. Alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central també ens faran companyia avui.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, el Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i, per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
3: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
4: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió, que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre que Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: Doncs precisament Esquerra Republicana s'ha refermat fa poca estona en la seva idea de no perdre les seves cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha dit fa uns minuts Elisenda Alemany en l'homenatge al president Lluís Companys al fossat de Santa Eulàlia en el 86è aniversari del seu afusellament per part de la dictadura franquista.
6: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
1: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
7: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació, per fer-les viables, o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit, perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
7: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat, després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I per si tot plegat no fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades de la inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Ahir ja us ho avançàvem, les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. De fet, ahir va ser el primer dia. L'operació per treure aquest material cancerigen afectarà 127 comunitats de veïns i és una reivindicació històrica del veïnat. Amb aquestes obres, Badia serà la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant. Ens ho explica en Ferran Ortega, de TV Sabadell Vallès.
9: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
10: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades. I fem front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu, sobretot, no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les medicions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
9: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé l'haurien agredit per la seva condició de metge.

0: és la naturalesa d'aquesta agressió.
1: La congregació de les escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Els pares de la Kira, una de les víctimes, consideren que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil que van presentar ells contra aquest centre escolar. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són d'uns 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
2: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: Per entendre per què un incident puntual com el de dilluns pot paralitzar durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat, al Next Matí parlem ara amb Joan Carles Salmerón. Ell és director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport. Senyor Salmerón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia.
1: No sé si vostè ens pot explicar per què la reparació d'una catenària i la retirada d'un tren cremat acaba paralitzant durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat. Com s'explica això tècnicament?
3: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: El tram Ricla-Calatayud té alguna complicació a nivell d'orografia del terreny?
3: No, sí que és veritat que del tota la línia entre Madrid i Barcelona és un dels trams més complicats, amb més ponts i més túnels, però concretament el lloc on es va incendiar la locomotora d'aquest tren no és dels trams més i més complicats.
1: Senyor Salmerón, estem parlant de la línia de passatgers més transitada d'Espanya. Com valora vostè la gestió operativa que s'ha fet i que es continua fent encara? Allò, circular per via única, reduir la velocitat, fer ús de trens acoplats... Són mesures adequades des del seu punt de vista?
3: En un primer moment, sí, perquè el que hem de fer és donar el màxim servei possible al viatger. El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, això precisament, que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200, a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que estigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora, sí.
1: El tren afectat pertany a la sèrie 100. Diuen que és el model més antic de l'alta velocitat espanyola, que té 34 anys, que va ser de l'any 92 que es va fer o que es va posar en marxa. Tot i que les causes de l'incendi encara s'estan investigant, si fem especulacions, i permeti'm que li faci fer especulacions vostè també, podríem parlar d'una falta de manteniment, no sé, d'una flota envellida o d'un desgast, o el que també en diuen d'una fatiga de material?
3: En cap moment. La sèrie 100, construïda a partir de 1992, aquesta unitat concret que s'ha incendiat des de 1996, en cap moment és una de les sèries més fiables i estan molt i molt ben mantingudes. Tant és així que tenen tots els certificats de seguretat per anar a 300 km per hora i és una de les sèries més fiables de tota Europa. Tot i així, està prevista la seva renovació en pocs anys. Sí.
1: En un cas com aquest, la gestió recau en Renfe o en ADIF? Com es delimiten les responsabilitats entre operador i gestió de la infraestructura quan el problema és mixt, perquè és mecànic, però també de via?

0: Sí, ara caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és Vies, seria responsabilitat de DIF que s'hagi incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
1: Doncs Joan Carles Salmerón, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé.
0: Bon dia, gràcies a vosaltres.

0: 10 minuts i arribarem a les 8. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo, imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els 3 primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... O hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part. Però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada, posposat pel temporal de pluja. Els verd i negres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provitola en el tram final. Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma, per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció a Vinícius, que es perdrà el clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blancs i blaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com els responsables de la mala dinàmica.
3: Yo culparía a los jugadores. Al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
0: El duel de la Champions femenina entre el Barça i l'Arsenal es disputarà finalment al Camp Nou el 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El motiu del canvi de data és que la prevista inicialment per al dia 11 coincidia amb la jornada de vaga general. I el Lleida Club de Futbol continua fent història aquesta temporada i ha batut un nou rècord de socis. L'entitat, que milita a Quarta Catalana, ja ha arribat als 4.674 abonats, xifra que el situa com el 7è club de futbol amb més socis de Catalunya. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: El Lleida Club de Futbol continua superant rècords aquesta temporada i és que el club ha arribat a la xifra dels 4.674 socis i sòcies, superant el rècord de tot el segle XXI. Tot i competir a Quarta Catalana, l'última categoria del futbol estatal, la ciutat s'ha volcat amb el nou projecte i ja ha superat els 4.655 de la temporada 2005-2006, l'última que el conjunt lleidatà va disputar a segona divisió, unes xifres que el consagren com el 7è equip amb més suport de tot Catalunya, tan sols superat pel Barça, Espanyol, Sabadell, Girona, Nàstic i Sant Andreu, tots equips del futbol professional i semiprofessional. I és que s'han superat les expectatives dels més optimistes. Bon exemple d'això van ser les 4.723 persones que es van congregar diumenge al Camp d'Esports per viure l'estrena del Lleida a casa.
0: Las noticias. notícies de cultura ens portaran fins a les 8 del matí. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica de Joan Ferrer.
5: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
6: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
5: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. El concert inaugural anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit. A Terra de Guapes, l'exmembre del grup Marala homenatja el poble valencià a través del folclor i la cultura popular. En aquesta edició de la Fira Mediterrània hi destaquen algunes estrenes, com ara L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poch, que aborda la memòria i el llegat a través del llenguatge del circ. La dansa també és protagonista amb Catalan Washing, de Pere Seda, una altra estrena que posa el focus en la identitat catalana.

0: La xarxa de comunicació local. Aquest any.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
3: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200 o 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
1: Dels esports, destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I en cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. 8:04, és hora punta. Volem saber aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Fina.
4: Hola, molt bon dia. Doncs avui, a més de les retencions habituals d'hora punta, hem de destacar alguns accidents que compliquen la circulació. L'autopista P7 es troba totalment tallada a la demarcació de Tarragona a l'altura de Garrigàs, arran d'un accident entre un camió i una motocicleta. Com deien, talla totalment la calçada en sentit nord, en sentit França, i provoca retencions des de l'altura de Bàscara. També un altre accident a la mateixa autopista P7 en el tram del Penedès, destacant que hi ha retencions, només un carril obert en sentit sud, a la calçada en sentit Tarragona arran d'un accident entre dos camions. La incidència provoca en aquests moments ja gairebé 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. I acabem situats a la Nacional 2 a l'altura de Fornells de la Selva. La calçada es troba totalment tallada en els dos sentits de la circulació arran d'un accident entre tres vehicles. De moment, això és el més destacat. Molta precaució.
1: I ara és moment per la previsió del temps. Això és cosa del Lluís Miquel Pérez. De moment, no hi ha, sembla, cap canvi probable a la vista. Bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs així és. Avui no tindrem canvis de situació, però ja avisem que el cap de setmana, i sobretot, doncs no mateu el missatger, sí que venen canvis de situació destacables. Vindrà molta pluja, sobretot el diumenge, però som dijous i, de moment, avui, el temps serà molt tranquil. Sí que despertem amb molta boira. De fet, hi ha força mala visibilitat en alguns racons de l'Empordà, de les fondalades de Girona, a diferència d'ahir. També a la Catalunya central, les valls del Prepirineu, algun racó de la Vall de l'Ebre, a hores d'ara aquests núvols més atapeïts, o aquestes boires directament. Però també tenim gran part del Pirineu, per exemple, lliure d'aquests núvols. I el matí, que no està despertant gaire fred, si humit, com dèiem, i amb aquesta mala visibilitat. La tarda tindrà alguns núvols que s'aniran fent el ronso a estones, per tant, allò de núvols i clarianes, a la costa, al prelitoral, a les comarques de la Catalunya central, s'aixecaran les boires, i la tarda tornarà a ser molt suau, massa, per les dates. Ja diem, Helena, de moment avui no hi ha canvis, demà tampoc, però el cap de setmana en vindran, i de quina manera? N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
1: Aquestes paraules de l'Hisenda Alemany arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar a Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
6: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: Pel que fa a la intenció de vot, el PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats, passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del proper 29 de novembre. En declaracions al Notícies en Xarxa, Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, reconeix que és una situació anòmala i inversemblant, però que no tindrà una gran incidència en el resultat final de les eleccions.
7: Habitualment, el votant a l'estranger, resident a l'estranger, vota molt poc. De fet, es calcula que de mitjana vota un 10% del conjunt d'inscrits en el CEDR, aquests residents a l'estranger. Bé, si estem discutint 169.000 persones, vol dir que estem discutint 17.000 vots. 17.000 vots en el conjunt del sistema electoral espanyol és un percentatge ínfim, que no té capacitat d'alterar els resultats, diguem, de les Corts espanyoles. Per tant, aquesta és la primera idea. Segona idea, no menor. Aquesta limitació afecta només els que resideixen a l'estranger. Però si tenim ciutadans que s'han nacionalitzat espanyols per la via de la llei de la memòria democràtica i resideixen en qualsevol de les ciutats de l'estat espanyol, a Barcelona, a Girona o a Madrid, tindran dret de vot el 29 de novembre perquè en ells el Tribunal Suprem no en qüestiona, diguem, l'exercici d'aquest.
1: Precisament, les associacions que representen les persones afectades per aquesta decisió del Suprem denuncien una vulneració del dret al vot. Estela María Pérez Cabrera és la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món i volem parlar amb ella ara mateix. Buenos días y gracias por atendernos en esta mañana.
8: Buenos días, Elena. Muchas gracias a vosotros.
1: La suspensión cautelar del voto exterior ha dejado sin sufragio a 163.000 personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué representa esta decisión para ustedes en términos de derechos fundamentales?
8: Lo primero es que para nosotros los descendientes el voto es importantísimo, fíjate bien, pero no sabemos cómo gestionarlo, sobre todo en Iberoamérica. Entonces estamos como muy confundidos todos en general. Imagínate que votar para nosotros no es la prioridad en estas elecciones ni en ninguna ahora mismo porque nos tenemos primero que enterar cómo funciona el proceso. Esto es el primer punto, ¿no? Sobre todo en Cuba, Argentina, México, Brasil, etcétera. Estamos más enfocados en otros problemas que tenemos a nivel administrativo, a nivel del legislativo y no de pensar en votar. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta de la comunidad de descendientes. Para nosotros es más importante transitar este amargo camino que es obtener la nacionalidad en un proceso fallido totalmente porque el gobierno no ha puesto las bases fundamentales para que se resuelva en el tiempo estipulado. Y a partir de ahí empiezan a surgir otros problemas y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para nosotros es muy importante porque hemos luchado muchos años por intentar conservar este derecho que incluso se ponga en el Código Civil y hemos vivido a base de parches legislativos. Entonces, esto es la base fundamental de todo esto.
1: Usted hablaba ahora del gobierno y de la falta de tiempo para solucionar el problema. El Supremo justamente acusa al gobierno de no haber previsto el impacto de la ley, mientras que el Ejecutivo dice que revisar tantos miles de expedientes en tan poco tiempo es imposible, lo que hablábamos ahora. ¿Dónde sitúan ustedes, por tanto, la responsabilidad de este bloqueo? ¿En el gobierno solamente, en el Supremo? ¿Dónde lo situarían exactamente?
8: Bueno, yo en primer lugar, con el respeto que el Supremo se merece por encima de cualquier cosa, porque eso está claro, creo que 5 días para los descendientes y que se personen en un procedimiento tan importante para ellos no es suficiente. No es suficiente porque hay que pensar que estamos en el exterior, que tenemos que además convocar abogado procurador español, que tenemos que firmar un poder para pleitos, para la representación, que eso lleva legalización, lleva postilla, que no tenemos acceso a oficinas consulares porque ahora mismo están bloqueando evidentemente a la comunidad que no se puedan presentar, que las citas son bastante largas y esto es complejo para la comunidad. No se van a poder personar 168.000 o 663.000, porque las cifras varían, de esos afectados. Con lo cual, aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento, me ha pedido este documento y este documento, y yo lo he cumplido. No puede ser que ahora, 4 años después, evidentemente pasen cosas como estas. Entonces, yo respeto la decisión del Supremo, pero creo además que el gobierno tiene que poner de su parte para resolver este problema que lo ha provocado él mismo en la falta de gestión.
1: Pérez Cabrera, muy rápidamente, por favor, ¿qué vías legales o internacionales contemplan para proteger este derecho al que de alguna manera se les ha vulnerado a ustedes? Tienen algunos días, entiendo, para recurrir a esta decisión, porque el gobierno, sin duda, no puede recurrir la decisión ante el Constitucional y son las partes las que tienen que hacerlo. Muy rápidamente.
8: Bueno, en principio, nosotros ya nos hemos personado, estamos esperando la decisión del Supremo, hemos hecho un recurso que nos tiene que contestar el Supremo y estamos pendientes de esa personación, porque además ya la teníamos que haber tenido y todavía estamos pendientes de resolución. Así que yo espero que el Supremo escuche, por supuesto, nuestra parte y sepa que estamos en defensa de muchísimas personas que no van a poder defenderse, Elena.
1: Estela María Pérez Cabrera, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que vaya muy bien y mucha suerte en el proceso.
8: A vosotros siempre. Gracias, Elena.
1: Més coses. El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
9: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
10: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: A 8:15 destaquem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori, de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellver.
11: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
12: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
11: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I per si això fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Fins a principis de la setmana vinent, no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: L'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els 3 primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
13: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
14: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
1: Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció de 4 partits a Vinícius que es perdrà al Clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com a responsables de la mala dinàmica.
15: Yo culparía a los jugadores. Al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
1: I la selecció espanyola d'hoquei ha tancat la fase de grups del Mundial d'Asunción amb una golejada sobre Suïssa per 10-1. El combinat arriba invicte als quarts de final en què avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 7 de la tarda. Pol Manrubia és jugador de la selecció.
16: Treballar sobre victòries, doncs, sempre és millor, sempre dona més confiança. Crec que el grup està molt unit, crec que estem fent una molt bona feina. Però, bueno, encara... No vull dir que no hem fet res, perquè sí que hem treballat moltíssim per aconseguir aquest primer lloc del grup, però el que volem és arribar a la final i guanyar-la, o sigui que ara comença el que ve de veritat.
1: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. Més detalls amb aquesta crònica de Joan Ferrer.
17: De les 9 novel·les finalistes, només 2 s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
18: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
17: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
2: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que a només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
3: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que, si no es pot circular a 200 o 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que estigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
1: Dels esports destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Queden 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha fet des del fossat de Santa Eulàlia, on a aquesta hora continua l'homenatge al president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. Junts també ha aprofitat la seva ofrena per llançar dards als republicans. Anem, doncs, fins a aquest punt. Anem fins al Castell de Montjuïc. Allà hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns.
2: Bon dia, Elena. Som no només a l'escenari físic on un escamot franquista va assassinar Lluís Companys ara fa 86 anys. Som també al centre de l'escenari de la memòria històrica que any rere any recorda i fa un homenatge a la figura humana i institucional de Companys. Tot just ha acabat la delegació institucional, l'ofrena institucional encapçalada pel president Salvador Illa, juntament l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Parlament, Josep Rull. Abans ha estat el torn d'Esquerra Republicana i de Junts, i la precampanya electoral del 29N ha planejat sobre aquesta ofrena floral perquè, mentre des d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany ha deixat entreveure que serà molt difícil la integració dels republicans en l'hipotètic, una hipotètica integració dels republicans en el Front Ampli. Des de Junts, Jordi Turull ha aprofitat per marcar distància respecte als republicans i s'ha atribuït la defensa dels interessos de Catalunya cara a les properes eleccions generals.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
2: I aquesta ha estat la rèplica de Jordi Turull des de Junts, que ha reivindicat davant els republicans la defensa dels interessos de Catalunya.
4: El president Companys deia allò de al món hi ha moltes persones que defensen causes justes, i nosaltres també. En totes les causes justes, a nosaltres ens hi trobaran. Però per defensar Catalunya, només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya amb tots els problemes, amb totes les necessitats, amb tots els reptes, amb tot aquell camí que vàrem començar sense retorn a l'1 d'octubre per assolir la independència de Catalunya.
2: Recordar, Elena, que la delegació institucional encapçalada pel president Salvador Illa acaba de participar en aquesta ofrena floral davant el monument que es va erigir per la memòria de Lluís Companys, i de 15 minuts el mateix president compareixerà davant els mitjans, farà un pronunciament públic davant la tomba del president assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
1: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Pendents, doncs, del que pugui dir també el president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquestes paraules de l'Hisenda Alemany que acabem d'escoltar arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem. I ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Així s'hi referia en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: I justament en aquest context electoral, una altra controvèrsia, la que viuen les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral, podent presentar-hi, això sí, al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i també de resoldre abans de les eleccions d'aquest proper 29 de novembre. N'ha parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen això molt complexa, molt complicat, poder fer aquestes al·legacions.
6: Si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i a una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Quatre minuts per arribar a 9:15. L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa 4,5% al 4,5%, al 4,5%, volíem dir, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Les dades d'inflació conegudes aquest dimecres permetran mantenir, a partir de l'1 de novembre, els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara tant al gasoil com a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat, però, això sí, aquesta setmana, a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la IA en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit a analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
7: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas doncs, al món virtual informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: És una altra de les notícies que us estem destacant des de primera hora fins a principis de la setmana vinent. No tornarà a la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen

0: Mentrestant, i pel que fa als aiguats, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que s'està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats fa 10 dies per aquestes pluges torrencials. Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà tampoc un obstacle. Mentre això no passa, el delegat del govern espanyol s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar el més aviat possible la normalitat.
1: Estem treballant perquè hi hagi una declaració de zona greument afectada per un episodi de protecció civil, que és doncs, un àmbit extraordinari que aprova el Consell de Ministres. I després estem treballant també, hem explicat, el decret permanent que hi ha en l'àmbit de protecció civil, que sobretot té una afectació rellevant per les famílies doncs, o que han perdut doncs, el seu habitatge, que han perdut on s'han estimat, o altres tipus de situació.
0: Encara sobre els aiguats de principis d'octubre, l'Agència Catalana de l'Aigua treballa aquests dies en la neteja i recuperació del riu Ridaura. El fort temporal va provocar importants afectacions a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, al Baix Empordà, entre les quals el tancament del pont de l'Avinguda de S'Agaró. Les actuacions se centren ara en la retirada de sediments, vegetació i restes acumulades per recuperar el flux correcte de l'aigua i reduir obstruccions. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont de la desembocadura, que va quedar malmès, començaran la tardor de l'any vinent. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra mantenen obert a aquesta hora un dispositiu per detenir els autors d'un segrest amb arma de foc i lesions greus que va passar el 7 de setembre. S'han arrestat 4 persones a Tarragona on s'amagaven. La víctima va ser introduïda al maleter d'un cotxe a Gavà i el van localitzar uns dies després a Sabadell en estat molt greu.
2: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
0: I quan són 9:15, recordem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
3: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
4: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
3: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
0: I encara parlant del sector primari, el Departament d'Agricultura treballa en un pla de reconversió per garantir el futur del sector citrícola de les Terres de l'Ebre i adaptar el cultiu al canvi climàtic. La sequera i les altes temperatures del passat estiu primer i els aiguats d'aquest mes d'octubre després han complicat molt la campanya d'enguany. És una informació que ens amplia la Leonor Bartomeu des de Canal T.
5: El Departament d'Agricultura planteja impulsar un pla de reconversió varietal per garantir la continuïtat del sector dels cítrics a les Terres de l'Ebre. Actualment, una part important de les plantacions de cítrics tenen més de 20 anys i s'acosten al final del seu cicle productiu. A més, les altes temperatures i els efectes del canvi climàtic fan necessari apostar per varietats més resistents a la calor que ja s'estan plantant a la Comunitat Valenciana. L'objectiu és ajudar els productors a renovar els arbres i recuperar la capacitat productiva del sector.
6: Correcte, el sector dels cítrics necessita un pla de reconversió varietal. Majoritàriament estem parlant de plantacions que ja tenen més de 20 anys de vida, per tant estan entrant al final del seu cicle productiu, però l'altre també derivat del canvi climàtic. Amb aquestes calorades, amb aquestes pics de temperatura tan gran,

0: s'han de plantar varietats que siguin resilients, que siguin puguin adaptar-se amb això.
1: Al novembre, el conseller Ordeig presentarà al Canà el pla de suport als cítrics i que contempla com a principal mesura la reconversió varietal. Els aiguats també han perjudicat greument el sector de l'oli. La sequera ha afectat especialment les oliveres de secà, que enguany pràcticament no produiran, mentre que les de rec de suport també tindran una collita inferior a la d'un any normal.
2: I avui comencem la crònica esportiva de cap a la piscina i felicitant l'Atlètic Barceloneta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Perquè ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo.
3: Doncs sí, es va imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada a Can Llong. Tot i el marcador final, va ser un partit molt igualat durant els tres primers quarts i finalment en el darrer quart els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. El màxim golejador del partit va ser Vince Bigbari, amb 4 dianes, mentre que Roger Taüll va ser escollit MVP de la final. És el sisè cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández del Barceloneta i Albert Espanyol del Sabadell valoren l'actuació dels seus equips.
4: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
5: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... O hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet. Molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
3: Debut amb victòria de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'únic que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. Conner, amb 19 punts, va ser la màxima anotadora, mentre que les millors estadístiques van ser de Juana Camilio. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El Barça té avui la primera oportunitat de certificar l'accés a la main round de la Lliga de Campions d'handbol. Visita la pista del Dinamo de Bucarest, on una victòria li asseguraria matemàticament la classificació. Els blaugranes arriben en ple de triomfs a Europa i sense baixes destacades. Al davant, però, hi tindran un rival que es juga a les opcions de continuar viu en un pavelló amb 5.000 espectadors. En parla Blas Janc.
6: Claro, un partido muy importante, ¿no? Además, fuera de casa, que seguro va a ser un ambiente a tope y claro, ellos quieren ganar, por supuesto, en casa, ¿no? Y vale, como has dicho, ¿no? Si ganamos, pues pasamos a otra fase, pero también sabemos que es muy importante los puntos, ¿no? Y como somos Barça, pues siempre queremos ganar.
3: I derrota del CAC 7 Balonmano Granollers en la visita a la pista del Betionac per 28-24 en partit de Lliga. Les vallesanes perdien de només un gol al descans, però les locals van obrir forat a la represa. La desfeta arriba just abans d'una aturada de més de 2 setmanes de la competició. Doncs derrota del Granollers a la Lliga Femenina. Veurem què fa avui el Barça a la Champions. Demà t'ho explico, a veure si es classifiquen per aquesta ronda principal.
2: Va, aviam. Gràcies, Cristina.
3: Fins demà.
2: I en la cultura parlem de llibres, en tot cas, perquè l'ambientació històrica és majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. De fet, l'editorial defuig de la polèmica dels autors mediàtics i diu que el seu premi l'avalen els propis lectors. De fet, aquesta és una crònica que ens amplia ara mateix en Joan Ferrer.
7: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
8: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
7: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
2: Doncs fins demà, que tornarem amb la bossa plena de notícies. Que vagi bé.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Atención. Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
6: La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye.
7: Yo le he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts ha reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys, en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat de les eleccions generals també del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita pels drets socials i la defensa nacional han d'anar de bracet. Ha acusat també Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís de posar Catalunya per davant dels interessos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el govern espanyol treballa perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals. Així ho ha assegurat el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis més afectats del Vallès Oriental. Prieto ha admès que la convocatòria electoral pot dificultar l'agilitat dels tràmits, però ha assegurat que no serà un obstacle. I, de fet, en aquest sentit, els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver surant al mar a la costa de Sitges. Al Garraf, segons els agents, el cos està en avançat estat de descomposició i això complica les tasques d'identificació del cos i no descarten que sigui d'un dels dos desapareguts durant els aiguats de fa dues setmanes. Podria ser o el menor de 12 anys de Granollers o bé el jove de Pineda de Mar. Tots dos van desaparèixer durant l'episodi de pluges intenses a principis d'octubre i els bombers encara els estan buscant. I fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. N'ha parlat avui a la xarxa Joan Carles Salmerón, que és director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: Caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat de DIF que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
1: I, de fet, avui continuen les afectacions i, a més, un robatori de cable entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla provoca retards en els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona. Pel que fa a la carretera, diversos accidents també compliquen la mobilitat. El més important avui és l'AP7 a Subirats, que deixa només un carril obert en sentit Tarragona i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions, i s'estan realitzant també tasques de neteja i es recomana altres vies, com la Nacional 340, la C32, la 2 o bé la C15. A banda, també hi ha un altre accident a l'AP7 a Garrigàs i una altra a la Nacional 2 a Fornells de la Selva.
0: Notícies en xarxa.
3: Dijous 15 d'octubre. Bon dia, Premià.
4: Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
3: Ara passen 3 minuts de les 9 del matí. Us donem la benvinguda al matinal de Premià Mèdia per començar la jornada, per començar el dia explicant-vos tot allò que serà notícia i, sobretot, tot allò que heu de saber per començar aquest dijous. I com cada dia, el primer de tot que fem al matinal és mirar el cel. Mirem al cel i ens preguntem quin dia ens espera per avui. Ens ho explica en Joaquim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal. Bon dia.
5: Bon dia. Comencem aquesta jornada de dijous amb una situació meteorològica marcada per el temps estable. Continua l'ambient assolellat. Ahir les màximes es van disparar. Altre cop amb calor, pel que és l'època de l'any, amb alguns valors que van arribar als 27 graus a Tordera, també a Can Massuet del Far, a la zona alta de Dosrius. A prop de la costa van quedar entre els 25 i els 26 graus les temperatures màximes ahir. Per tant, calor. No té cap altre nom, aquesta situació que estem tenint, però sembla que això canviarà de cara al cap de setmana. Dissabte les temperatures baixen una mica, diumenge aquest descens serà notable. Arribaran de cop temperatures de tardor que es mantindran també dilluns. Després sembla que tornin a pujar una mica, però bé, ja anirem veient com evoluciona tot plegat. De moment avui, per tant, situació tranquil·la, amb temperatures una miqueta més baixes, hi ha una miqueta més d'aire fred en alçada i, per tant, baixaran de 2 a 3 graus, continuaran suaus al migdia i el sol escalfa, amb vents que bufaran fluixos de mar cap a terra aquesta tarda i la situació marítima tranquil·la, dominada per la mar arrissada durant tot el dia i a tota la costa maresmenca. De cara a demà, demà s'espera que es mantingui més o menys la mateixa situació, amb temperatura màxima que, a diferència d'avui, puja al voltant d'un grau, per tant, continuarem bàsicament amb ambient càlid, els vents que tornen a ser fluixos i la situació marítima tranquil·la. Dissabte, ja ho indicàvem ahir, avui sembla que es manté la predicció, començarà el dia tranquil, però amb el pas de les hores veurem nuvolades que aniran creixent, sobretot a partir del migdia i durant la tarda, i sobretot al vespre s'esperen precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós, que ara mateix sembla que afectarien sobretot el centre i sud del Maresme de forma més important, mentre que al nord de la comarca les precipitacions serien menys destacables. Diumenge continuaríem parlant de cel tapadot, amb precipitacions de caràcter feble, però d'anar fent al llarg del dia. Com ja hem comentat també, de cara a dissabte la temperatura baixa una mica, perquè hi haurà més núvols al migdia, i diumenge aquest descens serà força marcat a tota la comarca.
3: Doncs moltes gràcies, Joaquim Serra. Seguirem pendents també demà doncs, per actualitzar aquestes dades, sobretot de cara al cap de setmana. Passen ara 6 minuts de les 9 del matí. I també ens volem actualitzar i conèixer l'estat de les carreteres. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit la Mireia Camats. Bon dia, Mireia.
6: Hola, bon dia. A hores d'ara la situació és complicada. La xarxa viària catalana, l'autopista P7, està tallada a Garrigàs en sentit França per un accident. Hi ha retencions des de Bàscara, es desvia per la sortida 40. Tot i això, hi ha retencions de Viladasens a Oriols en sentit nord. La mateixa autopista P7 està tallada a Subirats en sentit Tarragona per un altre accident. Hi ha retencions des de Gelida. També comentar-vos que la mateixa P7 hi ha lentitud i aturades entre la Roca i Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. La Nacional 2 està tallada Fornells de la Selva en tots dos sentits per un accident. Això provoca retencions en aquest tram. A més, a la mateixa Nacional 2 hi ha retencions a Bàscara per anar cap a Figueres al llarg de 4 quilòmetres. A la C60 hi ha cua a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze Badia en sentit sud i entre Ripollet i Barcelona en tots dos sentits. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. A la C31 hi ha cua a Badalona per anar cap a Barcelona. A la 2 hi ha retencions a Brera i de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha cua de Viladecans a Prat de Llobregat en sentit nord. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
3: Bon dia i moltes gràcies, Mireia. Ara passen 8 minuts a les 9 del matí.
4: El dia comença amb el matinal Premià Mèdia.
3: I ara repassem algunes de les notícies que avui has de conèixer. Per exemple, l'AFA del Dofí ha parlat de la reunió que mantenien la setmana passada amb els serveis territorials d'educació i la direcció del centre per abordar la problemàtica d'un nen de l'escola amb paràlisi cerebral i sense vetlladora al menjador, una situació que va empènyer les famílies a fer una campanya de captació de diners per mitjà de la qual ja han pogut contractar aquest servei. L'AFA afirma que en aquella conversa amb educació semblava que l'únic objectiu de la direcció dels serveis territorials era esbroncar l'entitat per haver-se sobremobilitzat i per haver denunciat manca de recursos al centre. Segons ens va insinuar a la reunió, diu l'AFA, la campanya de captació de diners que s'ha fet i el manifest de denúncia que es va publicar hauria arribat a càrrecs superiors i això hauria propiciat el malestar dels serveis territorials, que també el retreia haver explicat mentides en el decurs d'aquesta campanya perquè, segons Educació, a l'escola no li falten recursos. En el seu escrit, l'AFA es mostra mostra decebuda i indignada pel tracte rebut i les males maneres dels serveis territorials quan la voluntat de l'entitat, asseguren, sempre ha estat buscar solucions a una situació molt delicada i desesperada i motivada, en última instància, justament per la manca de recursos del centre. Malgrat la discrepància i els retrets, l'AFA indica que la reunió de Mataró als serveis territorials sí que van deixar la porta oberta a sufragar la compra de dos aparells que, quan l'infant necessita diàriament a l'escola, un canviador especial per poder-li canviar els bolquers i un bipedestador que li permet mantenir-se dempeus. Premià Media ha ofert als serveis territorials d'educació l'opció d'explicar-se al voltant d'aquest cas d'aquest nen i al voltant també de la reunió, però de moment no hem obtingut resposta. Tampoc ha volgut parlar de moment la direcció del centre. I en un altre ordre de temes, l'enrenou en el servei de rodalies i busos interurbans que va seguir els aiguats del 4 d'octubre va provocar novament la indignació de molts usuaris i també de l'alcalde Rafa Navarro, que el divendres passat expressava a Premià Media la seva ràbia i la seva impotència davant, sobretot, de la deixadesa que, segons ell, exhibeix la Generalitat. Navarro s'exclamava que aquesta seqüència de fets es produeixi un cop més sense que la Generalitat adopti solucions reals i també es queixava que, novament, l'Ajuntament, qui rep les reclamacions dels usuaris, aquesta circumstància l'ha portat a adoptar una mesura insòlita. A partir d'ara, als veïns que protestin a l'Ajuntament se'ls donarà el telèfon del Departament de Territori i del responsable de mobilitat, Manel Nadal.
7: I hem anat amb la plataforma de millorar el transport públic i hem anat 50 vegades. Hem reclamat tots els partits polítics que arreglin les estacions, que millorin els trens. Ni cas. Ni cas. Ni cas. Però d'una manera absolutament, jo crec que deplorable. I ja no perquè aquí manem un i a la Generalitat mani uns altres. És que el ni cas és Premià, és Vilassar, és Masnou, és Cabrera, és Mataró, fins i tot. Hauríem de ser capaços de tenir clar de qui és responsabilitat cada cosa i poder anar a protestar a la porta d'aquesta gent. Jo he donat una instrucció al Departament de Comunicació de l'Ajuntament, que és totes les queixes que venen relacionades amb el transport públic, ara estem donant el nom i el telèfon del secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, perquè és el responsable. És molt injust que a mi m'aturin pel carrer i em diguin el nom del port perquè hi ha un senyor que ha perdut l'autobús, quan nosaltres som els primers que ens hem barallat a crits amb aquest departament i aquest senyor estigui a un despatx, per cert, a Sants, i la gent no sabia ni quina cara té. Fem pressió, i fem pressió tots, i apuntem bé. Matar el missatger no serveix per res.
3: Segons va denunciar Navarro, el parla l'alcalde, l'Ajuntament no té notícies encara del pla de xoc que va anunciar la Generalitat abans de l'estiu per a les línies de bus interurbà, ni té cap resposta sobre mesures i canvis a rodalies ni sobre l'estació de trens, cosa el que va portar a insistir que la Generalitat se'ns pixa a la cara, va dir literalment, perquè, a més d'ignorar aquestes demandes, venen al Maresme a anunciar pluges de milions en referència a la presentació que es va fer a Mataró el juliol passat de la pacificació de la Nacional 2, a la qual Navarro va declinar assistir.
7: Respostes? Cap. No només no tenim respostes, sinó que se'ns peixen a la cara. Venen al Maresme a dir que pluja de milions per millorar la mobilitat. I l'únic alcalde que no va anar a aquella trobada vaig ser jo i vaig explicar clarament i públicament els meus motius. No hem rebut cap resposta, ni cap resposta sobre la millora del tren, ni cap resposta sobre les freqüències de pas dels autobusos, ni cap resposta sobre les marquesines. Aquest senyor podria explicar també que quan vam acompanyar-lo a la Generalitat de Catalunya, el secretari davant meu li va dir que les marquesines són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya. Jo he fet ronda de trucades a tots els ajuntaments on em confirmen que les marquesines són responsabilitat de Mobilitat, Generalitat de Catalunya. Doncs ara resulta que la Generalitat de Catalunya li respon a aquesta plataforma que no, que són responsabilitat de l'Ajuntament. I què fa la plataforma? En comptes de dir, escolta'm, jo estava en aquella reunió, em vas enganyar? No. Ah, doncs ara ataquem l'Ajuntament.
3: Fem notar que si bé la circulació de trens ja ha anat recuperant les freqüències habituals després del desgavell de la setmana passada, el servei de busos continua encara patint alteracions importants perquè no és capaç d'absorbir el volum d'usuaris que han generat les incidències a rodalies. Per exemple, la plataforma Millorem Bus ha assegurat que els vehicles continuen totalment col·lapsats de viatgers i que molts han de fer el viatge a drets, i també ens deia que a la parada de l'Illa Fantasia, la tercera parada de la línia que va a Barcelona, els cotxes ni tan sols s'aturaven perquè ja no hi podien entrar ningú més. I al llarg d'aquest pròxim mes de novembre creixerà el nombre de places d'aparcament de zona vermella per a residents al sector del Torrent Malet, concretament als carrers de Gran Via de Neus Català, passat el Torrent Malet, carrer de Metalogènia i carrer de Narcís Monturiol. En aquests tres trams hi ha actualment 66 places d'aparcament lliure, però està previst que el carrer de Metalogènia i l'últim tram de la Gran Via passin a ser d'un sol sentit circulatori i això permetrà ampliar el nombre de places. Després d'això, tota aquesta entesa d'aparcaments es pintaran de vermell i passaran a ser d'ús preferent per a residents que hi poden aparcar lliurement amb el distintiu corresponent. Els no residents, com passa la resta de places d'aquesta naturalesa, només ho poden fer un màxim de 2 hores amb rellotge horari. L'actuació no té encara una data fixada, però, com diem, es farà al llarg d'aquest mes de novembre. I encara una notícia més. Des d'ahir està en marxa la primera edició de la fira Fil en Fit a Mataró, un nou esdeveniment firal consagrat a l'abordatge dels grans reptes actuals de la indústria tèxtil maresmenca. L'organitza ACGM, l'Associació d'Empresaris de Gèneres de Punt de Mataró i Comarca, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona, però també compta amb el suport de la Generalitat i el Consell Comarcal. Com explicava fa uns dies l'Ajuntament de Mataró, amb ocasió de la presentació de la fira, Fil en Fit busca convertir-se en un punt de trobada, col·laboració i projecció del sector en l'àmbit comarcal. Constarà d'activitat firal i expositiva, però també s'hi celebraran fins a 9 conferències de part d'empreses, institucions i especialistes, tot plegat, com diem, amb l'ànim d'analitzar i debatre sobre les necessitats i les oportunitats actuals del sector. I tornem a Premià de Mar perquè es posa en marxa un nou servei d'interpretació telefònica per facilitar la comunicació amb les persones nouvingudes. El recurs, que ja està disponible per serveis socials, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i Polítiques Migratòries, serveix per millorar la comprensió de la informació en els tràmits i la comunicació amb els professionals dels diferents serveis. Està disponible en gran varietat d'idiomes. La tècnica responsable de Polítiques Migratòries, Nerea Santos, ha explicat a Premià Mèdia que el nou servei d'interpretació de moment està funcionant bé. A més, també s'ha posat en marxa un nou servei jurídic d'estrangeria que ofereix assessorament gratuït a la ciutadania en qüestions relacionades amb procediments actuals.

El sector de les arts escèniques ja coneix les nominacions de la 32a edició dels Premis Butaca. Dimarts es van donar a conèixer les candidatures en un acte que va reunir representants del món teatral i de les institucions. Els guardons reconeixen les millors produccions de la temporada a partir dels vots del públic. Les obres L'amor venia amb taxi de la Cubana i La mort i la primavera de la Veronal i el Teatre Nacional de Catalunya encapçalen les nominacions amb 9 candidatures cadascuna. En segona posició hi ha el Barquer del Teatre Lliure, amb 8 nominacions. També destaquen La corona d'espines i Una festa a Roma, amb 5 candidatures cadascuna. Les votacions per escollir els guanyadors ja estan obertes i es podran fer fins al 16 de novembre. Els premiats es donaran a conèixer el 23 de novembre en una gala que tindrà lloc de nou al Pavelló Municipal d'Esports de Premià de Mar.

0: I en esports, l'equip de l'AB Premià Fedemar de bàsquet inclusiu ha guanyat la medalla d'or als Especials Olímpics que s'han celebrat a Tarragona. L'equip premianenc que acaba d'engegar un nou projecte debutava en competició i l'experiència ha estat fantàstica. Ho han explicat a Premià Mèdia en Pere Prat, delegat de l'equip i membre de Fedemar, qui assegura que els jugadors han mostrat la seva millor versió tot i anar a jugar sense expectatives. Després de guanyar els dos primers partits, els premianencs entrenats per Òscar Rubió van superar el Reus a la final. Ara, amb la motivació de l'or, l'equip inclusiu de l'AB Premià encararà la Copa i després jornades a Lliga.
1: Les notícies del dia i els protagonistes de la jornada al matinal Premià Mèdia.
2: Sonríeme una vez más, pero es que soy capaz de alargar esta noche que te adormí.
0: I avui aquest sot ha de sonar perquè tal dia com avui, un 15 d'octubre, però del 1994, va néixer Sebastián Yatra, el cantant colombià que s'ha convertit en una de les grans veus del pop llatí. Al llarg de la seva trajectòria ens ha deixat cançons plenes de sentiment i una de les més especials és Acureiri, que va publicar el 2024 amb Aitana.

0: Aquest diumenge, Premià de Mar ens posa una manera diferent de descobrir el municipi, mirar-lo des del mar. La Casa de la Festa de Can Manent organitza una ruta guiada per la façana marítima i per conèixer, doncs, justament, com es veu el poble des d'aquesta perspectiva i descobrir detalls de la seva història i també del seu vincle amb el Mediterrani. En parlem amb la Maica Carmona, que serà l'encarregada d'acompanyar els participants en aquesta visita. Maica, com estàs? Bon dia.
1: Hola, què tal, Manel? Com anem?
0: Escolta'm, jo crec que a vegades, i es diu moltíssim, que a vegades Premià de Mar em sembla que estem d'esquenes al mar, no? I potser Això ens dona l'opció de tenir aquesta perspectiva. Ara veia justament l'Skyline aquest que tenim aquí a l'estudi, a les pantalles, que ens ofereix justament això, veure Premià des d'aquesta perspectiva que potser a vegades ens perdem.
1: Sí, a més, tractarem la seva història, tal i com la veiem per allà, pel passeig marítim, passejant tranquil·lament, i es veuran alguns detalls que si no estàs allà, al passeig marítim, no es veuen. O sigui, són aquelles cosetes per descobrir.
0: Molt bé. Hem de dir que a hores d'ara estan esgotades les entrades. Suposo que això farà pensar que en tindrem més edicions perquè tothom en pugui gaudir més endavant. Per qui no tingui ara mateix entrada per poder anar, què podem percebre o què podem observar des d'aquesta façana marítima de Premià de Mar que no veuríem si no hi fóssim allà?
1: Tota la seva història, això d'entrada.
0: Molt bé.
1: Des de l'arribada del tren, Can Manent, amb tota la seva història, l'església, amb tota la seva història, alguns espais d'oci, dels que no diré res, perquè molta gent desconeix que eren espais d'oci. Deixem-ho aquí.
0: Molt bé.
1: Anirem avançant. Espais d'oci, ja no tant de cinemes i tal, sinó també com podia ser... parlarem del Vellamar, que no el tenim, però a la memòria popular, la meva generació, les anteriors, ho han viscut moltíssim. Anirem avançant, anirem veient espais també d'oci, espais d'habitació, on vivia la gent, com vivia... I el més important, també parlarem d'anècdotes, és el que tu deies, vivim una mica d'esquena al mar, però si Premià de Mar... Premià de Mar...
0: Clar, ja ho diu el nom.
1: Ja ho diu el nom. Ha estat sempre de cara al mar. És ara que potser hem oblidat aquesta part de la seva història. Parlarem dels pescadors, de com ells vivien aquestes fronteres que tenim ara, aquestes fronteres que són la Nacional i és la Renfe. Com ho vivien els pescadors? On tenien els seus estris? Com feien per superar-les?
0: Molt bé.
1: Moltes anècdotes.
0: Molt bé, hi haurà moltíssimes anècdotes. Parlàvem justament al punt aquest de sortir de Can Manent, no? Que ara és coneguda com la Casa de la Festa, no? Suposo que allà s'hi guarda moltíssima història dels orígens de Premià de Mar, no? És a dir, que potser allà és com el punt zero o un dels punts zeros de la història de Premià.
1: Just. A més, no és només la masia més antiga documentada, sinó que després ells cedirien espais per construir espais comuns de Premià. Un d'ells, església. L'Ajuntament. Ah, també parlarem de l'Ajuntament, però no del que coneixem ara, de l'Ajuntament que vam tenir durant la Guerra Civil, que el veiem des del mar. O sigui, són aquestes petites coses que se'ns escapen. I... és
0: molt
1: un
0: bé.
1: Moment fantàstic per veure'ls.
0: Serà una manera fantàstica per poder-ho veure. Com han canviat? Perquè m'explicaves abans de començar que tu havies viscut o has viscut a Premià durant molts anys. Com ha anat evolucionant també la història de Premià i com s'ha anat adaptant als nous temps per quan fem aquesta mirada enrere el diumenge, qui tingui la sort de poder anar, dir, ostres, doncs sí que ha fet un salt Premià de Mar.
1: Un salt brutal. Tu tens una Premià marinera que s'està... després es segregarà de Premià de Dalt. Però ells comencen com aquesta gent que venia a mar, perquè hi havia aquests pirates que ens podien envair, que hi havia un perill. Per tant, cada dia tornem a casa, a Premià de Dalt. Perdó, en aquell moment Sant Pere de Premià.
0: Sant Pere de Premià.
1: Mica en mica, aquests pescadors es comencen a quedar a la costa i seran ells qui formaran el nucli inicial de Premià. O sigui, Premià neix com un poble pescador, es transformarà mica en mica en un poble molt treballador, un poble industrial. El tren, evidentment, li va ajudar moltíssim en aquest aspecte. I de fet, jo sempre dic el tarannà aventurer que hi ha, perquè també s'han fet les Amèriques des d'aquí Premià. Potser no teníem una escola nàutica com tenien a Vilassar de Mar o una tradició, però qui dotava els vaixells ja potser no d'aquests caps que manen dintre d'una embarcació, sinó la gent que la portava, l'embarcació, i han fet les Amèriques. Com et deia, industrial, molt treballadora, les Amèriques. I mica en mica tot això va canviant, va canviant, va canviant, i potser ara ja no som tant un poble del primer sector, que podríem dir, o d'un segon sector, o sigui, un pesquer, un agricultor, un industrial, sinó que passem ja a un espai de serveis. O sigui que déu-n'hi-do tot el recorregut que hem fet, i en molt poc temps.
0: Tota la història és el que justament t'anava a dir, és a dir, que tot això ha passat en un temps curt, relativament curt, no? És a dir, tota aquesta història, tota aquesta transformació i tota aquesta volta ha passat en poc temps.
1: En molt poc temps. Pensa que ens segreguem de Premià de Dalt cap a 1836, a nivell administratiu. Però és que tota la història que ja portem abans, totes les lluites, tot el... Buah! Però si penses això, què tenim? No tenim ni 200 anys de història oficial. Clar, també hem de parlar dels assentaments que tenim abans. En època romana no hi havia aquesta por al mar, que ens va fer pujar cap a les muntanyes.
0: Cap a dalt, sí.
1: No hi havia aquesta por al mar, i tenim espais com Can Ferrerons, brutals. No oblidem que al Palmar Hotel teníem una necròpolis on els romans anaven a fer els seus enterraments. I tot això, aquí no arribarem perquè ens queda una mica enrere, però és una part de la façana marítima. A Can Manent mateix han aparegut restes, també.
0: Hi ha coses importants, lògicament, sense deixar enrere tampoc el Museu Romà que tenim aquí a Premià de Mar i el Museu de l'Estampació, és a dir, que són dos punts de referència importantíssims per tota aquesta història que ens expliques avui, Maica. S'ha sabut conservar la història de Premià de Mar amb el pas dels anys? Hi ha gent que encara l'explica i gent que té records. S'ha pogut recollir tot això? S'ha fet feina per poder-ho recollir?
1: Tenim gent molt interessant. S'ha fet molta recollida, molta... I no només des d'institucions com poden ser el museu, sinó també des de particulars. Gent molt interessada en la seva història que ha anat fent, recollint totes aquestes dades. I això que tenim fa molt, per un poble.
0: A vegades pensem també doncs en la història que s'explica antiga, no? Per exemple, de Premià de Mar. No sé si mai has fet l'exercici de pensar què s'explicarà de l'època actual d'aquí uns anys de Premià de Mar. Perquè això no sé si també fas aquest exercici a vegades retrospectiu de dir què s'explicarà o què es dirà del premi actual, no?
1: Ostres, doncs mira, no m'ho havia plantejat.
0: Una Maica d'aquí 200 o 300 anys, què explicarà d'aquesta època,
1: Serà... Ostres, és que hem fet un canvi molt important,
0: Sí.
1: Ja veus, ara som una miqueta residència, un espai de residència, més que de treball. Hem fet un canvi important.
0: És veritat, però el que queda clar és que aquest diumenge hi ha aquesta activitat que surt des de Can Manent per a aquestes persones que ja ens deien que les entrades s'han esgotat molt ràpid. Com dèiem, esperem que hi hagi o que es pugui repetir. És veritat que, Maica, durant l'any hi ha diferents moments on fas aquestes visites, aquestes rutes. No? És a dir, que si aquest cop no ha pogut ser, segur que es repetirà en algun altre moment.
1: Segur
0: que sí. Doncs, Maica, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, i quan tu vulguis, convidadíssima de nou a Premià Mèdia per parlar també d'aquesta història de Premià de Mar.
1: Encantada.
0: Gràcies, bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: I com cada dia a aquesta hora, 9:45 del matí, és el moment de donar pas a l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn de Joaquim Briones, portaveu del Partit Popular.
2: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
3: Bon dia, soy Joaquim Briones, regidor del Partit Popular. Hoy os quería hablar de tres temas. Un tema, el de la limpieza, el segundo sobre seguridad y el tercero sobre las elecciones anticipadas. El primero sobre la limpieza, creemos que el nuevo modelo que se implantará gustará a todos, a los que querían usar la tarjeta como a los que no la querían usar. Serán containers abiertos y el que ya la usaba y quiera seguir usándola la podrá pasar y tendrá unas bonificaciones y el que no quiera usarla es libre de usarla y no tendrá ninguna bonificación. Así que esperemos que con este sistema estén todos contentos y podamos acabar con el incivismo que hay de dejar la basura fuera y de descontentos por el sistema. El segundo tema es sobre la seguridad. El Partido Popular siempre ha luchado porque haya más seguridad en el municipio. Ha estado siempre a favor de las cámaras de seguridad y estaremos siempre a favor en que se pongan nuevas en parques y en sitios conflictivos para controlar que no haya conflictos. Y también estamos a favor de la nueva comisaría. Creemos que la policía tiene que trabajar en condiciones. La antigua comisaría es obsoleta y entonces estaremos siempre a favor de tirar adelante este proyecto. Y el tercer tema es el de las elecciones anticipadas. Sánchez nos ha convocado unas elecciones y despide su legislatura fallida como la empezó, con mentiras y contra los españoles. Compró su investidura con una amnistía inmoral para ocupar el poder porque nunca tuvo mayoría, nunca ha ganado unas elecciones. El PSOE debe ser investigado por delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos y malversación. Los presuntos delitos los cometieron las máximas responsables del PSOE. Fueron financiados por el PSOE y buscaron financiar al PSOE. Han hecho de su fracaso en vivienda una campaña, de su mentira un programa, y convocan la primera huelga general contra la oposición, algo insólito. Han condenado a toda una generación a la desesperanza. No es una huelga general, es una huelga electoral. La mejor noticia de la legislatura es que por fin se acaba. Por fin todos los españoles vamos a decidir cómo será la nación que queremos reconstruir. España necesita una reconstrucción total y también un gobierno que venga a servir, no a servirse. Buen día.

0: I ara passant 4 minuts a 9:45 del matí, és el moment també de conèixer algunes de les notícies i dels temes que us explicarem també avui a Premià Mèdia. I com sempre, des de la redacció, en Joaquim Aguilar ens ho explica. Bon dia, Joaquim.
1: Molt bon dia, Manel.
0: Avui què ha de passar o què està passant ja a Premià?
1: Doncs el que està passant a Premià, no ho sé del cert, però a la redacció d'informatius està passant que estem molt entretinguts mirant de confirmar i d'ampliar una informació que ens arribava d'una manera així mig accidentada, com sol passar en aquests casos, a la tertúlia política d'aquesta casa abans d'ahir, dimarts, a les 5 de la tarda es fa aquesta tertúlia política, i els regidors Kilian Santiago del PSC i Xavier Gatius d'Esquerra Republicana parlaven, però com dic, d'una manera així una mica tangencial, d'una informació que no sabem a través de quin canal els arriba, que aniria en la línia que Renfe ja estaria licitant. De fet, és una informació que, no t'ho perdis, vam donar fa 2 anys, la de que Renfe estava licitant les obres de reforma de l'estació de trens. Les tan desitjades, gairebé mítiques, obres de reforma de l'estació de trens. Fa 2 anys, perquè ho hem trobat a l'hemeroteca, ja hi havia una licitació d'aquests treballs que va quedar a l'aire completament. Vull dir que no en vam sentir a parlar mai més. Bé, doncs ara tenim fins i tot doncs un enllaç per arribar a un portal d'aquests portals que han fet un negoci del fet de donar informació a les empreses sobre licitacions que fa l'administració pública. I el que passa és que allà no se'n donen tots els detalls, que són els que voldríem nosaltres. El que ens diuen és que si volem aquesta informació hem de fer-nos...
0: De passar per caixa,
1: Exacte. I, bé, de moment la nostra vocació periodística no dona per tant, diguéssim. Estem mirant d'obtenir aquesta informació a través de les fonts oficials. Ja hem parlat amb premsa de Renfe. Estaríem davant d'un tros de notícia si ja li poguéssim posar data, naturalment, a aquesta reforma, però permeteu-me que sigui, si no escèptic, molt prudent, perquè, com dic, ja hem donat informacions molt semblants que després han quedat a l'aire. En qualsevol cas, ara mateix és el nostre centre d'interès a la redacció d'informatius. Ahir no vam tenir ocasió, avui sí. Parlem d'aquesta comunitat energètica que hauria de començar a caminar els pròxims mesos a Premià de Mar. No sabem la burocràcia, diguem, com anirà en aquest cas, perquè ara el preu públic que permetrà formar part d'aquesta comunitat energètica a partir de l'energia solar que capten els parcs municipals, doncs ara de passar, com dic, pel ple municipal, el preu públic que ens permetrà accedir-hi. I, bé, en qualsevol cas, confiem que un cop aprovades les ordenances fiscals i aquest preu públic, la cosa, doncs, ja pugui començar a caminar i potser abans de final d'any ja la puguem donar per inaugurada, aquesta comunitat energètica. Després parlem d'una situació que jo personalment no m'havia trobat, em sembla, encara, fent la feina d'informador de Premià de Mar, que és el fet que l'alcalde, Rafa Navarro, ha fet una aparició més o menys pública, podríem dir, perquè l'ha fet a través d'un vídeo per canal WhatsApp, que el que passa és que ha corregut com la pólvora, un vídeo que ell dirigia a pel que ens ha dit, alguns usuaris del casal d'avis de Can Manent. El que passa és que, com dic, ha corregut com la pólvora, ha arribat a la redacció d'informatius i nosaltres hem acabat d'estirar el fil i hem pogut saber que Rafa Navarro, com dic, està convocant els usuaris, els socis del casal d'avis de Can Manent a una trobada demà a la tarda on, pel que explica en aquest vídeo i després ens ha explicat millor a nosaltres, vol informar sobre el procés electoral que s'està fent per la nova junta del casal d'avis i, sobretot, vol advertir que una de les candidatures. Nosaltres, pel que sabem, ara mateix n'hi ha dues de candidatures, tot i que podrien aparèixer més, perquè es veu que per estatuts, fins mitja hora abans de la votació,
0: es pot presentar una altra.
1: Es pot presentar una nova candidatura. Bé, diu que una de les candidatures ha estat practicant algunes accions que ell considera no íntegres, fins i tot fregant la il·legalitat, ha fet ús d'amenaces, fins i tot. Una de les candidatures, ell la desqualifica absolutament i considera que, a tenor de com han actuat fins ara, no mereixerien o no haurien de poder accedir a la junta de l'entitat. Fins a tal punt que alerta Rafa Navarro que si aquesta candidatura guanyés el procés electoral, l'Ajuntament no li cediria la gestió del casal de Can Manent, que no perdem de vista que és un equipament municipal. Com dic, és una situació absolutament estrambòtica que jo no havia viscut mai. És a dir, un alcalde intervenint d'aquesta manera en les eleccions d'una entitat perquè l'Ajuntament és el titular de l'equipament que aquesta entitat utilitza. Una equació, com dic, insòlita.
0: Estem dissabte, haurem de saber, no?
1: El dissabte a la tarda són les votacions i la convocatòria de l'alcalde per parlar amb aquests usuaris és demà a la tarda, 6:15 de la tarda, allà mateix, a Can Manent, si ens està escoltant algun usuari i no li ha arribat, cosa que poc probable, no li ha arribat aquest vídeo que, com dic, ha corregut de l'alcalde. Anem al darrere d'una convocatòria que ens fa una plataforma antifeixista de Premià de Mar per aquest cap de setmana, una plec antifeixista, que hem vist cartells al carrer, hem aconseguit parlar amb ells, no ha estat fàcil, però finalment hi hem contactat, i el que ens diuen hores d'ara és que la previsió de pluges, de noves pluges considerables aquest cap de setmana, ara mateix els té una mica en suspens la convocatòria, o si més no l'emplaçament, perquè estan intentant que es traslladi de la plaça Països Catalans, que és on s'havia de fer, algun lloc cobert, i ens han d'acabar de confirmar si serà possible. Pàgina comarcal, parlem de sanitat, perquè s'ha constituït aquest mes de setembre un nou gran consorci oncològic Catalunya Nord, que cobreix les zones de Metropolitana Nord i Girona, amb 2 milions d'usuaris potencials, i és una mena de gran entramat d'institucions i hospitals, els principals hospitals, els hospitals de referència en matèria oncològica, i institucions com l'Institut Català d'Oncologia, del qual forma part l'Hospital de Mataró, de manera doncs, que aquest gran consorci, que en definitiva el que busca és oferir totes les prestacions i totes les col·laboracions i tots els coneixements de tots aquests centres a la població, doncs també ens hauria de beneficiar en la mesura que entrem a l'àrea d'influència de l'Hospital de Mataró. En pàgina de Cultura parlem de la presentació d'un llibre demà al Centre Cívic, i aquesta és una informació, em perdonareu, que no hem treballat encara i no us puc donar moltes més dades. Em fa l'efecte que tu controles.
0: Exacte,
1: més.
0: Exacte, sí, sí. De fet, és avui a la tarda, 6:45 de la tarda, hi haurà aquesta presentació que justament parla d'aquests 90 anys del cop d'estat, i la presentació anirà a càrrec d'Aurora Madaula, doctora en Història i que també ha estat diputada al Parlament de Catalunya. El Centre Cívic serà avui a partir de 6:45 de la tarda. Per tant, tothom convocat, i després ho explicarem. I això, de moment, és el que tenim per avui, Quim.
1: Molt bé, Manel, moltes gràcies.
0: Molt bé, gràcies a tu. Fins ara.
2: El dia comença amb el matinal Premià Mèdia.
0: I fins aquí us donem les gràcies també al nostre company Carles Soler, a tots per acompanyar-nos doncs, avui en aquesta primera hora del matinal, i us convidem a que continueu escoltant Premià Mèdia a través de la ràdio, que ens cerqueu a les xarxes socials i també a totes les plataformes doncs, on hi som presents, per exemple al canal de YouTube, on avui podeu trobar, per exemple, doncs, l'espai de la OMIC que vam fer fa uns dies aquí a la ràdio, també aquesta entrevista que vam fer per parlar de l'or que han guanyat l'equip municipi inclusiu del Fedamar i també doncs, per unes, vaja, una xerrada que tindrà lloc d'aquí uns dies, que també parlarà doncs, justament de tots aquests temes relacionats sobre el canvi climàtic. Tot això ho trobareu a les xarxes de Premià Mèdia, al nostre canal de YouTube, i d'aquí una estona, d'aquí uns minuts, arriben les sardanes a Premià Mèdia. Per tant, no us mogueu, perquè tot plegat continua. Gràcies i fins demà.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.

0: Jo abans d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma. Avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots els gegants van ser construïts al 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar. I com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la sisena

0: 70 anys, però van arribar a premiar allà el 1983, que els van comprar de la Casa Vinyals.
1: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
2: Sí, són els gegants més veterans que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida. I en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents i aquest fet que arribessin abans potser fa això que la gent gran els hi tingui més estima i, per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o els hi tenen una estima més especial que la resta.
1: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
2: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del tofu i la siseta, el seu cartropedre és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del tofu de siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera. I l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
2: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
1: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del tòfol i la siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
7: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
8: Funky Tracks Radio.
9: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
8: Funky Radio Show.
9: Consulte la programación.
10: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
11: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
10: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
11: Home, testimonis.
10: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
11: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Premià Media. Informació.
1: El Premià de Futbol continua sense guanyar. Perdien 1-2 a casa contra el Porqueres i això que s'avançaven amb un gol matiner de Raúl Valibrea al minut 7. Arnau Llorente, abans del descans, i Jordi López, a la segona meitat, van capgirar el marcador per endur-se els 3 punts. En bàsquet, a Supercopa Femenina, l'equip de Xavi Expósito queia a la pista del Cerdanyola per 4 punts de marge, 63-59. Un partit molt igualat, on les premianenques van fer un gran inici, però en canvi van anar perdent marge. Acumulen 2 victòries en 4 partits. I el primer equip masculí de bàsquet era l'únic que superava el Sant Cugat 81-74. En la segona victòria en 2 partits dels premianencs. Els de Gerson Garcia van haver de treballar de valent per sumar els 2 punts. I en waterpolo, derrota per la mínima dels de Xavi Julià per 13-12 a Tenerife. Els locals van fer valer un gol més per sumar els 3 punts. De moment, 2 jornades i cap punt sumat per part dels premianencs.
0: Premià Media. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts han reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat també de les eleccions generals del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita dels drets socials i la defensa nacional han d'anar del braç i ha acusat Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís més de posar Catalunya per davant dels ingressos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys, desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Illa ho ha anunciat precisament durant l'ofrena a Lluís Companys, coincidint, com dèiem, amb aquest 86è aniversari del seu afusellament. Ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor. La troballa es va produir ahir a la tarda, quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels, a l'altura del port de Ginesta. I una dona ha mort aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. Posteriorment s'ha reobert un carril, però encara ara es mantenen retencions de 4 quilòmetres. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes enguany a les carreteres, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda d'aquestes afectacions, hi ha un altre accident a la C25 a Espinelves, que dificulta la circulació, i un altre a la C32 a Arenys de Mar. I els bombers han fet 1.610 actuacions al medi natural entre el gener i el setembre, un 12,3% més que en el mateix període de l'any passat i la xifra més alta de la sèrie per aquests 9 mesos. Dos de cada tres serveis han estat rescats de muntanya amb 1.057 actuacions, mentre que les recerques de persones perdudes es mantenen estables amb 306 casos. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Les xifres d'atur d'aquest setembre al Maresme tenen com a dada més cridanera no tant l'increment respecte al mes anterior, sinó el fet que s'hagi donat un increment de gairebé un punt, un 0,93%, respecte del setembre de l'any passat, quan la tònica dels últims temps deia que, malgrat alguns repunts mensuals, la comparativa interanual era sempre positiva. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local, les dades al setembre indiquen concretament un increment del 0,08% respecte de l'agost, per situar-nos en la xifra total de 19.612 aturats, 15 més que el mes anterior. I com diem, en termes interanuals, l'atur ha augmentat un 0,93%, amb 180 persones més que el setembre de 2025. Al conjunt de Catalunya i a la demarcació de Barcelona, les coses han anat relativament semblants, però en aquests dos àmbits l'increment interanual ha estat més pronunciat, d'un 2,48% a Catalunya i d'un 2,42% a la província. La taxa al Maresme se situa en el 8,43%, pràcticament al mateix nivell que la de la província de Barcelona, un 8,45%, i per sobre del conjunt de Catalunya, un 8,04%. En clau municipal ens trobem que l'atur ha augmentat en 11 dels 30 municipis del Maresme respecte de l'agost i respecte del setembre de l'any passat, ha augmentat en 15 municipis. A Premià de Mar vam tenir 1.214 aturats, que suposen un 1,78% menys que el setembre, però un 0,91% més que el setembre de 2025.
2: Premià Mèdia. Informació.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: Bon dia, sardanistes. Una setmana més, tornem a ser aquí. A la sintonia de Premià Mèdia ha arribat l'hora del Fem Rotllana.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Benvinguts i benvingudes a Fem Rotllana, el punt del 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor i també pel portal web premiamedia.cat. A Fem Rotllana comencem aquest camí sardanista on els oients poden intervenir mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic. Ja ho anirem informant. Un camí que ve assenyalat per les tres paraules tradicionals, que són mercat, sardanes i arròs. I saludem una setmana més el company Carles Soler, que, com sempre, el tenim als comandaments tècnics. Bon dia, Carles! Perfecte, i aquí avui a l'estudi un servidor de vostès, Joan Vinyals. Avui a aquesta hora s'està fent l'enterrament del veí de Premià de Mar, Jaume Bas, professor de pintura de la nostra companya, la Maite Llatjà, que naturalment està acompanyant la família del seu professor, d'en Jaume Bas. Des de Fem Rotllana donem el condol més sentit a la família i amics d'en Jaume Bas i li dediquem aquesta primera sardana del programa d'avui. Un programa que porta de sèrie el número 848, que si ens escolteu en directe correspon al dijous 15 d'octubre, o bé, si l'escolteu repetit, ja seríem a dissabte 17 d'octubre. Avui és, doncs, en directe dijous 15 d'octubre. Celebrem, més ben dit, commemorem el 65è aniversari de l'assassinat del president Lluís Companys. I aquesta temporada portem un trosset d'una sardana que l'anirem escoltant durant el programa. I es tracta que vosaltres adivineu de quina sardana es tracta. Però vista la dificultat que hem tingut aquests primers programes d'aquesta temporada, avui us porto una sardana incògnita de la que escoltarem tota la tirada de llargs, sencera. El primer o primera que ens truqui al 93-752-2544 i ens digui el títol d'aquesta sardana, li regalarem una samarreta de l'Aplec de Sant Mateu i de la Caminada i un disc de sardanes del compositor Jordi Paulí. Fem una prova? Atenció, escolteu-ho!

0: Bé, com hem dit, hem evolucionat i ens agradaria que adivinéssiu de quina sardana es tracta aquesta que acabem d'escoltar, la tirada de llargs. Avui regalarem a qui primer ens digui el títol de la sardana, d'aquesta sardana, una samarreta i aquest CD de sardanes. A veure, igual ja en aquesta primera trucada ja ens ve la solució. Si no, teniu tot el programa per intentar-ho. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, digui'm.
1: Sóc en Tomàs.
0: Hola, senyor Tomàs, què tal?
1: Sí, home, avui ho has posat una mica fàcil, molt fàcil,
0: una mica, no? Una mica, no sé, no sé, jo no ho sé.
1: A veure, la primera vegada ho vas posar molt difícil.
0: Ja, a veure...
1: Era un trosset molt petit.
0: Són sardanes conegudes, però sí. Són segons sí. Molt petits, clar.
1: Bueno, em sembla que és Vell Penedès d'en Josep Serra.
0: Bé, a veure...
1: Ai, Saderra,
0: d'en Josep Saderra. Vell Penedès, sí, senyor. Serra. Sí, senyor. Molt bé, Tomàs. Doncs, escolta, farem per enviar-te aquesta samarreta i aquest CD.
1: Molt bé.
0: D'acord?
1: I l'adreça com a... O tinc que donar l'adreça o què?
0: No, sí, i després et truco.
1: Ah, després
0: et truco. Després, quan acabi...
1: O si no, te la dono per WhatsApp.
0: O per WhatsApp, sí, sí, jo t'ho poso en un sobre i t'ho envio sense cap problema.
1: Bueno, molt bé, doncs entesos. Ara és massa fàcil, potser,
0: Sí, potser massa fàcil. Farem entre 3 segons i un minut i mig, farem la meitat.
1: Vinga, va.
0: A part, també intento posar sardanes més o menys conegudes. Tampoc no podem posar sardanes acabades d'estrenar d'aquestes que tampoc no es coneixen massa.
1: Però baixant de la Font del Gat, és que al moment que la vaig sentir, dic baixant de... El que passa que no vaig voler,
0: ja.
1: Algú dirà, vaig quedar parat, que no digués ningú dir res, al final va ser en Rocabado.
0: Sí, sí, exacte, sí.
1: Vaig quedar parat,
0: No passa res, no passa res.
1: Bueno,
0: escolta, després em poso en contacte amb tu i ho tramitem tot això.
1: Molt bé. Vinga,
0: i una salutació a tots els badalonins que ens escolten.
1: Sí, molt bé. Adéu-siau.
0: Gràcies, bon dia, Tomàs.
1: Adéu, adéu.
0: Doncs mira, la primera trucada ens venia des de Badalona. A l'amic Tomàs ja li enviarem aquesta samarreta i aquest CD de sardanes d'en Jordi Paulí li enviarem cap a casa seva. Bé, doncs, aquest any, a part de tot això, comencem dedicant la primera sardana del programa a un aplec que celebri aquest cap de setmana. I aquesta setmana n'hem comptat 9, més grans o més petits. Hi ha el 39è de Montgat, l'aplec de l'Ermita de la Salut de Sant Cugat del Vallès, el 3er de Cunit, el 57è de Ripollet, l'aplec de Sant Simó a Mataró, el 5è de Pons, l'aplec del Remei de Caldes de Montbui, el 17è del Serrallo a Tarragona i el 57è aplec de Tardor de Barcelona, el Prat de la Guineueta. I la sardana d'aquest últim és la que escoltarem. Escrita pel compositor de Granollers, en Conrad Saló, ens l'interpreta la Cobla de Cambra de Catalunya, l'aplec de Tardor.

0: Acabem d'escoltar l'Aplec de Tardor, de Conrad Saló i Ramell, estrenada el 12 d'octubre de 1979, ara ha fet anys, durant l'11è Aplec de les Roquetes. L'hem escoltat per la Cobla de Cambra de Catalunya. Bé, informem que dissabte que ve a la tarda, dissabte dia 17 d'octubre, tenim una ballada de sardanes a 6:45 de la tarda aquí, a Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Cobla Sabadell. Sempre i quan estem pendents de la pluja, perquè tenim unes previsions potser no massa favorables. Però vaja, apunteu-vos-ho. Dissabte, dia 17, ballada de sardanes a 6:45 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament amb la Cobla Sabadell. I tenim aquest telèfon del directe, que és el 93-752-2544. Feu-lo servir, marqueu-lo, passeu en directe i feu les vostres peticions. Podeu enviar també un missatge de text o de veu al 649-19-82-07. Cosa que ha fet aquesta nostra oient, l'amiga de Premià de Mar, la Marta Clotet, que ens va enviar un WhatsApp de veu en aquest telèfon, el 649-19-82-07. I ens deia el següent.
1: Hola, bon dia, Joan i Maite. Maite, truquem, bueno, truquem, enviem aquest missatge per felicitar-te des de casa i de la nostra família i una abraçada molt forta en el dia del teu sant. I també et volem dedicar una sardana que es diu Aplec Festiu, perquè tu ets molt festiva i molt alegre, Aplec Festiu d'en Jordi Paulí, que es va estrenar no fa gaire en l'Aplec de Rubí a finals de setembre. Vinga, per tu, Maite. Una abraçada. Adéu, bon dia.
0: Doncs vinga, escoltem aquesta sardana demanada per la Marta i família i tots els amics de les sardanes també que volem dedicar a la nostra amiga Maite Lletjà, que avui és el seu sant. Aplec Festiu de Jordi Paulí amb la Cobla Ciutat de Girona.

0: sardana L'Aplec Festiu d'en Jordi Paulí i Safont, estrenada el dia 26 de setembre d'aquest any, de 2026, o sigui, el mes passat, durant el 28è Aplec de Sardanes de Rubí. L'hem escoltat en versió de la cobla Ciutat de Girona al mateix moment de la seva estrena. I aquesta sardana l'hem dedicat, de part de la nostra amiga Marta Clotet, a la família i família, a la Maite Lletjà, que aquesta setmana celebra el seu sant. I la felicitem també des de Premià Mèdia, i també fem extensiu aquesta felicitació al seu marit, el Miquel, que també avui, dia 15 d'octubre, celebra el seu aniversari. Recordeu els telèfons, el del directe aquí a Premià Mèdia, 93 752 25 44. Per enviar un missatge de text o de veu, ho podeu fer al WhatsApp del 649198207. I en directe avui, dijous, vinga, animeu-vos i truqueu. I recordeu aquest telèfon, que és el 93-752-2544. També podem informar que dissabte, dia 17 d'octubre, a les 11 del matí, hi ha la Festa de la Bellesa Cabrera de Mar. Hi ha una ballada de sardanes amb la cobla principal del Llobregat a la plaça Nova de Cabrera de Mar, a les 11 del matí. I mentrestant, nosaltres, en aquest refugi sardanista que fem rotllana, Premià Mèdia, anem evolucionant. Endavant, això sí. I a continuació tindrem la petició de la nostra amiga oient de Premià de Mar, la Salvadora Graupera, que volia dedicar una sardana a les seves amigues, la Delfina, la Leonor, Mari Pau i la Lluïsa. Doncs abans d'escoltar aquesta sardana que es va demanar a la Salvadora, escoltarem els nostres oients. Bon dia!
1: Bon dia!
0: Hola, bon dia!
1: Hola, Joan.
0: Ah, és la Marta. Què diu la Marta?
1: Marta. Sí. Mira, ja sé que anem una mica tard, perquè és avui, però bueno, per felicitar a la Maite pel seu sant i al Mike pel seu aniversari.
0: Sí, però tu has sentit a parlar d'allò de la cap buitada?
1: Exacte. Ah. Bueno, això anava a dir, com que tot té cap buitada...
0: Per això.
1: La setmana que ve els hi poses l'estany de travertins, del Pitu Chamorro.
0: Perfecte, molt bé.
1: Vale.
0: Per ells dos. Que a més ho fan el mateix dia, un al sant, sí, i l'altre a l'aniversari.
1: La mar de bé, per celebrar. Per,
0: sí, exacte. Doncs perfecte. Ho tenim apuntat i ho farem la setmana que ve, Marta.
1: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies per trucar.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia. Doncs dèiem que la Salvadora volia dedicar una sardana a les seves amigues, la Delfina, la Leonor, la Mari Pau i la Lluïsa. La Salvadora de dedicar aquesta sardana, i es va demanar una composada per l'intèrpret de tenora, l'Enric Ortí, que ens presenta tot seguit la cobla Sant Jordi. Som-hi, que s'acaba!

0: Acabem d'escoltar la sardana Som-hi que s'acaba, d'Enric Cortí i Martín, estrenada el mes de març de 2015 a Cerdanyola del Vallès. L'hem escoltat per la cobla Sant Jordi i és dedicada a Ricardo Jara, de Cerdanyola, demanada per la nostra amiga oient, la Salvadora Graupera, que l'ha dedicat a les seves amigues, la Delfina, la Leonor, la Maripau i la Lluïsa.
1: Continues escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
0: Exactament, i estem informant d'aquesta ballada que tenim aquí a Premià de Mar dissabte, dia 17 d'octubre, a la tarda, dos quarts de set de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Sabadell. Però estigueu pendents de la pluja, sobretot si esteu escoltant aquest programa, la repetició de dissabte al matí, perquè estigueu atents a les previsions de la pluja i també a les xarxes socials dels Amics de la Sardana de Premià de Mar, perquè ho posarem, si fem la ballada o no, perquè les previsions de pluja marquen que sobre aquesta hora ha de començar una llevantada bastant forta aquí al Maresme i potser s'haurà de suspendre, la veritat. Però apunteu-vos-ho, dia 17 d'octubre, dissabte, a dos quarts de set de la tarda, plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar, amb la cobla Sabadell. També tenim un correu electrònic, que és femrotllana@hotmail.com. femrotllana@hotmail.com. I a continuació tenim una altra comanda que ens va arribar telefònicament la setmana passada. El nostre amic oient de Vilassar de Mar, el Pere Tamboleo, la volia dedicar a totes les Pilars i Tereses pel seu sant aquesta setmana. També la volia dedicar a l'autor d'aquesta sardana que ens interpreta tot seguit la cobla Marinada, que és en Josep Fecúndez. La sardana porta per títol Navegant. Thank you.

Doncs acabem d'escoltar Navegant, de Josep Fecúndez i Martínez, estrenada a finals d'agost de 2026, és a dir, fa un mes i mig. L'hem escoltat per la Cobla Marinada, una sardana que és dedicada a la persona que l'ha demanat, que és el Pere de Vilassar de Mar, el Pere Tamboleu de Vilassar de Mar. Ell, però, l'ha volgut dedicar a les Pilars i les Tereses pel seu sant aquesta setmana i també a l'autor de la sardana, el Josep Fecúndez. Bé, també informem tot això, diem, mirant les previsions de la pluja. Dissabte, dia 17, a partir de les 12 del migdia, hi ha el 39è aplec de la sardana de Montgat. Es fa al Parc de la Riera d'en Font de Montgat, amb les cobles Ciutat de Girona i Flama de Farners. Com dèiem, dissabte, dia 17, a partir de les 12 del migdia, a Montgat. Recordeu, telèfon del directe 93-752-2544, per passar en directe i fer les vostres peticions. Heu connectat amb Fem Rotllana, aquí a Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, amb col·laboració amb els amics de la Sardana de Premià de Mar, també i de Som Sardana. I Som Sardana ens informa de totes aquestes ballades i aplecs de cada setmana i ens proporciona molta d'aquesta música que escoltem en aquest programa. I a continuació felicitarem a totes les Tereses, la Maria Tereses, Maites i tots els derivats, que dijous, dia 15 d'octubre, és el seu sant. I això ho fem de part del nostre oient, d'en Jordi Hernando i la Carme, també, que vol felicitar, com dèiem, a totes les Tereses. Tot desitjant un bon sant a totes les Tereses, escoltem, acompanyats de la Cobla Marina, la partitura del mestre de Caldes de Malavella, en Francesc Mas. Porta per títol Maria Teresa Forest.

0: És la sardana Maria Teresa Forest, la que acabem d'escoltar, de mans de la Cobla Marina. Aquesta sardana, Maria Teresa Forest, és escrita per el mestre Francesc Mas Ros i va ser estrenada el dia 16 de setembre de 1979 a Badalona i és dedicada a la pubilla de la sardana de Badalona l'any 1979. Nosaltres hem dedicat a totes les Tereses, de part del Jordi Hernando i la Carme. Totes les Tereses, deia, Maites, Maria Teresa, tot desitjant que gaudeixin d'un molt bon dia de sant el 15 d'octubre.
1: Els dijous, mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
0: Exacte, i aquí a Premià Mèdia podeu trucar al telèfon del directe, que és el 93-752-2544, i també tenim un correu electrònic, que és femrutllana@hotmail.com. I us anem informant d'aquesta ballada que tenim aquí a Premià de Mar dissabte a la tarda, a partir de 6:45. Però estigueu atents, tant si, sobretot si ens escolteu en aquest programa la repetició de dissabte al matí. Estigueu atents a les previsions del temps, de la pluja, o bé a les xarxes socials dels Amics de la Sardana de Premià de Mar, que informarem tant d'un sentit com d'un altre. És una ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell, dissabte, dia 17, a 6:45 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, d'aquí de Premià de Mar. I nosaltres continuem evolucionant, i la següent sardana que escoltarem la dediquem també a totes les Pilars, les Pilis, Pilaretes, la Maria Pilar, que dilluns passat, 12 d'octubre, celebraven el seu sant. I per aquesta felicitació escoltem una peça firmada pel compositor de Bordils, Esteve Palet, que ens interpreta la cobla principal de la Bisbal, la Pilar de les Casetes.

Era la sardana La Pilar de les Casetes, d'Esteve Palet i Ribes, d'aquest compositor de Bordils. L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal i l'han dedicat a totes les Pilars, Pilis, Maria Pilars, que dilluns passat, 12 d'octubre, celebraven el seu sant. Les felicitem i esperem que hagi agradat escoltar aquesta sardana i hagin disfrutat d'un bon dia de sant. Bé, també podem informar del 57è aplec de tardor de Barcelona, que els hi hem dedicat la primera sardana d'avui, aquest aplec de tardor, que es fa al Parc de la Guineueta de Barcelona, Nou Barris. Això és diumenge que ve, dia 18 d'octubre, amb sessions de matí a 11:15, de tarda a les 4 de la tarda, i després també hi ha un cafè-concert a partir de les 3:15 fins a 4:15 al recinte mateix del parc. Hi trobem allà, al parc de la Ciutadella de la Guineueta, a Nou Barris, les cobles principal de la Bisbal, la principal del Llobregat i la Montgrins. Això és el 57è aplec de tardor de les Roquetes, dèiem diumenge que ve, dia 18 d'octubre. I continuem endavant. A continuació dedicarem una sardana a tots els nostres oients, a tots vostès, amics i amigues, que cada setmana escolliu Fem Rotllana a Premià Mèdia per fer-nos mútua companyia. Per la vostra paciència, per la vostra complicitat, escoltarem tot seguit, acompanyats de la cobla Sant Jordi, la sardana del compositor barceloní Paco Viciana, que porta per títol Vent d'Octubre.

0: Acabem d'escoltar Vent d'octubre, de Paco Viciana Martí, de Barcelona, en barceloní, estrenada el dia 30 de juny de l'any 2018 a Banyoles. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi. I nosaltres l'hem dedicat a tots els nostres oients, a tothom que cada dijous i dissabte ens escull per passar dues hores matinals de ràdio i sardanes.
1: Fem brollana, les sardanes a Premià Mèdia.
0: Exacte, i res, queden 3 minutets escassament, no posarem cap més sardana perquè no hi cabria. Us informo, us torno a informar d'aquesta ballada que tenim aquí a Premià de Mar dissabte, dia 17 d'octubre, a partir de 6:45 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, amb la Cobla Sabadell. Però estigueu atents a les xarxes socials, en tot cas, dels Amics de la Sardana, o bé també a les previsions de pluja, sobretot si ens esteu escoltant aquest programa el dissabte al matí, perquè no sabem exactament si es podrà fer aquesta ballada o no per aquestes previsions de pluja que precisament donen a partir d'aquest dissabte a la tarda. Però recordeu, dia 17 d'octubre, dissabte, a partir de 6:45 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament d'aquí de Premià de Mar, tenim amb nosaltres la Cobla Sabadell, però tot això estem atents a aquestes previsions de pluja. I també recordar-vos que diumenge ja, 18 d'octubre, esperem que es pugui fer també, perquè la previsió és de que aquesta previsió de pluges d'uns quants dies, quasi bé fins dilluns o dimarts, es faci aquest 57è aplec de tardor de Barcelona, a les Roquetes, això és 18 d'octubre, a partir de 11:15 del matí i després també a 4:00 de la tarda. I trobem allà les cobles principal de la Bisbal, la principal del Llobregat i la cobla Montgrins. I també al migdia, entre 4:15 i 4:45, hi ha un cafè-concert. Mentre quedem a dinar per allà, al recinte mateix del parc, podem escoltar la banda simfònica de les Roquetes, de Nou Bar, amb un programa de melodies sense temps. Però la pleca és a partir de 11:15 del matí i també després a partir de 4:00 de la tarda. És el 57è gran aplec de tardor de Barcelona de les Roquetes, al Parc de la Guinaueta. Bé, ho deixem aquí. Falta un minut, escoltem les notícies de la xarxa i en 5 o 6 minuts ens hi tornem a posar. Però, com sempre diem, no marxeu gaire lluny, que encara n'hi ha més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, ell ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor.
2: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
1: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. A banda, també hi ha un altre accident entre dos camions a l'AP7 que deixa més de 10 quilòmetres i mig des de Gelida en sentit sud, i també hi ha dos accidents més, un a la C25 a Espinelves i un altre a la C32 a Arenys de Mar, que dificulten la circulació. I els Mossos han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació de Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida. Els tres sospitosos van ser detinguts aquell mateix dia, al migdia, i la investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia, informació.
4: La Casa de la Festa de Can Manin obrirà temporada el diumenge 18 d'octubre amb una ruta guiada per la façana marítima que permetrà descobrir com i què es veu de Premià des del mar. L'activitat començarà a les 11 del matí i tindrà Can Manin com a punt de partida. La proposta convida a conèixer el municipi des d'una perspectiva diferent, posant el focus en la seva façana marítima. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia per participar-hi. Les entrades es poden reservar a través del web municipal a premiadamar.cat/Can Manin. La ruta serà la primera d'un programa d'activitats que continuarà les properes setmanes a Can Manin. El diumenge 25 d'octubre s'hi farà un taller familiar al voltant de les textures, les olors i els colors de Can Manin, mentre que el 10 de novembre serà el torn d'un taller de lectura feminista. D'aquesta manera, la Casa de la Festa inicia una nova temporada d'activitats amb propostes pensades per diferents públics i vinculades a l'espai i a la cultura local.
3: Premià Mèdia, informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a

0: estones escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
1: Bé, doncs, anem per la segona part d'aquest punt de trobada que és Fem Rotllana, aquest camí sardanista de Premià Mèdia, del que avui emetem ja l'edició número 848. Hem de recordar que avui és dijous 15 d'octubre, som en directe, i dissabte que ve, 17 d'octubre, a partir de les 9 del matí, la repetició. Tot això sense canviar de sintonia. Tot aquí al 95.2 de la FM i al portal web premiamedia.cat. En aquest mateix lloc web també podeu trobar els programes dels últims anys que us estan esperant, o també els podeu recuperar a la plataforma ivox.com posant el cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Ens acompanya als controls tècnics l'amic Carles Soler, que també us atendrà a la línia telefònica quan truqueu. I aquí saludem de nou. Bon dia, Carles. Perfecte, i aquesta temporada hem tornat amb les poesies de la mà de l'amic David Espunya. Per això hem d'obrir de bat a bat l'espai Poesies i Sardanes.

0: Els dijous, mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
1: Poesies i sardanes a Fem Rotllana, amb David Espunya.
2: Doncs som-hi amb una altra de les poesies de l'amic David Espunya. Avui el David ens recitarà la poesia La plaça del Diamant, de Joan Oller i Freixas. Joan Oller i Freixas neix a Barcelona l'any 1955 i va morir també l'agost de 2022 a Barcelona. Fou un actor i director de teatre català, fundador de l'Espai Canuda. Va ser professor de l'Institut de Teatre fins l'any 2021 i director del Sitges Teatre Internacional des de l'any 92 al 2001. Cofundador de la companyia de Goll de Gom, membre de l'equip de direcció artística del Teatre Lliure els anys 2003 i 2004, i a la televisió presentà amb Joan Verdil el programa L'Illa del Tresor al Canal 33. Col·laborà també amb el programa de ràdio El Cafè de la República amb la contraeditorial L'Encíclica de Joan Oller. Doncs anem per la poesia, la que escoltarem avui, com deia, de Joan Oller, i el seu títol és La plaça del Diamant, amb la veu de David Espunya.
3: Joan Oller, La plaça del Diamant. Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'embalat, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants. Et veig ballar un vals de puntes a la plaça del Diamant. I tu al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, sola amb la tarda i voltada de baranes, de vent i de blau. Sentir que passen els dies com si fos un joc d'atzar, una rosa per Sant Jordi i flors negres per Tots Sants. Xerrameca de botigues, coloraines de mercat, olor de sofre i de lluna, cada nit de Sant Joan. Nits de lluna plena, somnis d'embalat, l'ocell de la jovenesa pren el vol, mirall enllà. Balsos que van i que venen a la plaça del Diamant. I tu al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, sola amb la tarda i voltada de baranes, de vent i de blau. Llargues tardes de diumenge, polsim de lluna als terrats, quietud d'hivern al vespre, quan es fa fosc aviat. Sentor de rosa perduda, claror de vidre entelat, joguina feta malbé, cendra d'ocell estimat. Nits de lluna plena, somnis d'embalat, i quan la cançó s'acabi, un altre en començarà, car tot gira com els valsos de la plaça del Diamant.

Bé, doncs, recitada per David Espunya, hem escoltat La plaça del Diamant, escrita per Joan Oller i Freixes. Una poesia que ens transporta, ens transportava aquella obra de Mercè Rodoreda del mateix títol, i on hi surt també la protagonista, que és la Colometa. Doncs la sardana que hem triat per acompanyar aquesta poesia és una de Pep Ventura, que ens interpreta tot seguit la Cobla Mediterrània. Colometa.

0: Acabem d'escoltar Colometa, de Josep Maria Ventura Casas, Pep Ventura, nascut a Alcalá la Real, a Jaén. L'hem escoltat per la Cobla Mediterrània i era una sardana de lluïment de trompeta. Amb aquesta sardana hem acompanyat la poesia que avui hem programat, llegida per David Espunya. Hem de dir que de sardanes que es titulen Colometa n'hi ha diverses, entre elles la coneguda del mestre Ricard Viladesau, Colometa, que ja l'hem escoltat aquí a Fem Rotllana alguna vegada. Bé, també us informem, d'aquesta ballada de dissabte que ve aquí a Premià de Mar, i també que els Amics de la Sardana, juntament amb l'Amistat, organitzem un curset de sardanes cada dimecres a partir de 6:45 de la tarda a l'Amistat, a la sala de dalt de tot, a la sala dels miralls de l'Amistat, de 6:45 a 7:45. Curset per aprendre o perfeccionar, per aprendre a comptar, per aprendre a repartir sardanes. Com dèiem, cada dimecres a partir de 6:45 al centre de l'Amistat, a la sala de dalt de tot. I hem d'atendre algun oient que ha marcat el nostre número de telèfon. Bon dia.
1: Hola, Joan, bon dia.
0: Hola, Rosa, què tal?
1: Soc la Rosita.
0: Ah, Rosita, escolta. Sí. Bueno, és la Rosita.
1: Sí. Sí. És que no sé, em firmo Rosa, però sí. Sempre soc Rosita.
0: Rosita, no, si et coneixen per Rosita, doncs cap problema.
1: Bueno, dono el pèsam a la família
0: sí.
1: De l'Armínia, eh? Que, escolta'm, sí. És que érem d'aquell baral. Bueno, jo baixava
0: ja.
1: A casa de la iaia, bueno, clar. Ja està. Bueno,
0: sí.
1: I no sé què dir-te, perquè són morts que les sents, eh?
0: Sí, home, clar, és clar.
1: Ja hi ha les viscudes, que són molt tristes, però, ja, bueno,
0: doncs, sí.
1: Com et falta la companyia...
0: Clar que sí, naturalment.
1: Bueno, són coses que, bueno, Joan...
0: En fi, només podem fer això, estar en aquests moments al costat de la família, donar el pèsam,
1: sí,
0: ajudar amb el que es pugui, però no es pot fer res més.
1: I ara et faré riure una mica.
0: Vinga, va.
1: Ja tinc el lloro que està bo.
0: Ah, sí? Bé. Molt bé, molt bé. Millor. Havia passat una temporadeta que no estava massa bé, oi?
1: No, fill, escolta'm.
0: Bueno.
1: Mira, escolta'm, pobret, no sabia què fer-li, saps?
0: Bueno.
1: Perquè és que és un lloro per ser gaire.
0: Ja, ah. Molt bé.
1: I adona molt.
0: Doncs, escolta, ens n'alegrem molt, de veritat.
1: L'altre em catava la Rosa d'Abril. Aquest
0: no
1: hi ha hagut manera.
0: No hi ha hagut manera.
1: Bueno. Adéu, guapo, bon dia, eh? I que... perdona...
0: No, al contrari, ens agrada molt...
1: Una cosa a la Marta.
0: Li donarem...
1: A la Marta, sobretot.
0: Sí,
1: de
0: sí.
1: Deli-li una sardana, a la Marta.
0: I
1: en Jaume, nen.
0: I, molt bé, perfecte.
1: Doncs... Són els meus nens, també. Adéu, guapo.
0: Ho tinc apuntat i ho faríem la setmana que ve, Rosita.
1: Adéu, guapo.
0: Gràcies. Adéu. Gràcies, adéu. Bon dia. Bon dia, i si a més, escolta, ens diuen guapo, doncs això és el tot. Bé, doncs, també informàvem d'aquesta ballada, Premià de Mar, dissabte a partir de 6:45 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament d'aquí de Premià, a 6:45, dèiem, amb la Cobla Sabadell. Però estigueu atents, sobretot a la previsió de la pluja, sobretot si escolteu aquest programa dissabte al matí, a la previsió de pluja i a les xarxes socials dels Amics de la Sardana, que anirem informant de tot el referent a aquesta ballada. Però recordeu, dissabte a la tarda, a partir de 6:45, amb la Cobla Sabadell a la plaça de l'Ajuntament. Bé, i continuem endavant. El que no pot faltar aquí a Fem Rotllana de Premià Mèdia és la nostra habanera de cada setmana.
2: La rosa del port quan surt a la mar, les blanques gavines la van voltejant.
3: El Fem Rotllana, melodies del mar.

I avui continuarem amb les Colometes. Avui n'escoltarem una interpretada, una obanera, per la cantant grega Nana Mouskouri, escrita cap a l'any 1863 pel compositor basc Sebastián Iradier Salaberry. Endavant amb La Paloma.

0: La Paloma, escrita, música i lletra per Sebastián Iradier l'any aproximadament 1863. L'hem escoltat per la cantant grega Nana Mouskouri, una extraordinària manera amb la que hem omplert avui l'espai Melodies del Mar.
1: Continues escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
0: Continueu escoltant Fem Rotllana, naturalment, i ens acaba d'informar el nostre amic Tomàs des de Badalona que l'aplec de les Roquetes acaben d'informar que es farà a Can Dragó per la previsió de pluja, precisament, que estem dient nosaltres també aquí, aquesta ballada que tenim prevista per dissabte a la tarda. Això és diumenge al matí, dèiem, l'aplec de les Roquetes, en lloc de fer-se al Parc de la Guinaueta, es farà a Can Dragó, que per la previsió de pluja. Això és al carrer Rosselló i Porcel, número 7, cantonada amb Avinguda Meridiana, és un pavelló. Doncs ja ho tenim clar, que el 57è gran aplec de tardor es farà a Can Dragó per la previsió de pluja, que dèiem carrer Rosselló i Porcel, cantonada amb Avinguda Meridiana. Bé, dit això, obrim ara aquests sí els espais de noves i velles sardanes.
1: Sardanes acabades de collir.
0: I amb l'evolució que ens dona la nostra inèrcia sardanista, anem coneixent noves sardanes que s'acaben d'estrenar. Ostres, m'ha quedat bé això, mira. La que escoltarem avui va ser estrenada demà farà un mes, el dia 16 de setembre de 2026. Ens la interpreta la cobla principal de la Bisbal en el mateix moment de la seva estrena a les Escaules. Endavant amb 20 anys a les Escaules.

0: anys a les Escaules, de Joan Vila i Safont, estrenada a aquest poble de l'Alt Empordà, a les Escaules, el dia 16 de setembre de l'any 2026. L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal al mateix moment de la seva inauguració, de la seva estrena. L'hem tret del prestatge de sardanes acabades d'acollir. Vinga, recordeu que el telèfon és el 937522544, telèfon del directe, passeu en directe i feu les vostres peticions. I també tenim un correu electrònic, que és femrutllana@hotmail.com. I després d'una sardana acabada d'acollir i estrenada fa molt poc, ens endinsem en buscar una d'aquelles que ja té uns quants anys. I per això ens hem arribat fins al nostre oient que vol passar per antena. Bon dia!
1: Bon dia.
0: Hola, Montserrat. Què diu la Montserrat de Vilassar?
1: Mira, que voldria que la setmana que ve em posessis sí. una sardana per la família.
0: Molt bé, perfecte.
1: La tries tu mateix, que tens més gust.
0: Molt bé. Doncs jo em poso jo mateix i faríem una sardana per tota la família de la Montserrat la setmana sí. que ve.
1: Molt bé.
0: Doncs,
1: gràcies,
0: moltes gràcies per seguir-nos i per trucar.
1: Escolta...
0: Sí?
1: Voldria també, ja que no hi és, però li comentes felicitats a la teva companya.
0: Felicitats a la Maite, sí.
1: D'acord.
0: Perfecte. Avui mateix li donaré.
1: Molt bé,
0: d'acord.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
1: Au, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Més oients que volen passar per antena. Bon dia.
2: Bon dia, Joan.
0: Hola, hola, la Pepita. La Pepita, sí.
2: Sí, la Pepi.
0: Sí.
2: Que avui he pensat en què podia trucar i dic
0: sí.
2: que el vaig a trucar.
0: Molt bé, d'acord.
2: Molt bé, i la setmana que ve doncs em dediques una sardana per la família i sí. per tothom.
0: Molt bé.
2: Una d'aquelles que són tan maques.
0: Sí, ja sé per on vas.
2: Sí, no sé si la Xaloc em va agradar molt.
0: La sardana Xaloc, molt maca, sí. Vale, d'acord.
2: Vale. N'hi ha moltes, de totes aquelles sí. que veu passar fa
0: sí.
2: dues setmanes.
0: Sí, sí,
2: i
0: tant.
2: I la setmana passada,
0: i
2: molt
0: tant,
2: maca.
0: també.
2: Doncs... Bueno, m'he alegrat de poder trucar, perquè com em passava el dijous que no podia.
0: Ja, llavors ja, el dissabte dius, ai, ho faria, però sí. no es pot fer el dissabte, ja no es pot
2: és
0: fer.
2: És que el dissabte escolto, però res més.
0: Bueno, no passa res. Nosaltres sabem que teniu, a més a més, un dijous, mercat, heu d'anar a comprar,
2: no.
0: i totes les
2: no,
0: coses
2: no,
0: que s'han de fer...
2: Jo tinc coses que faig...
0: Bueno, el que sigui.
2: Diferents, sí.
0: Sí.
2: I, bueno, i passa el rato volant.
0: Molt bé. Estiguem atents a la pluja, a veure si dissabte podem fer la ballada
2: ja
0: o no.
2: Ja ho he escoltat. Bueno, de fet, el dia que es preveu més és el diumenge i el dilluns.
0: Diumenge i dilluns. A veure si estem de sort dissabte o l'hem de plaçar.
2: Bueno,
0: d'acord?
2: Aquesta ballada que és per una que es va fer...
0: No, aquesta ballada ja estava prevista. Estava prevista.
2: Val.
0: D'acord?
2: Molt bé. D'acord, 2:15.
0: 2:15 a la plaça de l'Ajuntament, sí.
2: D'acord.
0: Gràcies, Pepita.
2: Que vagi bé i tinguem bon dia.
0: Esperem que sí, gràcies.
2: Tot i que avui és un dia trist, però
0: sí,
2: vinga.
0: Sí, una mica sí, una mica bastant, sí.
2: Val.
0: Molt bé, gràcies.
2: Adéu.
0: Bon dia. Doncs, després de passar aquestes dues oients, dèiem que després d'una sardana acabada d'acollir, com la que hem escoltat, estrenada fa poc, ens endinsem en buscar una que ja té uns quants anys. I per això ens hem arribat fins a...
3: El magatzem sardanista.
0: Doncs la que escoltarem avui està enregistrada en un d'aquests discos de petits, de vinil, singles, que en dèiem, editat per la discogràfica Telefunken l'any 1958 i imprès per Ediciones Manhattan, que en aquella època, situeu-vos, l'any 58, estava a l'avenida Generalísimo Franco 490. Si no estic mal fixat, això està passada la plaça Francesc Macià. Ai, perdoneu, Calvo Sotelo. L'any 58. Sí, a Barcelona. Això és a Barcelona, a la plaça Francesc Macià, que estem parlant de l'avenida Generalísimo Franco, la plaça Francesc Macià, però deia, perdoneu, Calvo Sotelo, perquè estem a l'any 58 i potser s'ha de dir Calvo Sotelo. Bé, fora bromes, el disc llueix una fotografia tot color d'una cala amb dues barquetes de vela i amb les lletres blanques sobre l'aigua blava diu Sardanes. Res més. A la part del darrere, sobre el fons blanc, consten les quatre sardanes enregistrades en aquest disc. Plor d'enyorança, de Vicenç Bou, Granollerina xamosa, d'Enric Gratacós, Sentmenat sardanista, d'en Conrad Saló, i la que escoltarem, del mestre Ricard Viladesau, i no gaire escoltada ni programada, per ser que és d'aquest autor. La cobla principal de la Bisbal de l'any 58 ens ofereix El xiquet d'aigua blava.

0: Doncs acabem d'escoltar El xiquet d'aigua blava, de Ricard Viladesau i Caner, estrenada l'any 1957 i interpretada per la cobla principal de la Bisbal, en aquest cas, de l'any 1958, que és d'on hem tret l'enregistrament d'aquest disc. És dedicada a Francesc Sabater d'Aigua Blava, una fantàstica sardana que hem anat a buscar al nostre magatzem sardanista.
1: Fem-ho i anar. Les sardanes en Premià Mèdia.
0: Exacte, Premià Mèdia. I aquí a Premià Mèdia informem d'aquesta ballada de sardanes que tenim aquí a Premià de Mar el dissabte, dia 17, a partir de 6:45 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament amb la Cobla Sabadell. Però hem de tenir en compte aquesta previsió de pluja. Estigueu atents, sobretot si escolteu aquest programa el dissabte al matí, a la repetició, estigueu atents a la previsió de pluja o bé a les xarxes socials dels Amics de la Sardana. I també informar que aquest 57è Gran Aplec de Tardor de Barcelona, a les Roquetes, al Parc de la Guinaueta, ens han informat que, degut precisament a aquesta previsió de pluja, l'Aplec de les Roquetes acaben de dir d'informar que es farà a Can Dragó, per la previsió de pluja, com dèiem. Aquesta Can Dragó és el carrer Rosselló i Porcel, número 711, cantonada amb l'Avinguda Madridiana de Barcelona, que hi ha un pavelló i allà es farà aquest 57è Gran Aplec de Tardor de Barcelona. Bé, a continuació atendrem la petició de la nostra amiga, la Rosa Dòria, que volia dedicar una sardana a la nostra companya, la Maite, que avui, malauradament, com hem dit, no pot ser aquí amb nosaltres perquè està a l'enterrament del seu mestre de pintura, en Jaume Bas. Però la Rosa la vol felicitar pel seu sant avui, dijous 15 d'octubre, i ens va demanar una sardana del compositor de Caldes de Malavella, Francesc Mas, que ens presenta tot seguit la cobla Marina, l'Andalet de Premià.

La Cobla Marina ens acaba d'oferir l'Andalet de Premià, de Francesc Marrós, estrenada l'any 1974, una sardana que hem dedicat a la nostra companya Maite i a totes les Tereses pel dia del seu sant avui mateix, de part de la nostra oient Rosa Dòria. Moltes gràcies per la teva dedicatòria, Rosa. Li trasllado a la Maite avui mateix aquesta dedicatòria. Bé, encara tenim uns minuts perquè passeu en directe. Recordeu que el telèfon és el 93-752-2544. També tenim un WhatsApp, podeu enviar notes de text o de veu, al 649-198207. I continuem aquí, a Premià Mèdia, fem rotllant, escoltant més sardanes. A continuació, dedicarem una sardana a un altre oient del nostre programa. I per això ens arribem fins a la Garriga. Per felicitar la Teresa Senyer, des de Premià Mèdia, li enviem una salutació i li desitgem que tingui un molt bon dia de sant. Segur, recordant una persona molt estimada. Per la Teresa, escoltem la sardana del compositor de l'Escala, en Josep Vicenç, que li deien l'avi Xaixo, que ens ofereix tot seguit la cobla principal de la Bisbal. Endavant amb bona festa!

0: Bona festa, era aquesta sardana que acabem d'escoltar, escrita per Josep Vicenç l'Avi Xaixo, estrenada l'any 1926. Es diu que aquesta sardana enguany ha fet 100 anys. L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal i és dedicada, bona festa, a la festa major de l'Escala. L'hem dedicat a la Teresa Senyer de la Garriga, tot desitjant-li un molt bon dia de sant. Una abraçada, Teresa.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Bé, encara tenim 10 minutets, però si voleu trucar, passant directe, 93-752-2544, i te podeu enviar també un WhatsApp al número 649-198207. I amb aquests minuts que ens queden, encara escoltarem alguna sardana més, com que anem prosperant i escoltem sardanes que dediquem als nostres oients, especialment, com dèiem, a totes les Treses, Pilars, pel seu sant aquests últims dies. Escoltem de tot seguit del compositor Eduard Font, entre parèntesis us dic que és germà de Martirià Font, Eduard Font Coll, la cobla Els Mongrins ens interpreta Del cor al tenor.

0: heu pogut observar és una sardana de lluïment de tenora i es diu Del cor al tenor, d'Eduard Font i Coll, estrenada a la Bisbal d'Empordà el dia 8 de juny del 2014. L'hem escoltat per la cobla Els Mongrins i és dedicada a Jordi Carreras. Dedicada a tots els oients, especialment a les Pilis i les Teres que celebren el seu sant aquesta setmana. I un altre oient que vol passar per antena. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, digui'm.
1: Mira, soc la Rosa i soc de Turull.
0: Ah, sí, hola, Rosa, què tal?
1: Hola, sí, bé, anar fent.
0: Molt bé, me n'alegro molt de sentir-vos.
1: Molt bé. Mira, la sardana Tres Pics i Repicó.
0: Tres Pics, sí, i tant.
1: Que la volíem dedicar a totes les persones amb agraïment que pregunten per en Salvador.
0: Molt bé.
1: Que s'interessen per ell.
0: Perfecte, doncs ho tenim.
1: Vale?
0: A veure, la sardana es diu...
1: Tres Pics i Repicó.
0: Tres Pics i Repicó. Sí, això mateix, sí. Sí. Vale, doncs, bon Salvador. Perfecte, doncs ho tenim apuntat.
1: Vale?
0: Sí, ho tindríem la setmana que ve.
1: Molt bé.
0: Perdona, Rosa. Si no recordo, Pic, Repic i Repicó es diu la sardana.
1: Tens tota la raó.
0: És que això dels Tres Pics i Repicó em sona a un programa de
1: TV3. Un programa de tele.
0: Sí, Pic, ara m'ha vingut a la memòria. Pic, Repic i Repicó.
1: Sí.
0: Ara sí. Bueno, sabia de quina sardana estàveu parlant,
1: Ja, vale.
0: Ho tindrem la setmana que ve.
1: Vale.
0: Doncs moltes gràcies per trucar, Rosa.
1: Vale, que vagi bé.
0: Gràcies, bon dia.
1: Vale, adéu.
0: Doncs sí, ja tenim aquesta sardana, que la tindrem també la setmana que ve per la Rosa i el Salvador. Aquí saludem des de Premià Mèdia, des de Fem Rotllana. Bé, ja queden 3 minutets abans d'acabar aquest programa d'avui i us informem, en aquests minuts, d'aquest curset de sardanes que fem els Amics de la Sardana juntament amb el Centre de l'Amistat cada dimecres a partir de 6:45 de la tarda a la sala de dalt de tot de l'Amistat, a la sala dels Miralls. Un curset per aprendre a ballar sardanes, per perfeccionar, per aprendre a comptar, a repartir-les. Això, com dèiem, és cada dimecres a partir de 6:45, de 6:45 a 7:45. I també aquesta ballada de sardanes dissabte que ve, dia 17, a partir de 6:45 de la tarda, aquí a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar, amb la Cobla Sabadell. Però hem de tenir en compte que hi ha aquestes previsions de pluja. Si escolteu també aquest programa dissabte al matí, poseu-vos en contacte o mireu les xarxes socials dels Amics de la Sardana o bé aneu seguint aquestes previsions de pluja a veure com si podem fer aquesta ballada o no, perquè quan organitzem aquests actes a l'aire lliure, doncs passen aquestes coses. I també dir que aquest 57è Gran Aplec de Tardor de Barcelona, de les Roquetes, no es farà al Prat de la Guinaueta, sinó que es farà a Can Dragó, per la previsió precisament d'aquest de pluja. Ho comuniquem, que això és el carrer Rosselló i Porcel número 711, que és cantonada amb Avinguda Meridiana. O sigui, aquest el 57è Aplec de la Sardana de Barcelona, de les Roquetes, no es fa a la part de la Guinaueta, sinó a Can Dragó. Doncs ho deixem aquí, perquè ja no tenim més temps per posar cap més sardana. Recordeu aquesta ballada, com dèiem, el dia 17, dissabte, a 6:45 de la tarda, aquí a Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament amb la Cobla Sabadell, pendents de la pluja, posat tot agafat amb pinces. Doncs ho deixem aquí i tornem a ser amb vosaltres la setmana que ve, dijous, a partir de les 10 del matí aquí, a Premià Mèdia. Que tingueu molt bona setmana i, si plou molt, guardeu-vos a la pluja. Bona setmana a tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Ell ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que es repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor.
2: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
1: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I també en política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions tenen fins divendres per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda també, hi ha un altre accident en aquests moments a la C-25 Espinelves que en dificulta la circulació. I una vintena de persones s'han concentrat avui a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, a Cervera de Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris d'ambdós municipis. Notícia.
3: La nova comunitat energètica de Premià de Mar a un pas.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: Aquest ple municipal d'octubre hauria de servir per segellar l'últim tràmit administratiu previ a la creació d'aquesta nova comunitat energètica pública. En el marc de l'aprovació de les noves ordenances fiscals, s'hi durà també a aprovació el preu públic, que servirà perquè els premianencs que ho desitgin puguin participar d'aquesta nova comunitat i obtenir una porció del subministrament elèctric que genera el parc fotovoltaic municipal. Recordem que aquesta futura comunitat es basa en una experiència prèvia d'una petita comunitat que va començar a funcionar el mes de febrer passat. Es va conformar amb un petit grup de 23 famílies vulnerables. Situació insòlita al casal d'avis de Can Manent, on demà passat dissabte se celebren eleccions per nomenar una nova junta de l'entitat. Aquesta setmana, l'alcalde, Rafa Navarro, ha enviat als usuaris del centre un vídeo per WhatsApp convocant-los a una reunió informativa demà divendres, a la tarda, alertant-los que si resultés escollida una de les candidatures, l'Ajuntament no els autoritzarà a gestionar ni l'entitat ni el local, que és de titularitat municipal. En declaracions de Premià Mèdia, Navarro assegura que l'Ajuntament dona tota la llibertat a l'entitat d'escollir la seva junta i nega que aquesta acció sigui una ingerència, però també afirma que el consistori ha de vetllar perquè un equipament municipal es gestioni amb la màxima netedat. L'entitat Comerç Premià convida avui els comerços i negocis premianencs, així com els representants polítics i altres entitats, a l'acte d'inauguració del seu nou local al carrer de l'Eixample 80, l'equipament on abans hi havia Ràdio Premià de Mar, que ara servirà a aquesta associació. L'acte es fa a partir de les 8 del vespre. Aquest setembre s'ha constituït el nou Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, un nou entramat de 6 hospitals i institucions de referència catalans en l'àmbit oncològic que a partir d'ara actuaran de referent internacional en matèria d'assistència, investigació, docència i innovació. Entre ells hi ha l'Hospital Universitari de Mataró. Neix amb la voluntat d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència. En cultura, Gent pel País presenta aquesta tarda el llibre Els de Barcelona, de l'autor alemany Hans-Erik Kaminski. La presentació anirà a càrrec d'Aurora Madaula, doctora en història, que introduirà la versió catalana del llibre i contextualitzarà els fets. La presentació es farà a 2:45 de la tarda al Centre Cívic. I en esports, nova golejada del Premià de Futbol Femení que s'endugui el derbi manesmenc contra el Masnou per 0-4. L'equip ha engegat la Lliga amb solvència amb 11 gols en 2 partits. El proper cap de setmana visitaran el Castellterçol.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Premià Mèdia. Informació.
0: L'enrenou en els serveis de rodalies i busos interurbans que va seguir els aiguats del 4 d'octubre va provocar novament la indignació de molts usuaris i també de l'alcalde Rafa Navarro, que divendres expressava a Premià Mèdia la seva ràbia i la seva impotència davant, sobretot, de la deixadesa que, segons ell, exhibeix la Generalitat. Navarro s'exclamava que aquesta seqüència de fets es reprodueix un cop més sense que la Generalitat adopti solucions reals i també es queixava que, novament, sigui l'Ajuntament qui rep les reclamacions dels usuaris. Aquesta circumstància l'ha portat a adoptar una mesura insòlita. A partir d'ara, els veïns que protestin a l'Ajuntament se'ls donarà el telèfon del Departament de Territori i del responsable de mobilitat, en Manel Nadal.
5: I hem anat amb la plataforma de millorar el transport públic, i hem anat 50 vegades, hem reclamat tots els partits polítics que arreglin les estacions, que millorin els trens. Ni cas. Ni cas. Ni cas, però d'una manera absolutament, jo crec que deplorable. I ja no perquè aquí manem un i a la Generalitat mani uns altres, és que el ni cas és Premià, és Vilassar, és Masnou, és Cabrera, és Mataró, fins i tot. Hauríem de ser capaços de tenir clar de qui és responsabilitat cada cosa i poder anar a protestar a la porta d'aquesta gent. Jo he donat una instrucció al Departament de Comunicació de l'Ajuntament, que és totes les queixes que venen relacionades amb el transport públic, ara estem donant el nom i el telèfon del secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, perquè és el responsable. És molt injust que a mi m'aturin pel carrer i em diguin el nom del port perquè hi ha un senyor que ha perdut l'autobús, quan nosaltres som els primers que ens hem barallat a crits amb aquest departament i aquest senyor estigui a un despatx, per cert, a Sants, i la gent no sàpiga ni quina cara té. Fem pressió, i fem pressió tots, i apuntem bé, matar el missatger no serveix per res.
0: Segons va denunciar Navarro al parla l'alcalde, l'Ajuntament no té notícies encara del pla de xoc que va anunciar la Generalitat abans de l'estiu per les línies de bus interurbà, ni té cap resposta sobre mesures i canvis a Rodalies ni sobre l'estació de trens, cosa que el va portar a insistir que la Generalitat, en paraules seves, se'ns pixa a la cara, perquè, a més d'ignorar aquestes demandes, venen, diu el Maresme, anunciar pluges de milions en referència a la presentació que es va fer a Mataró el juliol passat de la pacificació de la Nacional 2, a la qual Navarro va declinar assistir.
5: Respostes? Cap. No només no tenim respostes, sinó que se'ns pixen a la cara. Venen al Maresme a dir que pluja de milions per millorar la mobilitat. I l'únic alcalde que no va anar a aquella trobada vaig ser jo i vaig explicar clarament i públicament els meus motius. No hem rebut cap resposta, ni cap resposta sobre la millora del tren, ni cap resposta sobre les freqüències de pas dels autobusos, ni cap resposta sobre les marquesines. Aquest senyor podria explicar també que quan vam acompanyar-lo a la Generalitat de Catalunya, el secretari davant meu li va dir que les marquesines són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya. Jo he fet ronda de trucades a tots els ajuntaments on em confirmen que les marquesines són responsabilitat de Mobilitat, Generalitat de Catalunya. Doncs ara resulta que la Generalitat de Catalunya li respon a aquesta plataforma que no, que són responsabilitat de l'Ajuntament. I què fa la plataforma? En comptes de dir, escolta'm, jo estava en aquella reunió, em vas enganyar? No. Ah, doncs ara ataquem l'Ajuntament.
0: Fem notar que si bé la circulació de trens ja ha anat recuperant les freqüències habituals després del desgavell de la setmana passada, El servei de busos continua encara patint alteracions importants perquè no és capaç d'absorbir el volum d'usuaris que han generat les incidències a Rodalies. La plataforma Millorem Bus assegurava aquests dies que els vehicles continuen totalment col·lapsats de viatgers i que molts han de fer el viatge drets. I també ens deia que a la parada d'Illa Fantasia, la tercera parada de la línia que va a Barcelona, els cotxes ni tan sols s'aturen a primera hora perquè no hi pot entrar ningú.
4: Premià Mèdia, informació.
6: Estàs escoltant?
3: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: l'última carta que vull escriure... Som al Fogons i Davantals amb Joana Molins, que avui ens portarà una recepta de com fer el lluç.
1: Sí, un lluç de palangre. Jo l'anomeno l'estil Joana, perquè,
0: molt bé,
1: saps?
0: Clar.
1: Com que jo me l'he fet a la meva manera, doncs l'anomeno així. El lluç ha de ser de palangre, perquè el lluç de palangre o el lluç de Blanes varia, perquè el lluç de palangre ve del nord, però és un lluç que és més consistent. En canvi, el de Blanes és un lluç molt més petit i fent aquest plat es desfaria. És per això.
0: D'acord.
1: Doncs llavors, ara direm els ingredients que necessitem. Com sempre, per quatre persones, doncs aquest lluç de palangre, un lluç d'un quilo, 250, quilo, 300. Jo no el compro més gran perquè no m'agrada tan gros el lluç aquest. M'agrada aquesta mida. Llavors, 300 grams de pèsols, perquè això és un plat únic. Jo me'l vaig inventar així per fer un plat únic i no haver de fer més plats ja. Amb aquest plat ja ho tens tot. Llavors, 300 grams de pèsols, que evidentment ara els haurem de comprar congelats, però també n'hi han de bons. Un pot d'espàrrecs blancs. El suc dels espàrrecs no el llencem perquè l'hem de fer servir, Quan obrim el pot, no, a vegades, que allò, l'instint que tens d'escórrer-los, doncs no. Guardem el suc, Una mica de farina, oli, sal i pebre, uns grans d'all, julivert i una mica de vi blanc. Direm al nostre peixater que aquest lluç ens l'escati, perquè el lluç del nord de palangre té l'escata molt grossa. Llavors, quan el menges, allò molesta.
0: Clar.
1: Te l'escaten i que te'l tallin una mica gruixudet per fer la planxa. Dius, per fer la planxa ja queda bé. Llavors hi posarem quasi bé el lluç aquest, per quatre el necessitarem tot, perquè si són tres tallers per cada un els necessitem, perquè ja us ho dic, que és un plat únic. Agafarem una cassola de fang, que jo la faig servir poc, però per aquest plat la faig servir, perquè aquest plat el cabrem al forn. I llavors posarem aquesta cassola a foc suau, ja ho sabeu, perquè les cassoles aquestes de fang, si els posem al foc molt fort, se'ns esquerden, i és quan se'ns fan molt bé.
0: Sí, sí.
1: El foc baixet, i com veiem que fa una mica, hi posarem una mica d'oli. Agafarem una cullerada sopera de farina, ben plena, i la sofregirem. Bueno, perdoneu, abans hi hem posat aquests alls que he dit, 3 o 4 grans d'all tallats a làmines. Com veiem que comença a estar una mica rossets, un moment, i tirarem aquesta farina. I això farem com, diguéssim, com una beixamel, però que se'ns torni aquesta farina. I tirarem el suc d'aquests espàrrecs. Llavors això, agafarem les varilles manuals petites i ho anirem emulsionant, i ja tindrem el lluç salat i empebrat, i el posarem a dins aquesta cassola. De cap d'un moment el tombarem. Després tindrem el forn preescalfat a 200 graus i posarem la cassola al forn, junt amb el lluç. Els espàrrecs no, els espàrrecs els conservarem per després, més tard. I ho programarem uns 25 minuts, perquè així després ja és com... En 25 minuts ho tindrem fet. Agafarem aquests espàrrecs, si són puntes... ja va bé, i si són els llargs, jo els tallo amb un parell de talls o tres, depèn. I llavors els pèsols els passo uns 5 minuts pel microones. Agafo un tàper que sigui adient pel microones i poso una mica darrere d'aigua i els passo 5 minuts. Ja tenim els pèsols també a punt, i quan fa uns 15 minuts que tenim aquest plat, aquesta cassola al forn, la traurem i afegirem aquests pèsols, i afegirem els espàrrecs i un ratxet de vi blanc. En els pèsols, el suc aquesta aigua que hi hem posat també, perquè veurem que ha de ser, no és un plat molt sucós, però no ha de ser sec. I això ens dona que el plat, vull dir, tingui el suc necessari per poder, ja, com que ja l'haurem salat i tot, doncs llavors al final el que tindrem serà aquell all i julivert que jo sempre us dic que guardem, i si no el tenim, agafem un all, una mica de julivert, una mica d'oli i el passem pel tormix i fem com un aioli de julivert. I quan aquest plat el traiem del forn, que ja hauran passat aquests 25 minuts, amb 25 minuts suficient, el regarem ben regat d'aquest aioli de julivert.
0: D'acord.
1: I ja el tenim.
0: Ja el tenim
1: per servir-lo. Llavors només falta que tinguem la taula parada i ja menjar-lo, perquè és bo ben calent. Bueno, a mi m'agrada ben calent el menjar. I és un plat únic, perquè hi ha els pèsols, hi ha els espàrrecs, tens el lluç, Vull dir, i llavors una fruita o el que sigui.
0: D'acord. Recordem tornem una mica els ingredients?
1: Exacte. Aquell lluç de palangre, sempre que sigui de palangre, un lluç que faci 1,250 kg, els 300 grams de pèsols, un pot d'espàrrecs blanc i guardem el suc dels espàrrecs, que l'hem de tirar aquí dins aquesta cassola que hem dit, la farina per fer, diguéssim, aquesta mica de beixamel, oli, sal i pebre per salar aquest lluç i una mica de pebre, 4 grans d'all, 3 els atallarem i els posarem a la cassola ben fregidets, i un altre hi farem aquest aioli que hem dit de julivert. Una mica de julivert i aquest ratxet de vi blanc sec, vi blanc sec, però un vi blanc que sigui de cuinar. Bueno, de cuinar el que tinguem a casa, de beure el que bevem també, i ja ho tenim. I llavors posat al forn, ja us he dit, prescalfem. Sempre quan comencem a fer aquest plat, ja prescalfem el forn, que quan hi posem la cassola el forn no sigui fred, ja sigui prescalfat. I el programem a 25 minuts, i en 25 minuts tenim el plat acabat.
0: El plat acabat i enllestit per una taula.
1: Exacte. I sempre l'all i julivert quan traiem la cassola, perquè llavors, si no, ens quedaria cuit i hi hauria molt d'oli. O sigui, quan traiem la cassola del foc, és el moment de tirar-hi aquesta aioli de julivert.
0: Perfecte. Doncs moltes gràcies, Joana Molins, per la teva participació al Fogons de l'Indavantals i a reveure.
1: Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa. A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media. Informació.
1: Al llarg d'aquest pròxim mes de novembre creixerà el nombre de places d'aparcament de la zona vermella per a residents al sector del Torrent Malet, concretament als carrers de Gran Via de Neus Català, passat el Torrent Malet, carrer de Metal·logènia i carrer de Narcís Monturiol. En aquests tres trams hi ha actualment 66 places d'aparcament lliure, però està previst que el carrer de Metal·logènia i l'últim tram de la Gran Via passin a ser d'un sol sentit circulatori i això permetrà ampliar el nombre de places. Després d'això, tota aquesta estesa d'aparcaments es pintaran de vermell i passaran a ser d'ús preferent per a residents que hi poden aparcar lliurement amb el distintiu corresponent. Els no residents, com passa la resta de places d'aquesta naturalesa, només ho podran fer un màxim de 2 hores amb rellotge horari. L'actuació no té encara una data fixada, però, com diem, es farà al llarg de novembre.
0: Premià Media. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Abans, els veïns no eren només les persones que vivien al costat de casa, es coneixien, se saludaven pel carrer i compartien bona part del dia a dia. Però continua existint avui aquesta vida de veïnat, o ens hem tornat més individualistes? Per descobrir com han canviat les relacions entre veïns, parlem amb la Pepita Pla, una veïna de tota la vida de Premià de Mar. Pepita, bona tarda.
3: Hola, bona tarda a tots i a totes.
2: En primer lloc, benvinguda al programa a l'Hora Maresme. Parlem una mica del tema dels veïns i les veïnes. És veritat que abans la gent gairebé es coneixien entre tots?
3: I tant. Ara també els més antics encara ens coneixem, però tot ha canviat bastant.
2: Com era la relació entre els veïns?
3: Doncs mira que anaves a casa seva, vull dir, era, jo sabia el que feien ells i ells sabien el que feia jo, i tothom, tot i això, també treballava molt la gent. Que aquí per mi estava molt ple de fàbriques, per tot arreu, hi havia fàbriques i tallers des, més endavant. I el veí i la veïna doncs, eren com de família, no?
2: Les portes de casa estaven més obertes que ara?
3: Jo no me'n recordo que tanquéssim la porta. De tota manera, no la tancàvem, però si empenyies, vull dir, podies entrar, no? Tampoc oberta del tot, tampoc no la teníem, eh? Perquè les portes són aquestes de fusta i les teníem així. Però tampoc hi pensàvem, amb això. Esclar, ara és tot molt diferent. Primer que a casa tens el que tens de tenir, engegues un interruptor i surt la tele i t'acompanya i vas estar veient coses, i abans tot això no hi era. Perquè tu ets molt jove i si t'expliquen això els teus pares ja t'ho deuen haver explicat.
2: Sí.
3: Clar, abans ens reuníem el dissabte a veure el taxi que hi ha, amb una estufa allà al costat, tots allà escoltant el... I ara és tot molt diferent.
2: Què era el primer que feia un veí quan arribava una família nova, doncs, al carrer?
3: Tampoc no n'arribaven tantes, perquè és... jo me'n recordo que... Sí, jo vaig anar a viure d'un carrer a l'altre. Però, esclar, llavors allà hi havia uns altres veïns i allò que anaves allà i deies, bueno, a partir d'ara estaré jo aquí, ens veurem cada dia, si necessiteu alguna cosa... Això és el primer que feies. Ara això no es fa.
2: Clar.
3: Sí, més no, que al matí, si allò que dèiem, que vas caminant i dius bon dia, hi ha qui et contesta i hi ha qui pensa què diu aquesta ara, si no ens coneixem de res, no?
2: Abans també, disculpa, era més normal, no?, saludar-se pel carrer amb els veïns, tot i que potser no el coneixessis tant.
3: Sí, esclar, deies bon dia a tothom. I inclús, vull dir que, esclar, a col·le t'ensenyaven que si veies una persona gran que anava carregada, que l'ajudessis, i jo ho feia. I moltes vegades, doncs, moltes coses que ha canviat tot. No vivim malament, perquè vivim bé, a casa nostra, però ens hem tancat molt.
2: Abans, quan hi havia una notícia o una xafarderia, no? Quan trigava doncs, a propagar-se aquella informació?
3: Ràpid, també. Sobretot si era una cosa molt grossa, de seguida ho sabien, tothom ho sabia, saps? Però era local.
2: Clar.
3: El que passava a fora no ho sabies, perquè ara és automàtic.
2: Clar, ara amb les xarxes socials, no? L'internet, ens enterem de tot.
3: Jo perquè no m'agrada, tot això. Vull dir, jo, com que no he nascut amb això, no, és que no... Tinc el mòbil perquè em truquin i per poder trucar jo, però res més. No miro ni xafarderies ni res.
2: Dóna'ns la teva opinió de les persones que viuen enganxades al mòbil. Creus que es perden alguna cosa?
3: Dona, sí, i tant. Jo penso que són uns esclaus, només estan pensant en allò i, esclar, diu que hi ha uns jocs que també enganxen molt en els nens.
2: Sí.
3: I jo no sé si tinc un net que també està una mica enganxadet amb aquests jocs, que juguen amb estrangers i juguen amb...
2: Clar.
3: I a mi em fa una mica de pena.
2: Si poguessis recuperar un costum veïnal que s'hagi perdut, quin seria?
3: Primer, aquest que t'he explicat, de que donar a conèixer doncs, que estaràs allà a aquella casa, I que si necessitem alguna cosa, jo necessito alguna cosa, doncs vull dir que ens puguem ajudar uns als altres. I després, doncs, no sé, mirar... Que si ets... Jo abans a les iaies del meu carrer les adorava. Ara, si ets una mica gran, ja et miren així, com vulguem dir... Mm-hmm. Saps què vull dir? Com sí. Si, a vegades com si fossis un zero a l'esquerra.
2: Sí.
3: I això s'ha perdut. Mm-hmm. Jo sóc gran i veig que jo a les iaies del carrer les adorava, tu. I el que deien i el que explicaven, jo l'escoltava allà... babicada, a veure el que deia un, el que deia l'altre, perquè podies aprendre moltes coses, però, és clar, ara la informació està tota en un mòbil i la gent no necessita, doncs, escoltar a ningú, perquè si jo dic alguna cosa al meu net o el que sigui, em dirà, àvia, va, saps?
2: Sí, sí. Clar, no es té tan en valor, no?
3: No.
2: Si la Pepita de fa doncs, uns anys enrere, amb 20 anys, passegés per Premià de Mar avui dia, què és el que més li sorprendria?
3: 20 anys? Potser
2: més enrere.
3: Més enrere, sí. No sé què em sorprendria. Doncs, jo quan van fer aquells pisos primers aquí a Premià vaig dir, això no s'omplirà mai. Anava bé també jo, eh? Vull dir, tenia una visió que diguem, bueno, anàvem passejant amb el meu home i vam dir, ui, els pisos aquests no s'ompliran mai, mira.
2: Clar, quanta gent.
3: Em sorprendria això, els pisos que han arribat a fer i les coses com estaven abans. Tampoc ens podem quedar estancats com abans, perquè, és clar, llavors haguéssim sigut un poble una mica...
2: Clar. Sí, que no haguéssim evolucionat.
3: No. Uh-huh. Llavors, si no evoluciones, tampoc no va bé. Uh-huh. O sigui que té la contradicció de que o fas el que tens de fer, o evoluciones, perquè si no et quedes que
2: enrere.
3: Uh-huh.
2: Pepita, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui al programa i bé, doncs una abraçada molt forta i ens tornem a retrobar un altre dia.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El regidor premianenc d'Urbanisme, Antoni Subirà, va sortir satisfet de la trobada de la setmana passada amb la plataforma Cobana i tècnics del Departament de Territori, responsables del projecte del nou accés a la C32. Segons ens ha explicat Subirà, abundant en la valoració que emetia la setmana passada a Cobana, Territori s'estudiarà amb deteniment totes les observacions i temors que li arriben de Premià de Mar respecte dels riscos de connectar directament el futur giratori d'accés al camí del mig i està disposat a modificar el projecte, ja sigui per retocar els paràmetres d'aquest ramal, direccions i o carrils, com per suprimir-lo completament del planejament. Recordem que Cobana s'oposa frontalment a aquest ramal, mentre que l'Ajuntament, tot i compartir les inquietuds de la plataforma, el que reclama principalment és que la Generalitat faci els estudis i pugui oferir totes les garanties que el nou accés no generarà problemes de trànsit al barri. Justament per tal d'obtenir aquestes conclusions, ara el departament durà a terme un estudi de mobilitat on s'analitzaran els fluxos de circulació de la zona i, segons ens ha explicat Subirà, està previst, entre altres coses, instal·lar en alguns punts estratègics de les vies principals del sector mànegues sobre la calçada per comptar cotxes. Com explicàvem fa dues setmanes, ara mateix el projecte del nou accés està en fase de redacció del projecte i és durant aquesta redacció que s'haurien de tenir en compte totes les reserves que Premià de Mar ha expressat tant en les seves al·legacions com en aquestes converses, així com els resultats dels estudis que es puguin fer sobre el terreny.
0: Premià Mèdia. Informació.

optimistic.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'AFA del Dofí ha parlat de la reunió amb els serveis territorials d'educació i la direcció del centre per abordar la problemàtica d'un nen de l'escola amb paràlisi cerebral i sense vetlladora al menjador. Una situació que va empènyer les famílies a fer una campanya de captació de diners per mitjà de la qual ja han pogut contractar aquest servei. L'AFA afirma que en aquella conversa amb Educació semblava, diuen, que l'únic objectiu de la directora dels serveis territorials era esbroncar l'entitat per haver-se sobremobilitzat i per haver denunciat manca de recursos al centre. Segons es va insinuar a la reunió, diu l'AFA, la campanya de captació de diners que s'ha fet i el manifest de denúncia que es va publicar hauria arribat a càrrecs superiors i això hauria propiciat el malestar dels serveis territorials, que també els retreia haver explicat mentides, diuen, en el decurs d'aquesta campanya, perquè, segons Educació, a l'escola no li falten recursos. En el seu escrit, l'AFA es mostra decebuda i indignada pel tracte rebut i les males maneres dels serveis territorials, quan la voluntat de l'entitat, asseguren, sempre ha estat buscar solucions a una situació molt delicada i desesperada. Malgrat la discrepància i els retrets, l'AFA indica que en la reunió de Mataró, els serveis territorials sí que van deixar la porta oberta a sufragar la compra de dos aparells que l'infant necessita diàriament a l'escola, un canviador especial i un bipedestador que li permet mantenir-se dempeus. Premià Mèdia ha ofert als serveis territorials d'educació l'opció d'explicar-se al voltant del cas d'aquest nen i al voltant de la reunió, però de moment no hem obtingut resposta. Tampoc ha volgut parlar, de moment, la direcció del centre.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta...
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Ell ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I, de fet, en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys, desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor. Escoltem ara Alba Barnosell, que és l'alcaldessa de Granollers.
6: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
5: L'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol oficial i la plaça de la Porxada ha acollit també un minut de silenci aquest migdia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions, recordem, tenen fins demà per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta en l'APSAT a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en guany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. I una vintena de persones s'han concentrat aquest matí a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, a Cervera de la Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris dels dos municipis. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home al barri de Roquetes, a Barcelona, la matinada del 12 d'octubre.
4: Notícies en xarxa.
7: La nova comunitat energètica de Premià de Mar a un pas.
8: Premià de Mar en 3 minuts.
7: Aquest ple municipal d'octubre hauria de servir per segellar l'últim tràmit administratiu previ a la creació d'aquesta nova comunitat energètica pública. En el marc de l'aprovació de les noves ordenances fiscals, s'hi durà també a aprovació el preu públic, que servirà perquè els premianencs que ho desitgin puguin participar d'aquesta nova comunitat i obtenir una porció del subministrament elèctric que genera el parc fotovoltaic municipal. Recordem que aquesta futura comunitat es basa en una experiència prèvia d'una petita comunitat que va començar a funcionar el mes de febrer passat. Es va conformar amb un petit grup de 23 famílies vulnerables. Situació insòlita al casal d'avis de Can Manent, on demà passat dissabte se celebren eleccions per nomenar una nova junta de l'entitat. Aquesta setmana, l'alcalde, Rafa Navarro, ha enviat als usuaris del centre un vídeo per WhatsApp convocant-los a una reunió informativa demà divendres, a la tarda, alertant-los que si resultés escollida una de les candidatures, l'Ajuntament no els autoritzarà a gestionar ni l'entitat ni el local, que és de titularitat municipal. En declaracions de Premià Mèdia, Navarro assegura que l'Ajuntament dona tota la llibertat a l'entitat d'escollir la seva junta i nega que aquesta acció sigui una ingerència, però també afirma que el consistori ha de vetllar perquè un equipament municipal es gestioni amb la màxima netedat. L'entitat Comerç Premià convida avui els comerços i negocis premianencs, així com els representants polítics i altres entitats, a l'acte d'inauguració del seu nou local al carrer de l'Eixample 80, l'equipament on abans hi havia Ràdio Premià de Mar, que ara servirà a aquesta associació. L'acte es fa a partir de les 8 del vespre. Aquest setembre s'ha constituït el nou Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, un nou entramat de 6 hospitals i institucions de referència catalans en l'àmbit oncològic que a partir d'ara actuaran de referent internacional en matèria d'assistència, investigació, docència i innovació. Entre ells hi ha l'Hospital Universitari de Mataró. Neix amb la voluntat d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència. En cultura, Gent pel País presenta aquesta tarda el llibre Els de Barcelona, de l'autor alemany Hans-Erik Kaminski. La presentació anirà a càrrec d'Aurora Madaula, doctora en història, que introduirà la versió catalana del llibre i contextualitzarà els fets. La presentació es farà a 2:45 de la tarda al Centre Cívic. I en esports, nova golejada del Premià de Futbol Femení que s'enduia el derbi manesmenc contra el Masnou per 0-4. L'equip ha engegat la Lliga amb solvència, amb 11 gols en 2 partits. El proper cap de setmana visitaran el Castellterçol.
8: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
0: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
0: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
9: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
10: Estàs escoltant?

0: Bon dia i bon dijous, 15 d'octubre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 15 d'octubre, avui amb la mirada posada ja en el cap de setmana, després que acabés ahir la segona jornada de Champions masculina de futbol, amb els partits del Betis, el PSG i el Madrid, que són precisament els pròxims tres rivals del Barça de Flick. Molt futbol, però també bàsquet, amb les victòries també ahir de l'Espart Girona a l'Eurocup masculina i la Penya, a l'ACB, amb vol, perquè avui té Champions al Barça, waterpolo, patinatge i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça fa oficial que Tyler, the Creator, protagonitzarà la samarreta del clàssic del 25 d'octubre.
1: En una nova campanya de Spotify, el raper californià és l'escollit per omplir la part central de la samarreta amb la paraula golf, que representa la seva marca. El club ja ha posat a la venda aquesta samarreta especial amb edició limitada a un preu de 499,99 €. És el nou artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada al Johan Cruyff en partit de Lliga F.
0: El clàssic masculí d'aquest 25 d'octubre, per cert, que ahir vam saber que no podrà jugar Vinícius.
1: L'extrem brasiler del Madrid ha estat sancionat amb 4 partits per estirar-li els cabells a un defensa del Villarreal i per les protestes després de la seva expulsió. El Madrid va acabar guanyant ahir a Roma en partit de la segona jornada de Champions per 3-4. El Betis, pròxim rival del Barça d'aquest dissabte, també va guanyar en el seu compromís europeu, 3-2 contra el Porto.
0: Una segona jornada de fase Lliga de Champions masculina que deixa el Barça co-líder.
1: Els blaugranes estan empatats amb el PSG i l'Aston Villa, també en diferència de gols, i amb 6 equips més que també han sumat els 6 punts, entre els quals hi ha el Betis i el Real Madrid.
0: En categoria femenina ja sabem que el Barça-Arsenal de Champions es jugarà finalment el 12 de novembre.
1: La UEFA ha acceptat la petició del Barça per canviar de dia el partit previst per l'11 de novembre, per coincidència amb la vaga general programada per aquell dia.
0: I en el futbol de casa nostra hi es van jugar 5 partits pendents de la Lliga de 5ª jornada de tercera Federació Masculina, jornada en el seu dia pels Aiguats.
1: La muntanyesa recupera el liderat després de guanyar per 2-0 a l'Escala, a Nou Barris. Segons se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada al Sant Cristòbal. També vam tenir 2 empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada, i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf per la mínima 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa.
0: En bàsquet, l'Espart Girona va sumar la primera victòria de la temporada.
1: Les gironines van superar per un clar 77-49 a l'Ostrava Txec en el primer partit d'Eurocup femenina, amb només 8 jugadores disponibles, ja que les baixes de Mercerón, Quevedo i Yana Martín s'hi afegeix la de la pivota andalusa Marta García. El conjunt gironí va anar de menys a més en el partit per acabar guanyant clarament.
0: I en categoria masculina hi també va guanyar la penya, que va sumar la primera victòria a la CB després de 3 partits en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra.
1: També va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final, en l'últim quart, amb un gran parcial per acabar guanyant de 21, 96-75.
0: En handbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
1: L'equip de Carlos Ortega es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, però en aquest cas fora de casa, a la capital romanesa. Els blaugranes, que de guanyar avui obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, saben que més enllà de la classificació també són importants els punts que s'arrosseguen. El partit a 6:45 de la tarda.
0: Quarta jornada de Champions per al Barça, que encara li quedaran 2 més. Per cert, 7 catalans han estat convocats pel també català Jordi Rivera, seleccionador espanyol, per a la pròxima aturada.
1: Peter Chiusa, Aleix Gómez, Ian Barrufet i Dani Fernández del Barça, Ian Terrafeta del Nantes, en Jan Gurri de l'Sporting de Portugal i Víctor Romero de l'Sporting de Lisboa formen part de la llista per als partits de la selecció espanyola el 4 i el 8 de novembre a Herning contra Dinamarca i a Vigo contra Portugal. El lateral de Granollers, Marcos Fis, i el porter blaugrana, Sergei Hernández, també entren en la convocatòria per als partits de classificació d'un torneig, el del 2028, en el qual tenen el lloc assegurat perquè en són els anfitrions en Portugal i Suïssa.
0: I en categoria femenina també en handbol, ahir va acabar perdent el GAC Granollers en el partit de la jornada intersemanal de Lliga Guerreres a Navarra.
1: L'equip vallesà va caure a la pista del Betionac 28-24. El Granollers es queda amb 4 punts a la zona mitja-baixa després de 6 jornades d'aquesta Lliga en Guerreres. Ara s'atura la Lliga fins al 31 d'octubre, quan el CAC 7 rebrà el Palau d'Esports al Màlaga.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta compleix els pronòstics i guanya la Supercopa d'Espanya masculina.
1: Els mariners es van imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada precisament a Can Llong, a la capital vallesana. D'aquesta manera, el Barcelona Barceloneta aixeca la seva 21a Supercopa de les últimes 26 edicions, la 6a consecutiva. És el tercer títol del curs després de la Copa Catalunya, guanyada també al Sabadell, i la Supercopa d'Europa, en què va superar el Marsella.
0: I en hoquei patins, la selecció espanyola, farcida de catalans, ja té rival per als quarts de final del Mundial d'Asunción al Paraguai.
1: Enllestida la fase de grups, ja han quedat definits els quarts de final i el combinat estatal, com era previsible, s'enfrontarà contra Xile avui a 8:15 del vespre, hora catalana. En l'últim partit de la fase de grups, Xile va perdre contra l'Argentina per 0-4. Els altres enfrontaments de quarts de final són Argentina-Itàlia, Angola-Portugal i França-Suïssa.
0: I acabem també amb hoquei patins, però en aquest cas amb competició de clubs, perquè ja tenim definida també la final a 4 de la Lliga Catalana Masculina.
1: El triomf de l'Igualada i a la pista del Vilafranca per 1-4 va acabar de configurar els encreuaments d'aquesta final a 4 que es jugarà dissabte i diumenge a Santa Perpètua de Mogoda. El Barça, el millor primer dels tres grups, s'enfrontarà contra el Voltregà, que hi ha accedit com a millor segon. L'altre encreuament és l'Igualada-Calafell.

0: I com cada dijous hem de fer el repàs de tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, començant, ho avançàvem ahir, Carme, amb el Mundial de Patinatge, els World Skate Games d'Asunción, al Paraguai.
1: Es podran seguir en directe les modalitats de quartets, grups grans i grups petits. La retransmissió arrencarà a la nit de dissabte a diumenge, quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, hora catalana, a la xarxa Més. I a partir de les 11 i fins a les 5 de la matinada també es podrà veure a les televisions locals.
0: I a banda d'aquests World Skate Games, dissabte també tindrem hoquei patins amb vol i natació.
1: A la xarxa Més es podrà seguir la Copa Catalunya de Clubs de Primera Divisió de Natació. Des de les instal·lacions de Can Llonca a Sabadell, a 11:15 el Torre de matí i a 7:15 el de la tarda. I ja a la tarda l'Enjoc TV, partit del grup sud de l'hoquei Lliga Plata Masculina entre l'Auto Bigatana Patí Vic i l'àrea jurídica Global Club Patí Vilanova, a les 4. I quan acabi, a les 6, amb vol de Primera Divisió Masculina Estatal, amb el duel català entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Sant Martí Adrianenc.
0: Això dissabte, diumenge, tindrem futbol i rugbi.
1: A les 12 del migdia i en exclusiva a la xarxa Més es podrà veure el duel català de la Divisió d'Honor Femenina entre el Club Rugbi Sant Cugat i el Boca des de la Guinardera. I ja a la tarda, l'Enjoc TV, doble ració de futbol. Primer, a les 4, amb el partit de Lliga Elite entre l'Associació Esportiva Prat i el filial del Centre d'Esport Sabadell, el Municipal Sagnia. I per rematar-ho, a les 6, duel de la Tercera Federació Masculina entre la Unió Esportiva Cornellà i el Sant Juan Atlético Moncada, al municipal de la localitat del Baix Llobregat.

0: Dijous 15 d'octubre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. Ahir va acabar la segona jornada de la fase Lliga, de la Champions masculina, que deixa el Barça co-líder, empatat amb el PSG i l'Aston Villa, que també tenen la mateixa diferència de gols, més 7, i amb 6 equips més que han sumat també els 6 punts, entre els quals hi ha, per exemple, el Betis, pròxim rival del Barça, i aquest mateix dissabte, i el Real Madrid, que s'enfrontarà al conjunt blaugrana d'aquí a 10 dies. Entre mig, recordem, també hi haurà el PSG. Tots dos van guanyar ahir, havent de remuntar, els andalusos 3-2 contra el Porto, amb gols de l'exblaugrana Abde, Cucho Hernández i Isco de penal. Els blancs 3-4 al camp de la Roma, aixecant amb 3 gols a la sortida d'un corna a un 3-1 en contra del conjunt italià. Precisament amb el 3-1 al marcador, Mourinho va decidir substituir un poc inspirat Vinícius, que, segons m'han explicat després del partit, tant el tècnic com ell mateix, estava afectat per haver conegut poca estona abans del partit l'ascensió de 4 partits a la Lliga que li impedirà jugar, per exemple, contra el Barça d'aquí a 10 dies. Això ho explicava ell mateix.
1: Creo que ha sido un mal momento, ¿no? Han tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llego al estadio me dan el mensaje que estoy 4 partidos fuera de liga. No entiendo por qué. La verdad que la regla es nueva, pero no, nunca nos han explicado esto. Viene siempre uno de la liga o de otro nombre que no sé, que cuida de los árbitros para nos explicar las nuevas reglas, todo que ha cambiado, pero esto, justo esto, no nos han dicho nada.
0: Y això en deia l'entrenador, José Mourinho, en roda de premsa.
2: En portugués hay una expresión que no sé si en español también existe, que gato escondido con la cola asomada. Me parece que ahora el gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre. Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal.
0: Més enllà de conspiracions, en qualsevol cas, aquest Barça-Madrid sense Vinícius de la setmana vinent, diumenge 25 a les 9 de la nit, com ja és habitual, tindrà un protagonista musical a la samarreta blaugrana. Yeah. Bitch, I look just like my mama. Tick, tick, time to heat it. I'm like a sauna. Yo negro hit cha-cha, little dance like la bamba. Aquest és l'últim tema publicat per Tyler, the Creator, el raper, cantant i productor nord-americà, californià, en aquest cas amb col·laboració amb Ace & Chike. Tyler, the Creator, i en concret la seva marca Golf, són les que apareixeran a la samarreta especial del Barça, del clàssic del 25 d'octubre, com dèiem, que el club ja ha posat a la venda a partir d'avui mateix, amb edició limitada, amb un preu de 499,99 euros. És el nou artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada, el Johan Cruyff, en partit de Lliga F. Això serà la setmana vinent. Abans, com dèiem, el Barça jugarà dissabte a Sevilla contra el Betis, actual tercer classificat a la Lliga i que ha guanyat també els 2 partits de Champions que ha jugat, com el Barça. L'altre català de primera, l'Espanyol, també jugarà dissabte, en aquest cas a les 2, amb la visita a Cornellà del Prat del segon classificat, l'Atlètic de Madrid, que també ve de guanyar aquest cas dimarts a la Champions. El conjunt perico, que va deixar escapar 2 punts al tram final del partit contra el Màlaga divendres passat, buscarà retrobar-se en la victòria malgrat ser un conscient de la dificultat del rival, aquest Atlètic de Madrid. Ahir parlava en roda de premsa un dels pesos pesants del vestidor de l'Espanyol, Pau Lozano.
3: Bueno, el Atlético de Madrid es un equipo muy competitivo que cada año tiene mejor equipo. Al final es de los mejores equipos de la liga y cuando te enfrentas a estos equipos, pues al final tienes que ser muy sólido defensivamente y a partir de ahí tener mucha más calma con balón de la que hemos tenido. Bueno, es un equipo que tampoco te plantea una presión súper alta, pero sí que son muy agresivos cuando saltan a la presión. Hemos visto dónde encontrar las ventajas y yo creo que la clave va a ser esa, estar muy sólidos defensivamente y que con balón estemos finos para encontrar esas ventajas que las hay.
0: Un Pau Lozano que también va a tornar a defensar a ultranza el seu entrenador, Manolo González.
3: Sí que és veritat que, bueno, que la confiança nostra cap a ell, de veritat que és molt, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat, bueno, situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten i al final, quan un entrenador el tens així a sobre, que personalment doncs, també t'ajuda, bueno, pues, és normal que hi hagin crítiques i hi hagi... és el món del futbol, però jo crec que al final, si algú es mereix confiança, és la figura de l'entrenador que tenim.
0: I un últim document del migcampista perico, en aquest cas sobre els pocs minuts que ha tingut aquest principi de curs, tenint en compte que venia de ser una peça clau la temporada passada.
3: los futbolistas siempre pues somos egoístas en el aspecto de que cuando no juegas pues normalmente siempre lo pasas peor que cuando juegas, obviamente, pero lo que está claro y lo que nos va a llevar hasta el final a nuestro objetivo es que el grupo, el colectivo está muy por encima de cualquier jugador, ¿no? Yo creo que al final se han hecho muy buenos partidos, buenos minutos, y cuando te toca participar menos pues lo único que puedes hacer es sumar dentro del equipo, seguir entrenando bien y cuando el míster lo crea conveniente pues estar preparado para poder sumar minutos de calidad.
4: Dissabte a les dues, en aquest cas Espanyol, Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium, a 7:15 es jugarà a la Cartuja el Betis-Barça. Demà en seguirem parlant. I en el futbol de casa nostra hi es van jugar 5 partits pendents de la 5a jornada de tercera federació masculina, jornada en el seu dia pels Aiguats. La muntanyesa recupera el liderat després de guanyar per 2-0 a l'Escala, Nou Barris. Segons se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada, al Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Golejada de la Fundació Esportiva Grama al centre parroquial Sant Cristóbal per 0-5 en un partit on a la mitja hora el maig estava ja sentenciat, i és que el conjunt de la Fundació Grama va ser letal en atac i el Sant Cristóbal no va oposar resistència en els primers 45 minuts. A la segona part, l'equip agarenc va millorar, però ja el resultat era ja massa ampli. A les acaballes del partit arribava el 0-5, que seria definitiu. Cristian García, dur i contundent amb els seus jugadors.
6: Lo que se ha visto, ¿no?, en los primeros 35 minutos, creo que hay un equipo que quería competir, otro que no ha querido, que no ha podido y que nos han pasado por encima. Con ese nivel es difícil ganar en tercera división, sabiendo que hay equipos muy buenos y sabemos que nuestras mejores versiones estamos todos metidos y intentamos ir al 100% en los duelos, porque no es cosa táctica ni de jugadores, al final vas cambiando y creo que había oportunidad para otra gente. También nos pasó el día de Badalona, o sea, al final yo, está claro que yo tengo mi parte de culpa. El día de Badalona yo creo que pues el planteamiento no fue acertado, así se lo dije a ellos, creo que me equivoqué a la hora de elección de futbolistas y a la hora de plantear el partido, pero yo estoy claro que yo sí, a lo mejor soy flojo, pero no, siempre no me puedo equivocar en todo.
5: Y es que el Sant Cristóbal torna a jugar a casa el diumenge a les 12 davant l'Escala. Bona oportunitat per oblidar-se d'aquesta desfeta.
4: Gràcies, Miqui. També ahir vam tenir dos empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf per la mínima 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
7: El centre d'esports Hospitalet suma una victòria molt important contra el Mollerussa per 2-1. L'Hospi va sortir molt endollat i als 3 minuts Timos Caroutas va avançar els riberencs. Un avantatge que va continuar fins al minut 19, quan Cissé va marcar el 2-0. No obstant, el partit es va complicar la represa. Només 30 segons després del descans, Max Porta va retallar distàncies per al Mollerussa. Els visitants van guanyar protagonisme i van dominar la pilota, però l'Hospi va resistir i va conservar els 3 punts. Un triomf especialment valuós per un equip que arribava al partit només 3 dies després de jugar al camp del Peralada. Les rotacions van permetre gestionar el desgast i sumar una nova victòria. Raúl Paje és l'entrenador de l'equip hospitalenc.
8: Hay que darle mucho valor a la victoria, decía a los chicos, disfrutarlo y celebrarlo porque parece que hayamos perdido 0-4. Y hay que saber afrontar que a veces pues toca rotar. Creo que tenemos suficiente capacidad como para poder mover piezas y que también durante el partido con los 5 cambios que hacemos siempre el nivel del grupo pues siga siendo el mismo y lo podamos elevar. Y ya está, y a partir de ahí pues nosotros intentaremos cada semana poner el mejor 11.
7: Amb aquests 3 punts, l'Hospi puja fins a la 4ª posició amb 10 punts, 2 menys que el líder, la Montañés. Els riberencs tornaran a jugar a casa aquest diumenge amb la visita de la Pobla de Mafumet.
4: Gràcies, Sergi. Quedarà pendent d'aquesta 5a jornada per al dimecres 28 d'octubre al Vilanova-Sant Juan Atlético Moncada.

0: tenint en compte la situació de l'equip.
1: Vosotros veis la situación del equipo. Hemos jugado con 8 hoy. ¿Eh? O sea, si creéis que yo puedo estar contento, y tenemos un partido en Vitoria, que... ¿cómo lo vamos a preparar? ¿Cómo un entrenador puede estar contento para preparar un partido que tiene el sábado con 8 jugadoras? Estoy preocupado. No puedo estar contento, no puedo estar feliz. Porque no todo es ganar, perder. Que la felicidad me viene de lo que transmitimos, como hemos hecho, por ejemplo, los dos últimos años, ¿no? Y yo soy el mismo. Oigo comentarios de gente que no me conoce de nada que dice, no, está, es que quiere irse, quiere que le echen. Para decir eso de mí es un desconocimiento tan absoluto de mí como persona y profesional, porque el que me conoce algo sabe que yo estoy luchando cada día al máximo. Però, claro, estoy frustrado.
0: Primera victòria després de 6 partits per a l'únic. Amb 8 jugadores dissabte visitarà la pista de l'Araski de Vitoria, que tampoc no ha guanyat cap dels 3 partits de Lliga Femenina que ha disputat fins ara. El Cadí la Seu, l'altre català de la Lliga, jugarà també dissabte, en aquest cas a casa, contra l'Estudiantes. I en categoria masculina, ahir també va guanyar el Joventut, la Sisa Joventut, que va sumar la primera victòria a la sèrie després de 3 partits en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra. També va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final a l'últim quart amb un gran parcial per acabar guanyant de 21-96-70. En parlava l'entrenador de la penya, Dani Miret.
2: Teníem ganes de tornar a jugar a casa i teníem ganes de tornar a jugar a la Lliga ACB i guanyar. Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant. No hem fet un partit perfecte, però sí que avui... remarcar que avui teníem una pressió extra, hem començat la Lliga CB 0-2, hem fet una victòria que és molt bona i molt important per nosaltres en el moment que estem.
0: La Sisa Joventut que tornarà a jugar diumenge per tancar la jornada de CB ni més ni menys que contra el Barça en una reedició a l'Olímpic de Badalona de la final de la Supercopa que va guanyar la penya fa just un mes. En una quarta jornada de CB cobra el partit del Manresa contra l'Unicaja dissabte a les 6. Diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, el Girona rebrà el Lima Corunya i el Lleida visitarà Saragossa. Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
3: L'equip de la Terraferma ja té els 5 sentits posats a la cita d'aquest cap de setmana en terres aragoneses i viatjarà després de sumar la segona derrota consecutiva i amb diversos aspectes damunt la taula on l'equip pot fer una passa endavant. De tot plegat n'hem parlat aquest dimecres amb el jugador francès de l'Ilerna Lleida, Zachary Perran. Aspectes com la intensitat o l'energia han estat alguns dels que hem analitzat.
4: Yeah, for sure. I mean, when you lose 2 games in a row, everybody has to...
5: Sí, sens dubte. Quan perds 2 partits seguits, tothom ha de fer una passa endavant. Tothom a l'equip ha de fer millor la seva feina, m'incloc jo també. Crec que hauria pogut defensar molt millor contra el Burgos i també contra l'Obradoiro. Així que estaré a punt per diumenge perquè per mi és molt important demostrar a tothom que puc jugar tan bé com en atac com en defensa. Estic molt centrat en aquests aspectes avui, però sí, tothom ha de fer un pas endavant, som professionals i sabem què hem de fer per guanyar.
4: We are professional, we know what we need to do to win the game on Sunday, so we're going to work and we're going to be ready.
3: Amb el convenciment que l'equip farà aquesta passa endavant, l'MVP a la pista de l'Obradoiro, Miquel Sanz, deixava clar que guanyar Saragossa aquest proper diumenge significaria reforçar la feina feta durant aquesta setmana.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta semana ya desde el primer día lo estamos notando en los entrenamientos, estamos apretando como nunca y bueno, queremos ganar el siguiente partido y estamos trabajando para ahí. Hombre, una alegría más, ¿no? Ganar siempre es alegría, así que, bueno, eso.
3: Recordem que aquest dijous el jugador neerlandès Lucas Enguessan s'afegirà als entrenaments de l'Ilerna Lleida per permetre treballar d'una millor forma en el dia a dia de l'equip.
0: Gràcies, Sergi. En handbol avui torna la Champions masculina per al Barça, que es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, en aquell cas amb victòria a casa. Avui serà a la capital romanesa. Els blaugranes que, bé, de guanyar avui, obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, sabent que saben ja, però, que més enllà de la classificació també són importants els punts, perquè en aquest cas, en aquesta nova competició de la Champions, s'arrosseguen. Escoltem l'entrenador Carlos Ortega.
7: Jo crec que... cadascú té que preocupar-se del seu i el nostre és tratar de guanyar per classificar-nos. Sabem que trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. Segurament, amb plena seguretat, el partit serà una altra cosa del partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
0: Avui a 6:45 de la tarda aquest Dinamo de Bucarest-Barça, quarta jornada de Champions masculina, i en categoria femenina ahir va acabar perdent el CAC Granollers en el partit de la jornada intersemanal de Lliga Guerreres a Navarra, a la pista del Betionac, 28-24. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va complir els pronòstics i va tornar a guanyar i a la Supercopa d'Espanya 16-9 a la final contra el Sabadell, en una final disputada precisament a Can Llong, a la Cocapital Vallesana. Escoltem els entrenadors, Albert Espanyol.

0: Espanyol del Sabadell i Fran Fernández del Barceloneta.
1: Crec que ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit fins al final, que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
2: Lo he visto comprometido, lo he visto con ganas de jugar. Creo que nos falta un poco de frescura, no sé si física, también un poco de mental, que creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. Han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa. Me voy contento, pero con la sensación de que todavía estamos lejos de lo que creo que podemos dar.
0: Els dos equips, per cert, es tornen a enfrontar, en aquest cas, al partit de Lliga aquest cap de setmana. I acabem patinatge, ho hem anat dient, aquest cap de setmana es disputa Asunción al Paraguai dins aquests World Skate Games del Mundial de Patinatge, amb diversos clubs catalans que parteixen com a favorits. Un dels catalans que hi va és el CPA Tona, el 9FM, Marcel Puig.
3: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. Al Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
4: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això, i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
3: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
4: És molt car, a més, ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny. Això tot té uns costos molt, molt alts. Llavors, bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
3: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
0: Gràcies, Marcel. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, la imantrica, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra Dulcal. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
5: La xarxa de comunicació local.
6: La nova comunitat energètica de Premià de Mar a un pas.
7: Premià de Mar en 3 minuts.
6: Aquest ple municipal d'octubre hauria de servir per segellar l'últim tràmit administratiu previ a la creació d'aquesta nova comunitat energètica pública. En el marc de l'aprovació de les noves ordenances fiscals, s'hi durà també a aprovació el preu públic, que servirà perquè els premianencs que ho desitgin puguin participar d'aquesta nova comunitat i obtenir una porció del subministrament elèctric que genera el parc fotovoltaic municipal. Recordem que aquesta futura comunitat es basa en una experiència prèvia d'una petita comunitat que va començar a funcionar el mes de febrer passat. Es va conformar amb un petit grup de 23 famílies vulnerables. Situació insòlita al Casal d'Avis de Can Manent, on demà passat dissabte se celebren eleccions per nomenar una nova junta de l'entitat. Aquesta setmana, l'alcalde, Rafa Navarro, ha enviat als usuaris del centre un vídeo per WhatsApp convocant-los a una reunió informativa demà divendres, a la tarda, alertant-los que si resultés escollida una de les candidatures, l'Ajuntament no els autoritzarà a gestionar ni l'entitat ni el local, que és de titularitat municipal. En declaracions de Premià Mèdia, Navarro assegura que l'Ajuntament dona tota la llibertat a l'entitat d'escollir la seva junta i nega que aquesta acció sigui una ingerència, però també afirma que el consistori ha de vetllar perquè un equipament municipal es gestioni amb la màxima netedat. L'entitat Comerç Premià convida avui els comerços i negocis premianencs, així com els representants polítics i altres entitats, a l'acte d'inauguració del seu nou local al carrer de l'Eixample 80, l'equipament on abans hi havia Ràdio Premià de Mar, que ara servirà a aquesta associació. L'acte es fa a partir de les 8 del vespre. Aquest setembre s'ha constituït el nou Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, un nou entramat de 6 hospitals i institucions de referència catalans en l'àmbit oncològic que a partir d'ara actuaran de referent internacional en matèria d'assistència, investigació, docència i innovació. Entre ells hi ha l'Hospital Universitari de Mataró. Neix amb la voluntat d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència. En cultura, Gent pel País presenta aquesta tarda el llibre Els de Barcelona, de l'autor alemany Hans-Erik Kaminski. La presentació anirà a càrrec d'Aurora Madaula, doctora en Història, que introduirà la versió catalana del llibre i contextualitzarà els fets. La presentació es farà a 2:45 de la tarda al Centre Cívic. I en esports, nova golejada del Premià de Futbol Femení que s'enduia el derbi manesmenc contra el Masnou per 0-4. L'equip ha engegat la Lliga amb solvència, amb 11 gols en 2 partits. El proper cap de setmana visitaran el Castellterçol.
7: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
8: Bon dia, són les 2.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
8: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemanya, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
9: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
10: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
11: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
10: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
8: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
10: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olesti és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
12: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
10: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
8: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
10: La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten les Terres de l'Ebre i aquesta comarca. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
8: En cultura, arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
10: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
8: En esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, Joan Barberà.
13: Tant el club blanc amb Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
8: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent, per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya central. I la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. Estem pendents a la xarxa.
8: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: Falta només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Ana Ruiz, bon dia.
15: Hola, Marta. Bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29-N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
16: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
15: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
9: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
15: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
17: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
15: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
8: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
10: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
18: Una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
10: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
8: I encara en relació a la precampanya, les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions a aquesta decisió. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i de resoldre abans de les eleccions del pròxim 29 de novembre.
10: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
19: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
7: Not- Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Port Ginesta i avisés el 112.
10: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui n'ha confirmat l'identitat i ha expressat el seu condol.
16: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
10: Els investigadors dels Mossos treballen ara amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
8: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la seva família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
20: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
21: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
20: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
7: Notícies en xarxa.
8: En ple debat sobre el dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
10: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
12: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
10: Veïns i sindicats acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
8: Doncs no deixem la capital catalana ni tampoc l'habitatge, perquè l'Ajuntament ha fet avui un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any encara perquè entri en vigor i l'encariment estarà només vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
23: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
24: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge que de fet vostès en són corresponsables.
22: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
8: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que la lluita per l'habitatge i el transport digne han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
0: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
1: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
0: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
8: Canviem de comarques, anem fins a les gironines perquè l'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions el 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
2: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
3: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés a les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
2: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
8: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a l'Urgell. Allà a Tàrrega s'ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tast maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
8: La Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspès a causa del brot de la dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví en què hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions de la zona. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
25: El futur també el garantiran les noves generacions i els alumnes de les escoles de la comarca i de la vila. Els nens i nenes amb la visita s'amaren de la cultura i la tradició. Tots coincideixen en una cosa, el que més els agrada.
26: A mi veure els xais m'ha estat molt xulo, m'ha agradat molt, i la fira també. Molt com molt tova, no sé, com molt tova, el mateix que ella. Tova és una sensació molt bona perquè a mi m'agrada molt, és tova.
25: La Fira de l'Ovella i Santa Teresa és la primera especialitzada exclusivament en bestiar oví, orientada a potenciar l'autòctona raça ripollesa i enfortir els mercats entre els ramaders de la zona.
8: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Nou matí de retencions a l'AP7. L'accident entre dos camions i diversos turismes assobirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions de més de 10 quilòmetres des de Gelida.
10: Un dels camions ha perdut part de la càrrega i això ha obligat a fer el tall per poder netejar la via i retirar els vehicles amb grues. A quarts de 10 del matí s'ha pogut reobrir un carril i a hores d'ara ja s'ha pogut reobrir tota la via i se circula amb normalitat.
8: Encara a l'AP7, una dona ha mort en un accident entre un camió i una motocicleta a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
10: La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
8: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
10: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït al maleter d'un vehicle. Posteriorment, l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per una arma de foc.
8: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
10: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomenti hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles amb bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
8: I és moment per a la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a partir de 11:45 de la nit. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
5: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
6: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
5: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
8: Primera reunió en 25 anys del patronat del monestir de Poblet, una trobada d'alt nivell presidida pel rei Felip VI, que ha servit per reactivar aquest reial patronat amb voluntat de reforçar la protecció del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. L'Espluga FM, Miquel Llobet.
9: El rei Felip VI ha presidit aquest dijous a Poblet la reunió del Reial Patronat, recuperada després de més de 25 anys. La trobada ha reunit representants de Catalunya, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià, a més del ministre de Cultura. L'objectiu és reforçar la cooperació institucional per garantir la conservació del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. Durant la reunió, Felip VI ha reivindicat Poblet com a símbol d'una història compartida, mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat donar continuïtat a aquestes trobades. El president aragonès, Jorge Azcón, ha plantejat que siguin anuals i rotatòries i ha ofert Aragó com a seu de la pròxima reunió. Per la seva banda, el ministre de Cultura i l'abat de Poblet han recordat que preservar el monestir vol dir protegir no només el patrimoni arquitectònic, sinó també la comunitat i la vida espiritual que li donen sentit.
8: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
11: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció ahir dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
13: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
11: I Vinícius Júnior creu que no va fer res, primer per ser expulsat i menys per ser sancionat.
14: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
11: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit que al minut 82 perdia per 3-1, partit de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Barça pendent de saber si el brasiler Rafinha podrà tornar a la convocatòria, recordem, després de lesionar-se en l'aturada de seleccions amb la seva selecció, la del Brasil. El conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis, abans de disputar, recordem, el proper 25 d'octubre el Clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. L'Espanyol segueix preparant la visita de l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium dissabte. Els homes de Manolo González reben la visita dels matalassers amb l'objectiu de tornar a guanyar. A la tercera federació, jugats ahir, l'Hospitalet 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Peralada 1, Sant Cristóbal 0, Fegrama 5, Muntanyesa 2, l'Escala 0 i Cerdanyola 2, Martinenc 2. I el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Serà la nit de dissabte i matinada de diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex Cunit en quartets, el Patinatge Artístic Figueres, CPA Tona i As Cunit en grups petits, i l'As Cunit, el Club Patinatge Artístic Tona i el Club Patinatge Artístic Olot en grups grans. Ens fa la prèvia de com arriba aquesta cita al conjunt usonenc del Tona, el company del 9FM, Marcel Puig.
15: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. Al Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
16: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això, i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
15: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
16: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny. Això tot té uns costos molt, molt alts. Llavors, bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
15: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
11: I amb Waterpolo destaquem que el Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya masculina.
8: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local. Aquest any...
1: La nova comunitat energètica de Premià de Mar a un pas.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Aquest ple municipal d'octubre hauria de servir per segellar l'últim tràmit administratiu previ a la creació d'aquesta nova comunitat energètica pública. En el marc de l'aprovació de les noves ordenances fiscals, s'hi durà també a aprovació el preu públic, que servirà perquè els premianencs que ho desitgin puguin participar d'aquesta nova comunitat i obtenir una porció del subministrament elèctric que genera el parc fotovoltaic municipal. Recordem que aquesta futura comunitat es basa en una experiència prèvia d'una petita comunitat que va començar a funcionar el mes de febrer passat. Es va conformar amb un petit grup de 23 famílies vulnerables. Situació insòlita al casal d'avis de Can Manent, on demà passat dissabte se celebren eleccions per nomenar una nova junta de l'entitat. Aquesta setmana, l'alcalde, Rafa Navarro, ha enviat als usuaris del centre un vídeo per WhatsApp convocant-los a una reunió informativa demà divendres, a la tarda, alertant-los que si resultés escollida una de les candidatures, l'Ajuntament no els autoritzarà a gestionar ni l'entitat ni el local, que és de titularitat municipal. En declaracions de Premià Mèdia, Navarro assegura que l'Ajuntament dona tota la llibertat a l'entitat d'escollir la seva junta i nega que aquesta acció sigui una ingerència, però també afirma que el consistori ha de vetllar perquè un equipament municipal es gestioni amb la màxima netedat. L'entitat Comerç Premià convida avui els comerços i negocis premianencs, així com els representants polítics i altres entitats, a l'acte d'inauguració del seu nou local al carrer de l'Eixample 80, l'equipament on abans hi havia Ràdio Premià de Mar, que ara servirà a aquesta associació. L'acte es fa a partir de les 8 del vespre. Aquest setembre s'ha constituït el nou Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, un nou entramat de 6 hospitals i institucions de referència catalans en l'àmbit oncològic que a partir d'ara actuaran de referent internacional en matèria d'assistència, investigació, docència i innovació. Entre ells hi ha l'Hospital Universitari de Mataró. Neix amb la voluntat d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència. En cultura, Gent pel País presenta aquesta tarda el llibre Els de Barcelona, de l'autor alemany Hans-Erik Kaminski. La presentació anirà a càrrec d'Aurora Madaula, doctora en Història, que introduirà la versió catalana del llibre i contextualitzarà els fets. La presentació es farà a 2:45 de la tarda al Centre Cívic. I en esports, nova golejada del Premià de Futbol Femení que s'enduia el derbi manesmenc contra el Masnou per 0-4. L'equip ha engegat la Lliga amb solvència, amb 11 gols en 2 partits. El proper cap de setmana visitaran el Castellterçol.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
5: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
3: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb d'altres forces d'esquerres al Senat. És dijous, 15 d'octubre de 2026, i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
6: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
7: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
6: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
3: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
6: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olesti és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
8: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
6: Tot plegat, mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
3: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
6: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten aquestes comarques. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
3: En cultura, arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
6: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 2:15 de la nit.
3: Als esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
9: Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
3: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Venen canvis a la vista. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada, bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
11: Hola, Marta. Bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
7: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
11: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits s'han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
5: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
11: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
12: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
11: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
3: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
6: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes, ha dit que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
13: És una Europa ambiciosa, Una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que, evidentemente, pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
6: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
3: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans dels comicis.
6: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
14: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
3: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de la Port Ginesta i avisés el 112.
6: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
7: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
6: Els investigadors dels Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
3: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
15: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
16: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
15: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
6: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, que és un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat, aquest immoble. Un immoble que està situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olesti és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
8: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del bloc Papallona.
6: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
3: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari del desembre, caldrà esperar encara un any perquè entri en vigor. L'encariment només estarà vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
19: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
20: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que, de fet, vostès en són corresponsables.
18: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
3: La patronal Pimec aborda els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant de transformacions tecnològiques i productives. Una trobada que ha reunit 4 exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
21: Bon dia. 4 dels últims 7 consellers d'Educació, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó, han reclamat la necessitat de reformular la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubón, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
22: I especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial.
21: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la Pimec i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
17: Notícies en xarxa.
3: Són 3:15. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se suma així a la convocatòria com ho faran la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
24: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
23: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania brenca a sumar-s'hi.
3: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
21: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
0: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
21: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
3: Consciència dels riscos de rius i de gorgs. Aquest ha estat un dels objectius del simulacre de rescat aquàtic que els bombers han fet aquest matí a Arfal a l'Urgell, un exercici que també ha servit per posar a prova els protocols d'emergència en aquests casos. Ràdio Seu, Pep Graell.
1: Els bombers de la Generalitat de Catalunya han dut a terme un simulacre de rescat aquàtic a Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per posar a prova els protocols d'actuació en cas d'emergència al medi aquàtic. L'exercici marca en la voluntat de conscienciar la població sobre els riscos de l'aigua i la importància de la prevenció. Ens ho explica Oriol Pellisa, sotsinspector dels bombers de la Generalitat.
4: La clau per no sotmetre el sistema a un col·lapse i poder donar resposta amb la capacitat que tenim és reduir la vulnerabilitat, reduir aquesta demanda d'emergències. I està provat que aquesta reducció, el factor principal que ho aconsegueix és reduir la mobilitat. Si no ens movem, ens exposem menys, no ens exposem, bàsicament.
1: La simulació ha permès practicar les maniobres de rescat i reforçar la coordinació dels equips d'emergència davant d'una possible situació de perill. Una actuació que recorda la importància d'extremar les precaucions a rius i gorgs i de no subestimar mai els riscos de l'entorn aquàtic.
3: A l'Urgell, Tàrrega ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat, que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació

0: Fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
2: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
1: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
2: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, introduït al maleter d'un vehicle, i posteriorment l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per una arma de foc.
1: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
2: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomenti hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles amb bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
1: Moment per la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda.
2: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 2:15 de la nit.
1: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
3: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Fosa.
4: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva. No?
3: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
1: Tot està a punt a Granollers per a la inauguració aquest vespre del Festival Panoràmic Arts Visuals i Cultures Visuals. El certamen, nascut a la capital, a Vallesana, s'expandeix i arriba a la seva desena edició. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
5: Al ser el desè aniversari i estar molt consolidat i a més coincidir amb el bicentenari de la fotografia és especial i el comitè organitzador ha preparat un programa molt potent i destaca, junt amb altres, l'exposició de Donna Ferrato a Rocambole Fàbrica de les Arts de Granollers. Els seus treballs no deixen ningú indiferent, com explica Joan Fontcoberta, codirector de Panoràmic.
6: És una autora nord-americana que s'ha dedicat sempre a denunciar la violència de gènere, que ha recolzat amb les seves imatges l'empoderament de la dona, que ha treballat doncs, no només com a fotògraf, sinó també com a activista i com a militant feminista.
5: Aquest any Panoràmic es desenvolupa a Granollers, Barcelona, Terrassa i Vic, que s'hi incorpora per primera vegada. Entre les quatre ciutats hi ha 25 exposicions, 50 activitats i una secció per a infants i una altra per a professionals de la imatge.
1: I fa pocs minuts el Ministeri de Cultura ha fet públic la concessió del Premi Nacional a la millor traducció de l'any a Pablo Martínez Sánchez, nascut a Reus el 1977.
2: Martín ha estat guardonat per la traducció de l'obra Llocs de George Perec, per la qualitat, la creativitat i l'enginy amb què ha superat les múltiples dificultats que comporta transmetre un text d'una enorme complexitat. El guardó ha estat dotat amb 30.000 euros.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
7: Bon dia, Marta. Tant el club blanc, amb el tècnic José Mourinho al capdavant, com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció aquest dimecres, el dia habitual, i a poques hores

0: de jugar un partit de la Lliga de Campions.
1: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene cuatro partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho tres puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
0: I el davanter Vinícius creu que no va fer res per ser expulsat i menys per ser sancionat.
2: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara cuatro minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
0: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit de la Lliga de Campions que al minut 82 perdia per 3-1. Qui en principi podrà estar en aquest partit és el jugador del Barça, el brasiler Rafinha, que avui ja ha entrenat amb l'equip. Per tant, podrà tornar en principi a la convocatòria després de lesionar-se en l'aturada de les seleccions. Amb la selecció del Brasil es va lesionar Rafinha. Recordem que el conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis abans de jugar el dia 25 d'octubre al Clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. I aquesta és la novetat en el dia d'avui en l'entrenament del conjunt blaugrana. Escoltem també Dani Miret, tècnic de la penya. La penya va guanyar.
3: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
0: El tècnic de la penya del Joventut Badalona, que va sumar la primera victòria al conjunt verd i negre a la Lliga CB, vèncer el Morabanc Andorra 96-75.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
5: La xarxa de comunicació local.
6: La nova comunitat energètica de Premià de Mar a un pas.
7: Premià de Mar en 3 minuts.
6: Aquest ple municipal d'octubre hauria de servir per segellar l'últim tràmit administratiu previ a la creació d'aquesta nova comunitat energètica pública. En el marc de l'aprovació de les noves ordenances fiscals, s'hi durà també a aprovació el preu públic que servirà perquè els premianencs que ho desitgin puguin participar d'aquesta nova comunitat i obtenir una porció del subministrament elèctric que genera el parc fotovoltaic municipal. Recordem que aquesta futura comunitat es basa en una experiència prèvia d'una petita comunitat que va començar a funcionar el mes de febrer passat. Es va conformar amb un petit grup de 23 famílies vulnerables. Situació insòlita al casal d'avis de Can Manent, on demà passat dissabte se celebren eleccions per nomenar una nova junta de l'entitat. Aquesta setmana, l'alcalde, Rafa Navarro, ha enviat als usuaris del centre un vídeo per WhatsApp convocant-los a una reunió informativa demà divendres, a la tarda, alertant-los que si resultés escollida una de les candidatures, l'Ajuntament no els autoritzarà a gestionar ni l'entitat ni el local, que és de titularitat municipal. En declaracions de Premià Mèdia, Navarro assegura que l'Ajuntament dona tota la llibertat a l'entitat d'escollir la seva junta i nega que aquesta acció sigui una ingerència, però també afirma que el consistori ha de vetllar perquè un equipament municipal es gestioni amb la màxima netedat. L'entitat Comerç Premià convida avui els comerços i negocis premianencs, així com els representants polítics i altres entitats, a l'acte d'inauguració del seu nou local al carrer de l'Eixample 80, l'equipament on abans hi havia Ràdio Premià de Mar, que ara servirà a aquesta associació. L'acte es fa a partir de les 8 del vespre. Aquest setembre s'ha constituït el nou Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, un nou entramat de 6 hospitals i institucions de referència catalans en l'àmbit oncològic que a partir d'ara actuaran de referent internacional en matèria d'assistència, investigació, docència i innovació. Entre ells hi ha l'Hospital Universitari de Mataró. Neix amb la voluntat d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència. En cultura, Gent pel País presenta aquesta tarda el llibre Els de Barcelona, de l'autor alemany Hans-Erich Kaminski. La presentació anirà a càrrec d'Aurora Madaula, doctora en Història, que introduirà la versió catalana del llibre i contextualitzarà els fets. La presentació es farà a 2:45 de la tarda al Centre Cívic. I en esports, nova golejada del Premià de Futbol Femení que s'enduia el derbi maresmenc contra el Masnou per 0-4. L'equip ha engegat la Lliga amb solvència amb 11 gols en 2 partits. El proper cap de setmana visitaran el Castellterçol.
7: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat avui en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
8: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú, de ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
4: Mentre el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres, en aquest cas al Senat. I vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes. La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
9: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
4: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura però que trigarà un any a entrar en vigor. Justament avui les plataformes d'usuaris de tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret a sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre, que recordem és per l'habitatge. La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncia les mancances dels serveis que connecten els trens a les Terres de l'Ebre i el Priorat i no descarten fer accions reivindicatives durant aquesta jornada de mobilització. Situació normalitzada ja a l'AP7 a Subirats en sentit nord. A hores d'ara, la via està del tot oberta i ja se circula sense problemes. L'accident entre dos camions i diversos turismes a Subirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions. Un dels camions ha perdut la càrrega i ha obligat a fer un tall per netejar la via. I el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional a la millor traducció 2026 al reusenc Pablo Martín Sánchez. El guardó està dotat amb 30.000 euros, destaca per la traducció de Lugares de George Perec.
10: Comença l'Hora Maresme.
7: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
10: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui parlem del llenguatge dels joves. El famós 6-7, donar cringe, tenir aura o tirar bif, aquestes són només algunes de les expressions que fan servir els joves avui dia en el seu llenguatge. Una manera de parlar particular, original i fins i tot curiosa, però que també genera certa confusió entre les generacions més veteranes, entre els més grans. El llenguatge és, sens dubte, una manera de construir una identitat col·lectiva, de diferenciar-se d'altres generacions i de crear comunitat. I per això, avui ens fixem en quines expressions i quin vocabulari fan servir els més joves, per què el fan servir i quin paper tenen les xarxes socials en la creació i difusió d'aquestes noves formes de parlar. Però també ens preguntem, estem davant d'una evolució natural del llenguatge o d'una moda passatgera que d'aquí a uns anys haurà quedat oblidada? Ho descobrim al llarg del programa d'avui.
7: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
10: I per començar, tenim l'Albert des de Ràdio Palafolls amb una entrevista a un professor d'un institut de Calella. Què ha passat, Albert? Bona tarda.
11: Doncs sí, Gemma, avui us proposo un viatge en el temps, però sense màquina del temps, diguéssim. Només necessitem una cosa que fem servir cada dia sense adonar-nos-en, que són les paraules. Perquè el llenguatge és com un ésser viu. Neix, creix, es transforma i de vegades...
10: Ara de seguida recuperem la secció d'en Martí Capçada, que ha fet doncs, un experiment a una persona d'una generació doncs, més gran. De fet, ha fet un experiment que ens sembla molt divertit amb el seu pare, amb en Jaume Capçada, a qui li enviem una abraçada perquè més d'una vegada doncs, ens ha ajudat a fer alguna secció a la ràdio. I com bé us comentàvem, començarem el programa amb l'Albert des de Ràdio Palafolls perquè ha anat a entrevistar a un professor d'un institut de Calella perquè ens expliqui doncs, aquest nou vocabulari dels joves, a quina és la manera que tenen de parlar entre ells i també doncs, a vegades fins i tot si els mateixos professors arriben a entendre aquest nou llenguatge i, vaja, doncs, si els professors han d'aprendre una mica a comunicar-se amb aquestes noves generacions que van pujant i que tenen doncs, la seva forma particular de parlar-se. Recordem algunes d'aquestes expressions, per exemple, donar cringe. Donar cringe vindria a ser el mateix que fer por quan alguna persona doncs, ens dona aquella sensació de que alguna cosa no va bé. I bé, com altres expressions, a tirar bif i també Six Seven, que al final no vol dir res. En qualsevol cas, anem a parlar amb aquest professor, amb l'Albert. Vinga, som-hi.
12: Molt bona tarda a tothom. Sí, la temàtica del dia avui anirà sobre el llenguatge dels més joves. Si tenen el mateix vocabulari o no, si canvia molt el nostre o no. Necessitava respostes. I hem anat fins a una escola de Calella per parlar amb la Raquel, una professora del centre. Molt bona tarda, Raquel.
13: Molt bona tarda.
12: Abans de res, d'aquest professora.
13: Doncs mira, sóc professora de l'àmbit de sanitat, tant dels cicles formatius de grau mig com de grau superior. Els cicles de farmàcia per a farmàcia, per exemple, cures auxiliars d'infermeria o higiene bucodental.
12: Raquel, el llenguatge dels teus alumnes és molt diferent a classe amb el teu?
13: Sí, està clar que hi ha diferències entre el llenguatge que tenen els adolescents, no, d'alguna manera, i el que tenim els adults. Sobretot depèn del context en el que es refereixin. El que sí que es nota o on es pot veure més diferència és en que aquest llenguatge canvia moltíssim i molt ràpidament. És a dir, suposo que es van sortint doncs, noves tendències a les xarxes socials i ells les adopten molt ràpidament, però també se n'obliden molt fàcilment. Per tant, el que pot ser un llenguatge que fàcilment utilitzen durant tot el dia o cada dia, en dues setmanes ja no torno a sentir aquesta paraula o aquest llenguatge específicament. Per tant, sí, és diferent. Suposo que ha passat sempre. El que passa que ara trobo que s'oblida més fàcilment.
12: Podríem dir que nosaltres ja tenim un llenguatge més continu, més fixe, i que els joves ja no és que tinguin una cosa estàtica, sinó que va per modes.
13: Doncs sí, totalment, és la sensació que fa.
12: Raquel, em parlaves abans de xarxes socials. Saps de quines en concret o quines són aquestes modes?
13: Home, doncs el que jo sento a les aules i sobretot no tant a l'aula com a tal, sinó a les hores més d'esbarjo, més entre doncs, potser classe i classe, que és on sents que els alumnes parlen entre ells i se'ls hi pot escapar una miqueta més aquest vocabulari més entre companys i companyes, és que sempre sento que estan parlant de TikTok. Llavors crec que en general doncs, la xarxa social de les que més consumeixen és TikTok, que és una xarxa social doncs, que fluctua molt ràpidament, on surten els típics trends que de manera ràpida es fan molt virals en un moment, però com us comentava abans, també s'obliden molt ràpid. Per tant, el que pot ser viral en un moment o una paraula concreta, una frase que ells utilitzin, la utilitzaran molt ràpid i durant moltes vegades, però doncs, l'acabaran deixant d'utilitzar també ràpidament.
12: Raquel, s'ha descabat aquesta paraula trend al... que voldria dir com tendència, aquest vocabulari s'arriba a contagiar entre alumnes i professors?
13: Suposo que una mica, sí. Suposo que una mica sí que se'ns acaba contagiant i al final doncs, acabem entenent no, la majoria de coses que sentim i que ens comenten.
12: I una cosa, els alumnes distingeixen quan toca parlar de manera formal i de quan no? O és una cosa que ja es barreja a les redaccions i als exàmens sense voler?
13: Sí, la majoria sí que distingeixen quan poden parlar d'una manera més formal o informal. El que trobo és que moltes vegades se'ls hi escapa doncs, alguna frase o alguna paraula que té un caràcter més informal en un àmbit en el que jo, el que no hauria de passar. Llavors el que sí que fan a vegades és, doncs, quan se'ls escapa alguna d'aquestes paraules, és dir, ai, perdona.
12: O sigui que ho distingeixen per una mica de tard, eh?
13: Sí, la majoria sí que és cert que ho distingeix tard. Sempre tindrem doncs, el cas de que poder no saben distingir ben bé quan necessita un, o quan necessitem un llenguatge més formal, però bueno.
12: Raquel, abans que tornis a classe, mulla't una mica, digue'ns algun argot, alguna cosa concreta que hagi sentit els joves.
13: Doncs durant aquest curs acadèmic encara poder no hem començat a sentir doncs, cap d'aquest tren, no? Cap d'aquestes paraules que estan de moda, per dir-ho d'alguna manera. El que sí que recordo molt és el 6-7. El 6-7 que ni ells mateixos sabien gairebé explicar què volia dir, però com us comentava abans, és doncs, una moda, un tren, algo viral que va sortir segurament des de la xarxa social de TikTok i que van adoptar doncs, gairebé tots i totes els alumnes. I va ser, com us comentava, doncs, una frase que van repetir durant setmanes fins que ja van deixar de dir-la. Ara mateix sí que tornem a sentir el bro, que es ho diuen molt entre ells, de caràcter també informal, i no sabria molt bé què més dir.
12: El bro ja és un clàssic, entre els alumnes.
13: El bro jo crec que al contrari del que explicava abans, aquest ja ha vingut per quedar-se.
12: Moltes gràcies, Raquel, per atendre'ns.
13: A vosaltres.
10: Seguim avançant. Hi ha persones que diuen guai, xulo, xachi piruli, xau pescau, adeu Andreu... Vaja, expressions que podrien correspondre més a la generació boomer, no? La generació doncs, de 40, de 50 cap amunt. I bé, cada generació, ho diem, té les seves paraules i de vegades entre pares i fills sembla que parlen idiomes diferents. Avui ens endinsem en el llenguatge dels joves i posem a prova el vocabulari del pare d'en Martí i ja us avancem perquè ens ha explicat que no ens surt ben parat. Endavant.
11: Doncs sí, Gemma, avui us proposo un viatge en el temps, però sense màquina del temps, diguéssim. Només necessitem una cosa que fem servir cada dia sense adonar-nos-en, que són les paraules. Perquè el llenguatge és com un ésser viu, neix, creix, es transforma i de vegades es mor. Les paraules que fem servir per dir que una cosa ens agrada, que algú ens fa gràcia o que estem cansats no són les mateixes que feien servir els nostres savis, ni tan sols les que feien servir els nostres pares. I això, diguem que lluny de ser un problema, és una senyal, i és que estem parlant de que la llengua està viva. Així que fem marxa enrere. Anys 80 i 90. Els nostres pares, posem que tenien 15, 16, 18 anys. Anaven amb Walkman, cintes de casset gravades de la ràdio, i si volien quedar amb algú, havien de trucar el telèfon fix de casa i resar perquè no l'agafés el pare de l'altre. I us preguntareu, els més joves, i com parlaven? Doncs si una cosa els agradava, deien que era guai, que molava, o els més atrevits que era debutant. I una cosa els sorprenia, si una cosa els sorprenia, deien que flipaven. Si se n'anaven d'un lloc, aspiraven. Si algú presumia massa, deien que fardava. I si algú era antiquat, li deien que rossa. Expressions que ells deien amb tota la naturalitat del món i que ara, si les sentim, potser algunes sí que les introduïm en el nostre dia a dia, però d'altres ens fan riure una miqueta, oi? Així que fem un salt endavant. Arriba el mòbil amb tapa, el Messenger, el SMS amb comptagotes perquè cada missatge costava diners. I amb tot això arribaven noves maneres de parlar. Ara les coses eren xules, una passada, brutals. Qui sabia molt d'una cosa era un friki. Qui criticava per criticar era un hater. I quan una cosa sortia molt bé, ho petàvem. Cada generació fa la seva, això està clar. I cada generació mira la següent i pensa: però què diuen aquests? És a dir, arribem amb aquesta introducció al dia d'avui, la generació de les xarxes socials, dels vídeos de 15 segons i dels missatges d'àudio a doble velocitat. Una generació que viu connectada al món sencer i que, per tant, adopta paraules de l'anglès, les catalanitza i les fa seves. Avui dia una cosa et pot fer cringe, algú et pot fer red flag, pots tenir un crash, o bé pots dir que una cosa és literal la millor cosa del món. Hi ha qui s'escandalitza i diu que el català s'està perdent, però si ens hi fixem bé, el que passa és el mateix que va passar abans, i és que el que reinventa, la llengua absorbeix, i el temps decideix què es queda i què no. Ara bé, aquí hi ha un petit problema, i és que els joves d'avui parlen d'una manera que de vegades els seus pares no entenen gens, i jo, en primera mà, volia comprovar-ho. Així que he fet un petit experiment, nois, a veure què us sembla, a casa meva. I és que he agafat la gravadora, he anat a buscar el meu propi pare i li he fet un examen sorpresa de vocabulari jove. I us faré un petit spoiler. I és que no puc dir que l'hagi aprovat. Comencem amb la primera. A veure, papa, què vol dir chill?
14: Chill, chill... Chill vol dir... No ho sé, però podria dir una cosa que està molt bé, que dius això és chill.
11: Doncs no, papa. Estar chill vol dir estar tranquil, estar relaxat, sense preocupacions. A veure, provem amb la següent. Què vol dir LOL?
14: LOL. LOL ho sento molt, que la gent diu LOL, però no en tinc ni idea del que vol dir. I ho sento contínuament. Vull dir que si m'ho dius tu, perquè...
11: Ja on ho sents?
14: Ho sento pel, potser, no sé, per la tele, pel carrer, no ho sé. Ho he sentit, LOL, però no sé ni idea què vol dir.
11: Bé, LOL, diguem que significa riure en veu alta. El fem servir quan una cosa ens fa molta gràcia, per exemple. Anem a la tercera. Random, si jo et dic que una cosa és molt random, què és?
14: Té a veure amb un nou esport, amb un esport.
11: Bueno, random, no, papa, no té res a veure amb un esport. És una cosa aleatòria, inesperada, de que no té tom. A veure, provem amb la següent. Esperem que ni que sigui una, va. Estalquejar, què diries que vol dir?
14: No sé. Què és de les xarxes socials? És alguna paraula d'Instagram o de Facebook, o jo què sé, d'alguna cosa d'aquestes?
11: Bueno, aquí no has anat per mal camí. És tafanejar el perfil d'algú a les xarxes socials, mirar-ne les fotos, els comentaris, sense que se n'assabenti. Però, a veure, ara la última, la més difícil. I xipejar?
14: Zero. I xipejar? Zero. No tinc ni idea de què és. És un verb... és que no ho sé. Pot ser... És que no sé ni de quin camp és. Si de la moda, dels esports... Xipejar?
11: No, xipejar.
14: Ah, xipejar. Xipejar. Bueno, amb la pluja té que veure?
11: Bé, doncs ja ho veieu. 1 de 5 o 0 de 5. Però no patiu, pare, que d'aquí a 20 anys seré jo qui no entendrà res del que diguin els meus fills. I potser em preguntaran què volia dir chill i jo hauré de reconèixer que en el meu temps... era el més normal del món. Perquè al final el llenguatge és això, un pont entre generacions que de tant en tant cal tornar a construir.
10: Vinga, seguim amb aquest tema del dia. Termes com cringe, crash, bro, aura formen part del vocabulari de molts joves, però què signifiquen exactament aquestes paraules? D'on surten i com s'han popularitzat? En Sergi Ferrer ens porta un reportatge on descobrim com les xarxes socials, els videojocs i les noves tendències han transformat la manera de parlar dels adolescents i també posem a prova els coneixements de les generacions més veteranes.
15: Bro, ahir vaig perdre 1.000 punts d'aura, vaig anar a parlar amb el meu crush, em vaig buguejar i vaig acabar fent bastant de cringe.
16: Què dius? Que què?
15: Doncs això. Si heu entès perfectament aquesta frase, probablement no necessiteu aquest reportatge. Ara, si la vostra reacció ha estat més semblant a la que acabem d'escoltar, avui toca actualitzar el diccionari. Cada generació ha tingut les seves paraules, però avui moltes ja no neixen només al carrer. També surten de TikTok, dels memes, dels videojocs o directament de l'anglès. I algunes han passat de descriure coses que succeïen darrere d'una pantalla a explicar què ens passa a nosaltres. Per exemple, buguejar-se. En informàtica, un bug és un error. Alguna cosa deixa de funcionar com hauria. Doncs ara resulta que nosaltres també ens podem buguejar. Al documental Paraula d'adolescent, del 30 minuts de 3CAT, els mateixos joves expliquen d'on surt.
16: És quan hi ha un error al sistema d'un joc, per exemple, i que, jo què sé, per exemple, un personatge comença a anar més lent.
17: Quedar-se atrabancat.
18: Que m'he equivocat, que m'he col·lapsat.
19: En comptes de dir-te que m'he liat, és com m'he bugejat.
15: Estàs explicant una història, de cop et quedes completament en blanc i el cervell deixa de respondre. T'has buguejat. Hem agafat una paraula anglesa, l'hem convertit en verb i a sobre la conjuguem en català. Jo em buguejo, tu et bugueges, ell es bugueja. I dels ordinadors passem als videojocs. Perquè si alguna vegada algú us diu que sou un NPC, potser no us està fent un compliment. NPC són les sigles de Non-Player Character, els personatges d'un videojoc que no controla el jugador. Acostumen a tenir una rutina determinada i a repetir sempre les mateixes accions. A internet, el concepte ha saltat dels videojocs a les persones. Aquell amic que cada dia fa exactament el mateix i sembla que només tingui quatre línies de diàleg disponibles. Potser és un NPC.
20: La joventut està preparadíssima.
15: Ara bé, si hi ha un concepte que necessita un manual d'instruccions per a majors de 40 anys, és aquest, l'aura. És una mena de marcador imaginari de carisma. No existeix, ningú sap quants punts té, però segons les normes no escrites d'internet, en podem guanyar i en podem perdre. Els adolescents del 30 minuts ho defineixen així.
21: Aura és com que has guanyat punts en ser com millor que els altres. Has guanyat més 1.000 punts d'aura. Doncs ets com en aquell moment el millor.
22: És un concepte, és bastant conceptual. És una persona que té aura, és que té molta...
23: Sí, que el
24: carisma,
22: sí,
24: té molt carisma.
22: Carisma, carismàtic.
15: A veure, posem exemples. Fas una cistella des de mig camp i marxes sense ni celebrar-ho. Molta aura. Entres en un lloc amb tota la confiança del món i ensopegues davant de tothom. Menys 1.000 d'aura. I després hi ha... bro. Bro al principi de la frase, bro al final, bro quan estàs enfadat, bro quan estàs sorprès. Bro, escolta, què fas, bro? Bro, no pot ser. Ve de brother, germà en anglès, però fa temps que ja no cal tenir cap mena de parentesc per ser el bro d'algú. I al seu costat tenim dos comodins pràcticament universals, tipo i en plan.
25: És com que surt sol.
26: Sí,
25: tu vas parlant
26: sí.
25: I dius tipo...
26: És com tipo en plan...
25: Sí.
27: És com per acurtar la frase i com si fos com més guai, vull dir. És que és com una mania que tenim ja.
28: Tipo forma part del meu dia a dia. No puc viure sense la paraula tipo.
29: Per especificar on vas o amb qui vas.
15: De vegades, simplement ens permeten guanyar aquell segon que necessita el cervell per decidir com continuar. O sigui que potser... ens eviten buguejar-nos. Però no totes aquestes paraules són tan innocents. Una altra expressió que s'ha fet un lloc en el vocabulari digital és funar.
30: Seria la traducció de criticar. Però, sobretot, en les xarxes socials s'utilitza molt quan una persona ha fet alguna cosa molt malament.
25: La gent no està d'acord, doncs els li diran com hate, doncs això seria com funar.
31: T'està funant, t'està tirant tot el dolent de tu.
15: És una paraula especialment vinculada a les xarxes, assenyalar públicament una persona i provocar que molta més gent també la critiqui. I aquí el vocabulari juvenil ens dona una pista interessant. Les paraules també apareixen perquè necessitem posar nom a situacions noves. Les xarxes han creat altres maneres de relacionar-nos, discutir o exposar-nos, i necessitem paraules per explicar-les. Ara bé, que els adolescents diguin bro, cringe, buguejar o NPC significa que parlen pitjor? No necessàriament. Cada generació ha creat expressions pròpies. El que sí que ha canviat és la velocitat. Una paraula pot aparèixer en un vídeo, convertir-se en un mem i arribar a milers de persones en qüestió de dies. I també pot desaparèixer, igual de ràpid. De fet, hi ha una cosa especialment perillosa per a qualsevol paraula juvenil. Que la comencin a utilitzar els pares.
0: No estoy preparado, señor.
15: Així que tornem a la frase del principi. Bro, ahir vaig perdre 1.000 punts d'aura. Vaig anar a parlar amb el meu crush, em vaig buguejar i vaig acabar fent bastant de cringe. Ara sí. Bro, amic. Aura, carisma. Crush, la persona que t'agrada. Buguejar-se, quedar-se bloquejat. I cringe, vergonya aliena. Si ara ho heu entès tot, més 500 punts d'aura. Però tampoc us emocioneu, perquè si aquesta tarda arribeu a casa i li dieu al vostre fill què passa, bro, avui vaig full aura.
1: Fins quan ha de durar la broma?
15: Els 500 punts els acabeu de perdre. I probablement uns quants més.

0: I a continuació també ens volem fixar en la psicologia que hi ha al darrere d'aquest nou llenguatge entre els joves. En parlem amb la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Amb qui parlem d'aquest tema, Laura?
1: Doncs com no podia ser d'altra manera, hem volgut parlar amb la Yasmina Verdugo, la psicòloga del Servei de Rehabilitació del Maresme Nord, per saber quins són els factors psicològics darrere d'aquest fenomen. Bon dia, Yasmina.
2: Hola, bon dia.
1: Podríem dir que els joves utilitzen un llenguatge concret per a diferenciar-se?
2: Sí, en part sí. Però jo diria que no només és una qüestió de diferenciar-se, sinó també d'identificar-se, no? Perquè l'adolescència és una etapa en què estem construint la nostra identitat, intentem descobrir qui som, què ens agrada, quins llocs ocupem al món. Llavors, tot aquest procés necessitem començar a diferenciar-nos dels adults, no? I especialment de les figures de referència. Llavors, el llenguatge és una eina més per poder fer-ho, igual que podria ser la manera de vestir, la música, els interessos que compartim, no? Però aquí sí que entra una paradoxa, que és una mica interessant, no? Perquè hi ha aquesta necessitat a l'adolescència de voler-se diferenciar, però a l'hora de necessitar ser part d'algú, no? També. Llavors, el llenguatge permet una mica això, permet que et puguis diferenciar d'aquells adults que no entenen aquests conceptes nous que van integrant, i alhora et fa, no?, fer més vincle amb aquelles persones, amb aquells iguals amb els que t'hi vols assemblar.
1: I quins altres factors els porten a crear aquest llenguatge?
2: Intervenen diversos factors, no?, tant psicològics com socials. Un dels més importants seria, com dèiem, no?, la necessitat de pertinença, no? Perquè, clar, com hem dit, l'adolescència, doncs, és, el grup d'iguals és el que adquireix més importància, no? I compartir diverses expressions o codis, doncs, ens generen una complicitat i una cohesió amb aquelles persones amb les que ens identifiquem. És com la necessitat de tenir un idioma propi, no? Que no només entens tot, o sigui, que només t'entenen les persones amb les que tu hi formes part, no? I això, doncs, dona un valor, no?, a exclusivitat o a ser diferent, no? També hi ha una necessitat d'autonomia, no?, de voler com posar distància amb allò que fins ara han sigut, doncs, els teus referents i empoderar-te una mica, no?, de dir, bueno, doncs ja no haig de fer les coses igual que ells, no?, i ja tinc com la meva identitat pròpia i m'assemblo a aquest grup que és el que jo he triat. Una manera de marcar límits, no?, amb aquests referents. I a part també entra un altre concepte que seria, per exemple, la creativitat i el joc, no?, perquè al final, a l'hora de crear paraules, d'inventar, utilitzar la ironia, transformar expressions, no?, també dona espai a aquesta creativitat i a aquest joc adolescent.
1: Clar, de fet, també et volia preguntar sobre si se sap com es crea o com es difon, perquè de cop i volta sembla que tots els joves saben totes les expressions, visquin on visquin.
2: Sí, a veure, normalment no és una cosa planificada, no?, sinó que les expressions apareixen en contextos socials concrets i mica en mica es van, doncs, transmetent de persona a persona, o fins ara era així. Ara, amb tot el tema de les xarxes socials, clar, una paraula es pot fer viral en un moment, no?, i arriba superràpid a tothom, no?, a totes les persones que la incorporen en el seu vocabulari. Llavors, a través d'aquests referents o de persones que poden com idolatrar en certa manera, no?, o prendre com a referents fora de la família, és més fàcil que qualsevol paraula arribi als joves, no? També té el seu contra una mica, no?, que és que aquestes paraules caduquen molt ràpid, perquè així com abans, doncs, una expressió fins que arribava a ser antiquada o vista com, o que tothom la coneixia, havia passat cert temps i s'havia utilitzat com exclusiva molt temps. Ara, amb la viralitat de les xarxes socials, aquestes paraules en qualsevol moment, ja qualsevol adult o qualsevol persona fora del context on s'ha creat, ja la identifica, la coneix, i llavors perd una mica aquest sentit i aquesta gràcia, no?
1: Clar, perquè avui parlem del llenguatge dels joves d'avui en dia, però sempre hi ha hagut aquest llenguatge concret segons l'edat.
2: Sí, exacte. Sí, recordem, doncs, la nostra adolescència també teníem, no?, aquelles paraules o aquell... Jo recordo un idioma inventat que era... No sé, ara no me'n recordo si era l'idioma de la P, que posàvem una P entremig de després de cada vocal, o no me'n recordo, i llavors era com una forma exclusiva per poder parlar amb les amigues i que els pares no entenguessin el que estàvem dient, no? O sigui que, vull dir, que sempre hi ha hagut aquesta necessitat, perquè l'adolescència sempre s'ha marcat una mica per això, no? El que ha canviat és el que dèiem abans. Jo crec que és la forma o el concepte de com, no?
1: I per acabar, quins efectes o quines conseqüències pot tenir que el llenguatge que tenen ara sigui tan curt i tan efímer?
2: Bueno, és com una, crea més la necessitat d'estar constantment buscant aquesta diferenciació, no? Perquè no, has d'estar creant constantment contingut nou per sentir-te diferent, no? Perquè al final tot allò que crees en seguida es fa viral, en seguida tothom ho coneix, llavors necessites alguna cosa nou per tornar a diferenciar-te, no? I entrem en el ritme de vida una mica, no? que espanta o que es veu com perillós dels joves d'avui en dia, que és que tot és ràpid i tot és viral, llavors no acabes de processar res, que ja tens que estar buscant una cosa nova, no? Clar, és important, que aquests joves desenvolupin aquest vocabulari i tinguin aquesta diferenciació, però també que sàpiguen adaptar-se a cada situació, no? Que no només es basin en aquest llenguatge, sinó que llavors també sàpiguen utilitzar el llenguatge a cada lloc que estiguin de forma correcta, no?
1: Clar. D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos la psicologia darrere d'aquests nous llenguatges que creen els joves a la ràdio.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I ara és moment de fer un cop d'ull al cel amb la previsió del temps d'en Quim Serra. Som-hi.
3: Bon dia. De moment, aquesta jornada dijous la comencem amb un temps tranquil, un temps estable i assolellat a tota la comarca. De fet, al llarg del dia poques novetats caldrà esperar, potser alguns núvols baixos aquesta tarda, sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord, poc importants, els vents que ho faran fluixos i les temperatures que, malgrat avui baixaran una mica, entre 2 i 3 graus en relació a les d'ahir, continuaran càlides per l'època de l'any. De fet, ahir les màximes es van disparar i alguns valors van arribar als 27 graus a Tordera, per exemple, 25 a Mataró, 26 es van registrar a Calella. Per tant, són temperatures molt altes per l'època de l'any, perquè estem pràcticament arribant als 30 graus passat l'equador del mes d'octubre. La situació ha de continuar sense canvis de cara a demà, per tant, continuarem amb un temps estable, assolellat i sense precipitacions. En canvi, dissabte el temps vol canviar. Amb el pas de les hores, les nuvolades guanyant protagonisme, sobretot a partir del migdia, i durant la tarda vespre esperem xàfecs de caire tempestuós que poden afectar qualsevol al punt de la comarca, més probables, però cap al centre i sud del Maresme. Cap al nord també plourà, però no ho farà amb tanta abundància. Puntualment es podrien superar els 20 litres per metre quadrat abans de la mitjanit del diumenge. I diumenge continuarem, a banda de tenir precipitacions, d'anar fent, tindrem també un descens marcat de les temperatures.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: Seguim avançant, passant 3 minuts a 3:45. Anem amb les xarxes socials, amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
5: Doncs bona tarda, Gemma, què tal? Com estem?
0: Molt bé. Grau. Comencem, com sempre, destacant alguna cosa al Maresme.
5: Doncs mira, un amic meu, en Santi Triviño, mestre de cerveser de Canet i productor de cerveses com la Canetenca i altres, fa un tast de cerveses que no són habituals. En aquest cas, un tast que on coneixeran estils de cervesa que havien estat molt populars i que avui en dia tornen a cobrar vida gràcies a les recreacions de les cerveses artesanes. Tast acompanyat d'una tassa per cervesa. Això és a Can Lleonara. Can Lleonara és a l'Ella, al preu de 22 euros. Aquest tast de cerveses a partir de les 7 de la tarda avui. En Santi Triviño, un mestre cerveser de primera categoria.
0: Molt bé, això pel que fa al Maresme. Destaquem aquest tast de cervesa. I en clau internacional, en què ens fixem?
5: Doncs mira, un grup d'arqueòlegs han descobert a Turquia el que consideren que són les restes del naufragi més antic del món. La troballa s'ha fet davant la costa de l'illa de Kakova, a la regió d'Antàlia, i s'ha determinat que dataria d'entre fa 4.000 i 4.700 anys, durant l'edat de bronze antic. És en el mateix període en el que, per exemple, es construïa la gran piràmide de Giza a Egipte. Després d'analitzar el que han trobat, els arqueòlegs han determinat que forma part i és material d'aquests recipients que s'utilitzaven per transportar vi o oli d'oliva, coincideixen amb les àmfores d'Egipte i del Pròxim Orient. En concret, es creu que s'haurien fabricat a la regió de l'actual Vall del Jordà i per això doncs, que estan fetes d'aquest material. Egipte, totalment Egipte.
0: Molt bé, i el tema curiós?
5: Doncs Adaya Xambú i Jan Prats han superat el gran repte amb una aventura impulsada per la plataforma Fent País. Han recorregut 400 quilòmetres a peu pel GR1, sender de gran recorregut català, des d'Empúries fins a Mont-rebei, per visitar el territori i els projectes locals i el turisme sostenible en català. Van començar la ruta el 15 de desembre i la van completar el 10 d'octubre. Una de les seves funcions era explicar tota l'experiència diària en català a través de les xarxes socials i el blog oficial de Fent País.
0: Molt bé, Dani, anem a conèixer la pregunta del dia. I què estem preguntant avui?
5: Vi o cervesa? Ja que hem parlat d'àmfores, hem
0: Molt
5: parlat de cervesa.
0: Una decisió per a algunes persones complicada, eh?
5: Jo, per mi, no. A mi la cervesa, amb tots els aspectes, no m'agrada, per tant, em tiro pel vi.
0: Molt bé, molt bé. Doncs jo també. En el meu cas, també coincideixo amb tu. Dani, gràcies. Fins ara.
5: Vinga, adéu.
0: I ara és moment de parlar, com cada dijous, a aquesta hora, de natura amb la Laura Espanyol. Endavant, Laura.
1: Doncs com que encara estem parlant de les diferents afectacions que han tingut les pluges torrencials a la nostra comarca, avui ens volem centrar en com han afectat a la flora i fauna i per a descobrir-ho ens acompanya en Jordi Toralles, geògraf físic. Bona tarda, Jordi.
6: Hola, bona tarda.
1: Com ha afectat a la fauna i vegetació de la comarca les inundacions de les que portem dies parlant?
6: Doncs en general ha sigut un trasbals perquè tot ha quedat remogut. Però a mi m'agradaria diferenciar quines són les afectacions sobre els individus i sobre les poblacions d'aquests individus. Perquè, en general, si bé els individus poden haver patit, diguem-ne, críticament els efectes de les tempestes, en canvi les poblacions se'n veuen beneficiades perquè estan adaptades a aquests fenòmens propis del clima mediterrani.
1: Encara que estiguem dient que són fenòmens extrems que fa relativament poc que passen, la vegetació i fauna n'està adaptada.
6: Sí, en el clima mediterrani són fenòmens que s'han donat històricament des de fa molts i molts anys. La qüestió és que amb el canvi climàtic s'estan tornant més freqüents i més intensos. Però com que en la història de l'evolució, en la història natural, l'evolució d'aquestes espècies ha inclòs dintre de la seva forma d'establir-se en aquest territori on passen aquestes coses, a l'entorn mediterrani, doncs ja estan adaptades. Si no, com el que deia fins ara, si no com a individus, que a vegades també, sí com a poblacions, i aconsegueixen fins i tot ser beneficiades per aquests fenòmens. De quina forma, per exemple, es poden adaptar? En el cas de les inundacions, si no pensem en individus i a curt termini, hem de tenir en compte, per exemple, que totes aquestes crescudes del riu el que fan és recuperar hàbitats naturals vinculats al funcionament natural del riu, que inclou aquestes crescudes. Per exemple, aporta nutrients en els sòls i això ajuda al creixement de les plantes. Parlàvem així fora de micro, els conillets que han quedat afectats per la inundació. Sí, pobrets, però a nivell de població el que està passant és que tornen a tenir més vegetació, més herba per menjar i, per tant, a mig termini les ajudarà com a població a recuperar-se molt millor i tenir individus més forts que en un període anterior on hi ha hagut molta sequera i, per tant, menys aliment. En aquest sentit, a mig i llarg termini, aquests moments de crisi es beneficia a les poblacions.
1: Clar, i això entenc que passa només amb la vegetació i fauna autòctona.
6: Evidentment, només perquè estan adaptades, perquè han crescut, diguem-ho així, a nivell històric, han crescut amb aquests fenòmens i, per tant, són capaces de resistir, estan adaptades, tenen fisiològicament sistemes per aguantar o resistir. Doncs, per exemple, pensem en plantes que s'arrelen en el fons de, al fons de la llera, perquè tenen un sistema radicular prou important com per resistir que se les enduin. Doncs potser unes plantes arribades d'un altre lloc, que en condicions normals, diguem-ne més habituals, per no dir normals, viuen molt bé i proliferen en el moment en què pateixen un episodi extrem, com és el d'una crescuda d'un riu o, per exemple, d'un incendi, no són capaces de resistir com resisteixen les espècies autòctones. Les espècies exòtiques que ens arriben i proliferen perquè són molt competitives, en alguns casos, fins a arribar a ser invasores i anar en contra de la vegetació autòctona, vegetació o fauna autòctona, aquests fenòmens extrems el que venen a fer és una neteja i deixar l'espai que pertoca a la vegetació i fauna autòctona. Exemple, per exemple, en zones humides que es veuen afectades per poblacions de peixos exòtiques, per exemple, perquè són d'interès per la pesca. Si no hi ha cap fenomen extrem, una crescuda important del riu, en aquella zona humida s'hi reprodueixen peixos exòtics, com quan hi ha un fenomen extrem com aquest, aquestes poblacions desapareixen. Les espècies que ja estan adaptades, en canvi, es veuen beneficiades perquè ha desaparegut aquest competidor.
1: Clar, llavors, com a conclusió, a la fauna i a la vegetació a llarg termini ja els hi van bé aquests fenòmens.
6: Correcte. A la fauna i a la vegetació pròpia del Mediterrani, aquests fenòmens propis del Mediterrani les ajuden. Quin és el problema? És que amb el canvi climàtic que estem vivint ja, és probable que això sigui més freqüent i més intens. I ja pot arribar a l'extrem de que les adaptacions que ha tingut sempre la vida a la Mediterrània no sigui suficient per poder-ho superar.
1: D'acord, doncs més endavant aprofundim en aquesta conversa, perquè avui ja ens hem quedat sense temps. Moltes gràcies, Jordi, per acostar-nos les afectacions que ha rebut la fauna del Maresme.
6: Gràcies a tu, Laura.
0: I recuperant el tema del dia, anem a parlar de moda. La moda sempre ha estat una manera d'expressar qui som, però sembla que les noves generacions han decidit trencar totes les normes. Avui podem veure joves que recuperen roba dels anys 80 o 90, d'altres que s'atreveixen en combinacions de colors i estampats impossibles, i també aquells que segueixen estètiques molt concretes o estils més alternatius. En parlem de tot plegat amb la nostra experta en moda i estilista, la Judit Jiménez. Bona tarda, Judit.
7: Bona tarda, què tal?
0: Molt bé, què tal? Com estàs? Com va tot?
7: Bé.
0: Molt bé. Judit, recuperant aquest tema del dia, quan observem com vesteixen els joves avui dia, sembla que tot està permès? O realment volem saber, s'ha trencat les normes de la moda o continuen existint codis que cal seguir per encaixar?
7: Bueno, de tot. Uh-huh. De tot el que has dit, de tot. Hi ha qui són innovadors i que sempre els agrada anar creant tendència o sortint-se de la norma, del que ha sigut sempre el que hi ha, i els que es volen seguir amb els seus, perquè el seu entorn així ho marca o perquè la seva vida així ho marca, seguint doncs, com els han ensenyat els seus pares i segueixen anant més seriosos i tal. I després tens a la gent que realment és reivindicativa i diu, perquè jo lo valgo, saps? Mm. I flipes, o sigui, veus de tot. Després hi ha els que tenen, que ja pobrets no tenen gust, perquè l'altre dia duia un davant jo caminant que li anaven caient els pantalons, li van arribar els turmells, t'ho juro, eh? Jo anava morta de riure darrere d'ell i ell anava menjant-se una pasta amb una mà i l'altre li anaven caient els pantalons i se'ls va pujar fins a dalt de tot i jo es va seguir caminant i un senyor que venia caminant em mira i va començar a riure i els dos van riure perquè ets dir, no, hi ha coses que no cal, saps, nen?
0: Ja, clar, deuria ser una persona molt jove, no?
7: 16 o por ahí.
0: Mm. Ara,
7: anava amb xancles i mitjons i els pantalons aquests que
0: cauen.
7: Que no li... Sí, sí.
0: Ara que estàvem parlant de trencar normes, que les generacions joves doncs, surten una mica d'aquests codis, no sé si vas veure l'altre dia la Rosalia que portava un collaret dels queixals de la seva nòvia. O sigui, a mi això em sembla una barbaritat. Sí, és
7: a
0: que...
7: mi això em fa fa.
0: Sí, és no, que... no, és que és una cosa que m'ha vingut ara mateix al cap, la Rosalia, que marca una mica tendències, no?
7: Tu t'imagines que ara jo, que tinc, com moltes mares del món, les dentetes de llet dels nostres fills,
0: sí.
7: Hi ha gent que va haver una època, cuidado, que això sí que podem obrir un malo aquí, que va haver una època que la gent es posava una cosa que l'agafava mort i ficava la denteta del seu fill penjada del coll. Jo això ho havia vist quan jo era petita, que hi havia gent que tenia les dentetes de llet i tal. Jo puc tenir una capseta i la Gràcia, no?, que estan anant allà i ja està, perquè té, mira, això si de gesteu i em diria, mama, i què dius, saps? Jo què sé. Però en realitat és això, no sé, la Rosalia a vegades, saps què passa? Que això jo crec que ja és ser estrambòtica, no?
0: Sí.
7: Voler sortir del...
0: És que ja, estrafalària.
7: Exacte, estrafalària. No em sortia la paraula, estava buscant aquesta, gràcies. Ja, però és que no, és que ja ho té tot, ja ho ha fet tot i què més puc fer per innovar? Cullaret amb les queixals de la seva nòvia.
0: Sí, i de fet ja? Crec que eren els queixals del seny, eh? O sigui...
7: Imagina't.
0: Per a Mas Inri, sí. Ara, de fet, saps què faré? Que te buscaré a la imatge... que t'estic explicant, però vaja, mentre te la busco, seguim parlant d'aquestes tendències entre els més joves.
7: Sí.
0: Una que ens crida molt l'atenció és que molts vesteixen amb roba que perfectament podien haver portat els seus pares o els seus avis. Em fa pensar en molts artistes i cantants musicals. Per què s'ha posat de moda recuperar estètiques del passat?
7: Perquè la part del cine, la part de les sèries... La part del, com has dit tu, els músics, les bandes que podem seguir, hi adopten unes estètiques d'una manera vintage. Mm. Si tu ja veus sèries que tots van vestits així, fixa't tot el que va arribar a fer, que vam parlar-ne fa uns mesos, de la pel·lícula de Cumbres Borrascoses, no?
0: Sí.
7: Va derivar tot una estètica amb la roba, amb les puntetes, les blondes... els escots quadrats tipus imperi, te'n recordes, tot això, i és per una peli. Quan va sortir la peli de la Barbie, el rosa es va posar de power una altra vegada, tot, l'estètica de Barbie.
0: Uh-huh.
7: Els Peaky Blinders, nois en gorra i tirants pel carrer una altra vegada. Tot és una miqueta d'influència. Què passa? Que potser la gent no s'atreveix a posar-se la roba que li agradaria posar-se i només necessiten una miqueta l'empenta. L'empenta, potser, és veure aquella sèrie que t'agrada tant i dius, ah, si aquests van així... presenten així, jo vull anar així, i jo segueixen posant-se aquesta roba. Nosaltres mateixes, jo, per exemple, jo porto roba que ja la compro retro, roba retro, però que és roba nova. Adidas, per exemple, les samarretes de les stripes, de les ratlles, són retro i passa amb un look retro. Ja quan veure Stranger Things, la roba dels nens de Stranger Things, tothom està enamorat de l'estètica dels nens de Stranger Things, dels nois i joves com amb vestits, és molt xula.
0: Clar.
7: Doncs això t'ho pots permetre, pots readaptar-ho. Llavors és això, jo crec que una mica la nostàlgia... Tenim una edat, hi ha gent que tenim una edat que hem viscut als 80, als 90, als 2000...
0: Clar.
7: La gent que hem viscut tot això...
0: Teniu memòria.
7: Clar, i a mi em fa il·lusió, saps? Què vols que et digui? Em fa molta gràcia.
0: Judit, t'he de preguntar també per un fenomen que també s'està no només veient entre la gent jove, també entre gent d'altres edats, però sobretot hi ha cada vegada més joves i més joves que són els caietanos i les caietanes. Què caracteritza aquesta estètica?
7: Ah, que són uns... Que són... Mira, primer, espero que sigui perquè és el que em veu en el seu entorn, però... no vull, ara potser obriré un altre malonet, però normalment és una estètica molt donada a la política, també.
0: Mira, saps qui són?
7: Potser. Sí, és la cançó de Cayetano.
0: Clar,
7: de...
0: és que ara és com l'himne, no?, dels Cayetanos, podríem dir.
7: Clar.
0: Tots digues, Judit, sí. digues.
7: No me'n recordo de la banda, ara, però
0: no,
7: la
0: tampoc.
7: Tinc a la punta de la llengua.
0: Jo tinc al cap aquell Patillas que canta a tot pulmó.
7: Sí, totalment. No són la Durango, no és igual.
0: No
7: em surt, o Durante, no sé què, Carolina Durante, o...
0: Bueno,
7: no, és igual.
0: En qualsevol cas.
7: És igual, però jo, per exemple, soc...

0: és que aquí el que seria el senyorito que allà anava vestit així, aquí és el pagès, saps? És diferent.
1: Clar.
0: No té res a veure. I llavors no sé, estic obrint un meló. Però és el que et dic, és un meló i amb molta gana, perquè quan vaig i els veig ja dic... Tu te'n recordes aquella paròdia Els amo a Laura?
1: No. Ah,
0: Ah,
1: sí. Amo a
0: perdona.
1: Laura. Ara
0: Aquests,
1: sí.
0: no me'n recordo com es deien, però sí, jo dic Els amo a Laura perquè, mira, aquests eren uns Cayetanos tots.
1: És veritat, és veritat.
0: Rotllo pripi.
1: Ara m'has fet pensar-hi. Judit,
0: Eh?
1: com sempre, bueno,
0: Vinga,
1: se'ns acaba el
0: no
1: temps,
0: passa
1: però
0: res.
1: ens ha agradat molt parlar dels joves i de la seva estètica i també dels Cayetanos i les seves patilles.
0: Molt
1: Que vagi
0: bé.
1: molt bé. Adéu.
0: Gràcies, guapa. Adéu, adéu.
1: I acabarem el programa d'avui, d'aquest dijous, 15 d'octubre, com sempre, amb la tertúlia entre els companys del programa. Una tertúlia conduïda per l'Albert des de Ràdio Palafolls i en la que també participa l'Oriol Leo i en Marc Tresserres. Bona tarda, companys.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Tot vostre.
2: Em sentiu? Hola, em sentiu?
3: Perfectament.
2: Ah, perfecte. Doncs hem parlat de l'evolució del llenguatge, no des de la queixa, sinó que fins i tot amb un punt a favor, eh? Hem dit, us he sentit, el temps passa per tothom i els joves no tenen per què assimilar els nostres propis codis. En principi, i dic en principi perquè us demano fer una mica de senyor gran enfadat, eh? Amb el bastó, mirant els nanos passar. Llavors, quina és l'expressió que dieu, mira, us he comprat el bro, us he comprat el aura, però jo per aquí no passo, vale? Començo jo i diré el literal. Encara que sigui en català i que sigui una paraula utilitzada, no pots dir m'estic morint literal. Per què? Perquè no. Dispensi, no t'estàs morint.
4: Però literalment no t'estàs morint.
2: Clar, clar, clar. Hi ha moltes coses que passen literalment i hi ha coses que passen que no passen literalment. No pots dir una cosa que és obertament mentida.
4: Sí, hi estic
2: quina és,
4: totalment
2: d'acord. Quina és la vostra expressió?
4: Doncs mira, la meva company és... que crec que ha sortit, també. El és com. És com dir... Com, és com dir... És això, és en concret, no? No estàs posant cap exemple. És com, saps? I a més li afegeixen encara el saps. Què saps? Sí, clar que sé, si m'ho expliques sí que ho sé. I això, jo que també sóc professor a l'escola, m'ho diuen moltíssim i sempre estic corregint això. És com sí, no? Saps? El que estàvem fent i això m'agradaria que fos així, però d'altra banda és com, bueno, no, és com. És i acabes. I tot el rato li van afegint el com per pensar, que això ja crec que ho ha explicat en Sergi.
2: No és una comparativa, sinó que estàs dient el mateix que estàs dient.
4: Exacte, exacte. I això em fa molta ràbia.
2: Què més tenim?
5: Jo, en el mateix sentit que sí. Aquesta, que ara la vaig sentir molt darrerament en un gran esdeveniment de masses que ha omplert 4 estadis olímpics, ja sabeu de què parlo.
4: Sí.
5: Aquell senyor que cantava, que... No és que m'agradi molt com canta, però és que cada vegada que parlava era pitjor que quan cantava. Rotllo. Rotllo això, rotllo allò, ara farem rotllo aquí, ara farem rotllo allà, ara serà una cançó rotllo això, farem una ambientació rotllo allò. Va dir com la paraula rotllo 26 o 27 vegades en 2 minuts que ho vaig sentir.
4: Porta bé el rotllo de paper de vàter.
1: I com és que no t'agrada, Oriol?
5: Com és que no m'agrada què? El rotllo?
1: El cantant has dit que no t'agrada.
5: No, mira, no m'entra,
1: no t'agrada.
5: No em va acabar de... Vaig veure el concert, i què vols que et digui? No em va agradar, trobo que és...
1: Ostres,
5: no, massa,
1: quedo,
5: un
1: quedo
5: massa
1: impactada,
5: per,
1: o sigui, quedo sorpresa, perquè amb les cançons tan maques que tenen i les lletres tan boniques...
5: Sí, alguna cançó sí, però no n'hi ha per tant, què vols que et digui? I et dic, cantant no és que m'apassioni, però és que parlant encara em va agradar menys, i vaig pensar, canta, fill meu, canta, perquè parlant encara és bastant pitjor.
2: No parlis.
5: No,
1: jo us he de dir que l'expressió que en el meu cas tinc més instaurada, per dir-ho d'alguna manera, és una mica boomer, però és LOL. LOL.
2: Uf.
1: Ho faig servir,
2: sí, eh?
1: LOL. O sigui, és com LOL, i el meu pare LOL, i tothom a casa LOL.
5: Sí?
1: Sí. LOL, LOL.
5: I això és boomer?
4: Aquesta l'has escrit més d'una vegada pel xat, de WhatsApp.
1: Home, no és que sigui boomer, però no es fa servir entre els joves, LOL.
4: No,
2: ja s'ha perdut,
1: ja ha passat de moda, ja ha passat completament de moda. Ara
4: i l'XD també.
1: Sí, encara el faig servir, perquè m'agrada. I en Marc Tresserres diu que sóc una

0: boomer.
1: Una mica.
2: Això del, final del LOL no m'havia arribat a mi.
0: Sí, el LOL ha passat a una altra història ja entre els joves. Ens estem fent grans.
1: T'ho asseguro que a l'escola no s'escolta aquesta paraula.
0: Quina edat teniu vosaltres, Marc? Tu, 29, no?
1: 29, sí. Acabats de fer.
0: Albert?
2: Jo en tinc 37.
0: 37. I tu, Oriol?
3: 44.
0: Vale, anem així com en una escala, no?, de més a menys. Jo en tinc 30, sí. Faré 31. Bueno, doncs això. Us deixo acabar, va, 30 segons per acabar la tertúlia.
2: Només volia afegir que a mi, amb el rotllo que ha comentat el company, em passa en plan...
1: Oh, un altre.
2: Que és exactament el mateix.
3: També.
1: Sí.
2: Però com qui utilitza un puny a part, és una cosa constant.
1: És el connector textual per tot, eh?
2: Sí.
0: En plan...
1: Terrible.
0: O sigui, no? Sí. O sea, wow. Ui, us en recordeu de l'Ocea?
1: Sí.
0: O sea, molt bé, nois, sí. Exacte, companys. Gràcies per tot, com sempre. Hem d'acabar. Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
4: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers. Durant els aiguats del 4 d'octubre, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat avui commocionada per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones que han participat en un minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. L'alcaldessa Alba Barnosell ens en parla.
2: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
1: I des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que els veï concorri amb altres forces esquerres en una sola llista, en aquest cas al Senat. Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost dels beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 i, per uns comptes, ha dit que veu insuficients són els de 2028 fins a 2034.
3: Una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
1: I un home de 53 anys i veí d'Aitona al Segrià ha mort aquest matí en un accident mentre treballava en una granja del carrer Moreira del municipi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre un mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Manresa es converteix a partir d'avui a la capital de les arts d'arrel a la 29a edició de la Fira Mediterrània. 4 dies intensos de música, dansa i cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda, per cert, que es vol veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Darrer punt, perquè el Real Madrid es fa la víctima per la sanció de Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, tant el club blanc com a Mourinho al capdavant, com els jugadors s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits pel brasiler.
4: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
5: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
4: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
5: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, crec que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Man, there goes Mac the Knife.
7: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.

0: Aquest matí buscava cançons esmolades, físicament esmolades, per començar el programa. I, és clar, el cercador ha quedat inundat amb versions de Mac the Knife, Maki el Navalla. La cançó original de l'òpera de Tres Rals és en alemany, però disculpa'm perquè no em veig en cor de pronunciar el títol. El cas, però, és que avui no parlem de Bertolt Brecht, ni Kurt Weill, ni de la versió en català que es va estrenar al Grec aquest estiu. Espero que l'hagis vist. Acaba de baixar el taló al Teatre Lliure. Grans, Marta Pazos, Mabel Olea, Marc Rosic, Nau Albet i, sobretot, sobretot, Míriam Mucles. Ella, immensa. Me n'estic anant, oi?
1: Doncs una mica, no? Estaves amb les navalles i els ganivets.
0: Exacte, reprenc el fil. Ja surto del lliure perquè avui, en realitat, on anem és a la cuina de casa, a la meva i a la de moltíssima gent. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda, moltes gràcies. Com esteu?
0: Bé, avui, Jordi, ara sí, ens portes un estri que, com dèiem, tots doncs, tenim a les nostres cuines. Alguns fins i tot el porten sovint a la butxaca. De fet, és el millor amic del boletaire, però també d'electricistes, lampistes, pagesos, que tot i tenir les seves pròpies eines, doncs és molt probable que també duguin a la butxaca un pallarès, un superganivet solsoní.
2: Exacte, un superganivet solsoní. Crec que per començar ens anirà molt bé situar-nos històricament, perquè la tradició ganivetera solsona ve de molt lluny, concretament entre els segles XVI i XX. Al nucli antic de la ciutat ja hi havia una vintena aproximada de tallers dedicats a la producció de ganivets. Uh-huh. Poc a poc van anar desapareixent fins que només va quedar pallarès, que és un taller que es va fundar el 1917 als germans Lluís i Carles Pallarès, que són parents del David Pallarès, que juntament amb el seu cosí dirigeixen actualment aquesta empresa i que avui et porto aquí al Rambla 54 per parlar de tota aquesta llarga trajectòria ganivetera.
0: Doncs David Pallarès, un plaer, benvingut al programa.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Escolta'm, qui més qui menys, tothom ha tingut a les mans un ganivet o una navalla pallarès. A casa de la meva àvia, per exemple, la meva àvia Pepa, n'hi havia uns de molt grossos i gruixuts que encara conservo en algun calaix. I també tinc per parar taula uns de molt bonics amb un mànec de boix, tots ells models molt diferents. Quin seria, per començar, el ganivet més icònic de pallarès, o potser és la navalla pallaresa?
3: Bé, nosaltres fa des de 1917 que fabriquem ganivets, que va començar el meu avi, Lluís Pallarès i el seu germà, llavors el meu pare i el meu tiet, i llavors el meu cosí i jo, i ara ja tenim quasi bé la quarta generació, que es diu Juli, que ja ha començat. I nosaltres el més icònic, també sí, el més conegut és la navalla, perquè és més fàcil de tenir, el que tothom porta sobre i es fa servir més sovint. Però cada cop més estem entrant a cuina, també fa sempre que hem entrat, però ara inclús entrem a taula, amb hostaleria, i estem obrint mercats.
0: Molt bé.
2: Perquè ens en fem una idea, David, quin és el procés de fabricació d'alguns dels vostres ganivets? Perquè ahir estava donant un cop d'ull al catàleg i, Anna, si tens oportunitat, entra a la web, mira el catàleg, perquè et faràs un fart de veure estris i ganivets, però no ho sé, de la navalla, que potser que és el més icònic, quin és el procés de fabricació?
3: Clar, això quan tu ho expliques, que un procés de fer un ganivet hi ha 30 processos. Uh-huh. Si nosaltres sortim d'acer, llavors podem ho forjar, diguéssim, perquè fas la forma mitjançant que ho fa i picar, o podem fer, que nosaltres fem també molt estampat, que és picant i llavors ja surt la forma feta, però està plana. Després, clar, un cop ho tens fet a la forma, diguéssim, doncs fas els forats, li has donat tractament tèrmic, que vol dir trempem nosaltres, que vol dir que li dones duresa, llavors la molem, que és quan li fas l'inclinació al ganivet, l'esmolem, que nosaltres el que fotem molta importància és esmolar a mà, doncs tornem a esmolar, que quan un cop tens emolat, que tens molta feina feta, nosaltres encara ho repassem, i llavors quan tens fet tot això, com que el ganivet queda ben ratllat, el que fem és polir, que en diem, que és tornar a donar brillo al ganivet, muntar el amb el mànec, si és una navalla doncs, té un mecanisme, té una molla amb els replons i les arandeles i ho muntem i ho acabem.
2: 30 processos diferents.
0: Sí. Déu-n'hi-do, són molts, eh?
3: Sí.
2: Per fer un sol ganivet, déu-n'hi-do. A nivell de materials, perquè, clar, no només hi ha un ampli ventall de ganivets, sinó cada ganivet també té un ampli ventall de materials, perquè, a banda de la fulla, mànecs de tots tipus.
3: Tenim mànecs de tots tipus i també tenim fulles de dos tipus amb gros, que és acer al carbó i acer inoxidable. Acer al carbó són aquests ganivets, segurament aquests que em deies tu, que tenies del calaix de la teva àvia, doncs són acer al carbó, que es posen negres, que llavors és acer pur, diguéssim, i talla més. I llavors, doncs, el 1950 es va inventar acer inoxidable i s'anava perfeccionant, i ara fem molt també acer inoxidable perquè ja surt més bo, que és aquest acer que ja no es rovella, però s'ha d'esmolar més sovint encara. I jo, què dius tu, de mànecs, fem amb banya, fem amb fusta, no sé quants tipus de fusta, perquè també ens està passant, doncs, jo que sé, que la papallona s'està menjant el boix, no ens queda boix, llavors hem provat olivera, hem provat alguna fusta així molt xula, venús, tenim faig, tenim alzina, que és molt xula també. Bueno, anem fent varietats.
0: O sigui que els de boix de casa els he de conservar, eh? Sí, cada vegada n'hi ha menys.
3: Sí, els de boix de casa, a més, nosaltres el boix, per ser una fusta d'aquí, no li donava importància, i quan hem anat a fora hem vist que tenia molta importància, que és una fusta que queda molt bé, que és guapa de treballar, i queda un ganivet molt xulo.
0: David, i manteniu, ens deies, els models clàssics, com els de la meva àvia Pepa o la navalla pallaresa que tenim tots al cap, però també, ens ho explicaves, heu anat incorporant totes aquestes novetats que cada vegada més t'he de dir que els vas trobant als restaurants. Hi va haver un moment que semblava que els ganivets, diguéssim, lo màxim de lo màxim eren els japonesos, però sí que és cert que ara, com a mínim aquí a Barcelona, cada vegada trobes més restaurants amb ganivets vostres.
3: No, estem molt contents amb això. Passa també una cosa, nosaltres som un productor, un fabricant molt petit, que tot i que Solsona, a nivell de ganivets, és molt important, perquè és una ciutat ganivetera, amb tradició ganivetera. Nosaltres som un fabricant petit, però sí que, precisament, el que estem veient és que, clar, els llocs on cuiden les coses, on busquen poder aquell producte més local, o aquella cosa més del país, i els nostres ganivets, com que veuen que funcionen, nosaltres diem que som els japonesos de Catalunya. Som una mica així, flipats, que ens esmolem tots a mà, i es passem tots a mà, que després tenim una feinada impressionant, però també veus el resultat i al final estàs content.
0: I com equilibreu aquesta tradició amb aquesta part més moderna que us reclamen, doncs, aquests restaurants potser una mica més tocats i posats?
3: No ho sé. Equilibres com pots, per dir-ho d'una manera. No, nosaltres el que procurem fer és, hem fet tots els models que fem tota la vida, procurem fer-los iguals, incorporant, pues, maquinària i més processos més dedicats a fer tota una qualitat més seguida, perquè, clar, quan ho fas tot a mà, moltes vegades pot variar la qualitat. Llavors, fem tot a mà, fem molts processos a mà, però intentem acabar a màquina, que quedi tot ben acabat i quedi ben o sigui, més professional. I el que fem també és incorporar materials nous, acers nous, i això és el que dona el resultat. Que també és difícil, eh?
2: David, ara que deies que sí que combineu processos mecànics amb altres processos manuals, com afilar els ganivets un per un, quants ganivets feu, traieu al dia?
3: Això és molt difícil perquè, clar, nosaltres fem navalles de 10 centímetres i ganivets d'ofici de 50 centímetres de fulla. I això en fem ben sovint. De navalles moltes més i de ganivets d'ofici molts menys. Clar, nosaltres diem uns 1.000 cada dia. No tenim comptat massa perquè, clar, pot variar molt. I també fem eines de tall, esmolem, reparem, fem eines especials, molta eina especial per determinats processos, que jo què sé, un ganivet corbat, un ganivet amb dents, un ganivet especial que vols per una cosa, un ganivet més gruixut per picar amb un martell, doncs, llavors, clar, tens una varietat molt gran, que també passa que, clar, el ser fabricant de veritat i el ser petits també et permet fer-ho.
2: Uh-huh. A banda de tota aquesta varietat que dius que oferiu, si no m'equivoco, i si m'equivoco em corregeixes, però tinc entès que també rebeu encàrrecs com de ganivets a la carta, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, algú que té una necessitat us la trasllada a vosaltres i vosaltres li proporcioneu una solució.
3: Sí, intentem fer-ho, eh? Avui encara, per exemple, hem fet unes eines especials per tallar unes cordes que van a 10 metres d'alçada. I que llavors ho feien amb unes tisores i anàvem molt lent i fent un ganivet i que va superràpid. I fem moltes coses així especials.
0: Per tant, els processos manteniu l'artesania de sempre combinada amb les necessitats de tota aquesta clientela que us demana potser coses més modernes o més adaptades als temps d'avui en dia.
3: Sí, procurem fer això. De vegades ja dic que és difícil i de vegades ens posem aquí amb uns fregadors que dius que es diu, però sí que està bé. I és xulo i de vegades també aquesta gent que demanen reptes més nous, ostres, fes-me una cosa diferent, busca'm una cosa, és que a més el que ens ha permès avançar. Mm-hmm. O sigui, l'escoltar aquesta gent i tenir un tracte així amb la gent que és de molt a prop, doncs el que et permet és de dir, ostres, poder això va per aquí. I sí que ens va bé.
2: Abans, David, comentaves no, que ets a la tercera generació d'aquesta empresa, la quarta que ja comença a arrencar. Tu recordes com era el taller el primer cop que hi vas posar els peus?
3: Diguéssim que jo no recordo això perquè jo he sempre estat al taller. El taller abans era sota casa meva i jo passava el dia al taller. O sigui, el taller era el lloc on anaves a jugar, on feies coses, feies veure que treballaves, o ajudaves, o et feien treballar que també no volies fer. O sigui, dient, va, has d'anar a ajudar allà. I jo dic, cony, on vull anar? De marxa a la piscina amb els meus amics. No vull anar. Però et feien fer això, però bueno, aquesta manera de fer també és el que ha fet que aprens i a vegades que hi ha moltes coses que saps, però perquè l'has vist tota la vida ni ho fas més. Sí que, clar, ara, diguéssim, nosaltres estem... Abans era un taller que era sota casa, que era tot fosc i brut, però, bueno, brut, que és negre perquè fas poleixes i esmoles i així. I tenia un comercial que era molt bo perquè em deia cada cop que entrava a casa teva semblava que fes un viatge amb el temps. Okay. Teníem un passadís que era fosc i llavors obríem la porta i pum, entraves de cop a dins del taller, al mig del taller, diu, semblava que hagués fet un viatge amb el temps allà. Ara nosaltres hem canviat, estem en una nau i estem més amples, podem ordenar tot més bé i és un canvi molt gran. Però nosaltres procurem mantenir l'essència aquesta d'abans.
2: I ara, jove, de petit, tenia, tot i tenir més ganes d'anar-te'n a la piscina amb els amics que quedar-te al taller durant un cop de mà, tenies clar d'alguna manera que tu continuaries amb el negoci?
3: No, i és més, segurament a casa meva, pel que havia dit el meu pare i el meu tiet, l'únic que es pensaven que no es quedaria allà fora jo, perquè sempre estava a voltant, jo estava a l'estranger, me'n vaig anar fora, me'n vaig anar a treballar de cambrer a Anglaterra, jo vaig anar tot arreu. El que passa que sí que després, quan ho recordes, quan mires enrere, jo era sempre que anàvem amb el meu avi. Amb el meu avi sempre anava enganxat als seus pantalons i el meu avi, doncs, era una època d'abans que el meu avi treballava dissabte a la tarda i treballava diumenges al matí fins a l'hora d'anar a missa. I llavors jo sempre estava per allà sentat i jugava, bueno, mirant com ho feia i sí que això sí que em recordo.
0: David, quan preparàvem aquesta entrevista amb el Jordi, em va dir que precisament tu, que has voltat i te n'has anat a fer de cambrer per aquests mons de Déu, i el teu cosí Lluís sou els que vau apostar per internacionalitzar una mica la marca. En quin moment decidiu anar més enllà i sortir de Solsona, de Catalunya, potser de l'estat espanyol?
3: No, quan vam començar nosaltres a agafar una mica més les regnes, què va passar? És que, clar, dius, ostres, nosaltres per exemple, érem molt curiosos, és a dir, venem a Cádiz i no vam a Perpinyà. Com és això? Uh-huh. I com és que no això? Bueno, pues, hi ha moltes raons. El meu pare i el meu tiet, pues, jo que sé, tenien l'educació dels anys que havien viscut i que no es podia sortir fora, que estava prohibit sortir, llavors tampoc no aprenies idiomes, i llavors, clar, vam començar a mirar què passava. I això va ser també un motiu que no, diguéssim, nosaltres teníem prou de feina, no n'estàvem anar fora, però era, aviam, anem a veure què passa aquí. I clar, també vam aprendre altres maneres de fer. O sigui, vam anar cap a França, vam anar cap a Alemanya, i això ens va donar noves maneres i noves idees i noves visions del món de la ganiveteria.
2: Clar, exporteu a... Veneu a Catalunya, a Espanya, però bona part de les vendes són a la resta d'Europa i a la resta del món, fins i tot. Ja teniu clients, no?, a Estats Units, per exemple. No sé on és el punt més llunyà on heu d'enviar una comanda de ganivets.
3: No, ara hi ha tot el món, perquè internet, això ho ha canviat les regles de joc. Uh-huh. També ha canviat al revés, eh? També tenim molta més competència, tenim més problemes i més coses. Però sí que nosaltres venem als Estats Units, venem a Austràlia, venem a Nova Zelanda, hem venut a Singapur, venem a Mèxic, i està xulo. Això està xulo.
0: Tu deies, tot això en un context en què doncs, contínuament arriben productes de plàstic més barats des de qualsevol punt del món. No sé com es combat això o com s'hi sobreviu.
3: Bueno, treballem moltes hores. Això, no, nosaltres procurem tenir la nostra línia, tenim la línia clara, fer les coses bé, però sí que passa això, i també el problema moltes vegades és que competeixes en països que estan dedicats... o sigui, tot el país està focalitzat a producció. O sigui, diguéssim, tenen com una alfombra vermella i una carta blanca. I aquí, poder Europa, ens ha passat que ens hem perdut pel mig. I jo trobo que això és un problema. O sigui, suposo que si parlo jo com a ganiveter, però si parles amb un pagès passa el mateix, i si parles amb un pastisser parla el mateix, i si parles amb un altre industrial que parlo jo, tots els hi passa el mateix. Però sí que és un problema i penso que això algú hi hauria de fer alguna cosa, perquè, clar, no competim amb les mateixes armes. Uh-huh. I no competim ni... Vull dir, tampoc no cal que ens donguin res, eh? No vull per res. Només que ens treguin feina ja guanyaríem molt.
2: David, ara que tinc aquí, abans d'acabar, he d'aprofitar l'ocasió, perquè ja fa uns mesos, i és veritat, arrossego una preocupació, i és que necessito que un professional dels ganivets com tu m'expliqui, o ens expliqui a tots plegats, com hem de fer per afilar-los bé
3: vale.
2: i mantenir-los ben esmolats.
3: Vale. No, això és una pregunta de cada dia 10.000 vegades. Els ganivets, primera cosa, si tens un bon ganivet, pues, ni que sigui de cero carbó, si no oxidable, t'aguanti el tall. Si t'aguanti el tall vol dir que tu quan no esmolis, allò aguantarà un temps. Com més bo sigui el ganivet, més temps aguantarà. Llavors el que has de fer és anar esmolant. Clar, la gent, què passa? Que vol com tot, com passa avui en dia, amb tot també. Volem dreceres, volem atajos, volem anar a fer-ho ràpid. No, esmolat, necessitaries una pedra, hauries de passar la pedra, llavors tens una broca, la xaira, que en diuen que fan els carnissers, però això no es mola, això adreça el tall. O sigui, tens el primer pas, que és adreçar el tall, que vas sortint del pas, però hi ha un moment que t'has de dir, va, m'he de posar, m'he d'esmolar, doncs agafar una pedra, llavors tens un angle, tens una forma. No és gens difícil. Com tota la vida hi ha gent que ho agafa en 5 minuts i hi ha gent que costa molt més. I jo podria dir que he ensenyat a esmolar molta gent i jo els hi explico d'una manera i al cap d'un temps veus que ho fan totalment diferent, però funciona, o sigui que no vol dir que el que et diguin o el que et diguin, t'expliquin o que veguis el vídeo de YouTube, que n'hi ha un fotimer ara, no cal que feu exactament. Tu has de provar una mica la teva manera i el que et va bé. Però sí que hi ha uns conceptes clars, que és l'angle, fer tota la fulla igual, passar una pedra, pues, primer un gra gros, que és un gra que menja, pues un gra més fi, després pots acabar més fi, i pots arribar, diguéssim, a fer una cosa amb una pedra sol. No cal que hi ha gent que vas a ven, si has de comprar 10 pedres japoneses de 10.000 grans, no. Amb una pedra normal, que no sigui ni japonesa, una pedra que tingui un gra bo, clar, important també és que el gra sigui més dur que l'acer, que si no, no es menjarà. I esmolar ja guanyes moltíssim. Llavors, si et va agradant, doncs t'hi poses una mica més i ja està.
0: David, jo tinc una altra pregunta que em ronda pel cap des que ahir el Jordi ens va enviar un WhatsApp al programa per dir-nos que avui efectivament series aquí. És veritat que amb un ganivet esmolat com cal, com ens acabes d'explicar, ploraré menys si tallo ceba? O això és un mite?
3: Això, tu, jo feia ganivets. Això ho hauries de demanar amb un cuiner. Jo diria que sí. Té lògica perquè talles menys fibres, saps?
0: Yeah.
3: Té lògica. O sigui, talles molt menys fibres, el talles net i tens menys problemes. Em dient que també hi va molt bé mullar el ganivet, pot ser?
0: Ho jo sí. Bueno, jo he sentit a dir que si deixes aigua corrent i tal, però jo ploro igual, eh? Jo sóc un drama.
3: Jo també acabo plorant sempre i penso... Això s'hauria de solucionar, però bueno, al final va bé.
2: D'acord, tu, David, que és el que deu tenir els ganivets més esmolats de Catalunya i de l'Estat, crec que plorarem tots.
3: No. Jo et diré que a casa meva la meva dona et dirà que aquella dita en casa darrere cuchillo de palo passa moltes vegades, eh? Ara que també et diré que quan els esmolo llavors tothom està allà dins de casa els primers dies. Això passa sempre, també.
0: Doncs, David, Jordi, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un veritable plaer descobrir els japonesos de Solsona, com diria Pere Caldés. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Moltes gràcies.
2: Que vagi bé.

0: Rambleres i Ramblers, com esteu? Avui us vull parlar d'una de les figures més desconegudes del nostre patrimoni. Estic parlant d'Abubàquer el Tortoixí, un filòsof polític, jurista alfaquí, intel·lectual andalusí d'origen tortosí, nascut el 1059 i mort el 1126 a Alexandria, ara fa 900 anys. De la seva figura ens en parla Pedro Burruezo, músic, compositor, escriptor, activista i hortolà orgànic espanyol.
1: És un personatge molt misteriós, estrany. Era una asceta, era una persona molt humil, vivia amb una gran humilitat. Refugiava la gent del poder, o sigui, era, diguem-ne, podríem dir una mena d'ermitanya, també. Però també era poeta i també era alfaquí. Era moltes coses, però sobretot era una persona molt humil, molt, i molt misteriosa, també. Això és que ha dit.
0: Burruezo coneix bé la figura d'Abubàquer. El va conèixer gairebé per casualitat, però el va atrapar de seguida.
1: Llavors estava de gira per Egipte. Tenia una sèrie d'actuacions a El Cairo. I llavors, amb una d'aquestes actuacions, concretament a l'Instituto Cervantes d'El Cairo, llavors va vindre un senyor, i va parlar amb nosaltres, i escolta, que m'agrada molt la música, això i l'altre. I mira, si teniu una tarda lliure, el que sigui, doncs podíem donar una volta i us convido a sopar i tot això. I llavors ell parlava molt de diferents savis i entre ells doncs parlava molt del Tartuixi, no? I clar, el Tartuixi. I llavors jo finalment li vaig preguntar, bueno, però qui era el Tartuixi? I llavors vaig començar a investigar sobre aquest personatge i vaig veure que era un personatge, pues, com he dit abans, molt misteriós, però al mateix temps sublim.
0: Això el va portar a fer el documental Abubàquer de Tortosa, 900 anys de la seva mort. Ningú no és profeta a la seva terra.
1: La primera és el personatge d'Abubàquer de Tortosa, que és un personatge, com he dit, és molt misteriós, però que diu que té sentències universals, no? Com això, per exemple, que pobre és l'home que només té diners, no? Vivint en una societat tan materialista com la nostra, pues, és molt necessari aquest tipus de reflexions. O, per exemple, un altre aforisme seu que m'encanta, que diu, cuideu dels agricultors perquè el vostre benestar depèn del seu, no? Llavors, per exemple, en aquesta societat que ha oblidat completament, no?, d'on venen els nostres aliments, pues aquest pensament que va ser escrit fa mil anys és totalment vigent. Però, d'una altra banda, o sigui, a mi m'interessa molt, m'interessava reflexionar i sobretot fer reflexionar el públic sobre aquesta part de la nostra història que ha estat esborrada, no? Hi ha un llegat immaterial, no?, que també està a Catalunya.
0: També va poder editar un CD amb la banda sonora del documental.
1: Llavors vam veure que aquesta música era efectiva per si mateixa, més enllà de les imatges, m'entens què vull dir? I llavors, doncs, vam voler també, com una part de la meva trajectòria artística com a músic, fer un disc que no són exactament cançons, que són músiques fetes per fer com un relafons, com un colchón sonoro, m'entens? Però que té un poder en si mateix més enllà de les imatges, i per això hem tret aquest disc dedicat a la figura d'Abubàquer de Tortoixí.
0: Abubàquer és avui especialment rellevant, en un moment on l'odi s'imposa la raó a la multiculturalitat i a la democràcia.
1: Els catalans, i en general la gent de la península ibèrica, som el resultat de diferents cultures, de diferents races, de diferents religions, de la barreja de tot això. I algunes persones, avui, polítics d'extrema dreta, volen que... O sigui, ens volen fer pensar que nosaltres som purs, entre cometes. Això és una barbaritat, això no existeix. I Al contrari, aquesta barreja de cultures, de races, de tradicions espirituals, de... Això és totalment enriquidor i nosaltres som el resultat d'això. I això no és una pena, al contrari, és una alegria.
0: També en parla d'això en Ramon Bassas, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
2: Bàsicament, el problema que molta gent exposa és el problema de la pèrdua de la pròpia identitat. Això no necessàriament ha de ser així. Conviure amb persones que aporten a la societat catalana noves maneres de viure, noves experiències, noves biografies, no necessàriament, i almenys a Catalunya sempre ha anat així. Hem anat sumant, però no hem perdut la nostra identitat, que la tenim molt arrelada i molt present des de l'edat mitjana, com a mínim, fins avui. No? Per tant, fer aquest procés s'ha de fer en positiu, em sembla a mi. I davant també d'uns que jo crec que s'ha de combatre, que són aquells que utilitzen aquesta por, aquestes amenaces subtils que la gent hi veu, per fer una altra cosa, que és imposar els seus interessos polítics, per intentar una societat uniforme, una societat on manin només uns i no uns altres, estigui al servei d'uns determinats poderosos, que utilitzen aquest tipus de por. No? I això es fa tant a Catalunya com en altres llocs del món.
0: Arturo Gaya, qui ha liderat l'any Abu Bakr, feia esta reflexió.
3: Reivindiquem la figura d'Abu Bakr també com una eina contra l'odi. Per tant, és molt important i pensem que Tortosa jugarà un paper molt, molt bo en de cara a aquest objectiu. També us avancem que això no s'acabarà aquí, hi haurà més coses. Hi haurà, per part del Pla Educatiu d'Entorn, hi haurà unes activitats als instituts, a Tortosa i també unes altres a Roquetes. I bé, l'any no s'acaba, aniran sortint coses. I per part nostra, pues, res més, agrair molt el suport que hem tingut de l'Ajuntament de Tortosa en tota aquesta activitat.
0: Gaya també va fer una cançó sobre les reflexions d'Abu Bakr. Una d'elles era que ets tan pobre que només tens diners. I així sona la seva cançó.

I és que 9 segles després de la seva mort, les paraules d'Abubakar el Tortoixí continuen ressonant amb força. Potser perquè ens recorden que la veritable riquesa no es mesura amb diners, sinó amb coneixement, saviesa i humanitat. 900 anys després tenim l'oportunitat de redescobrir una de les figures del seu passat, un pensador que va travessar fronteres i cultures i que avui ens convida a reflexionar sobre el món que estem construint. Perquè de vegades, per entendre el nostre present, només cal mirar una mica enrere i recuperar aquelles veus que el temps, injustament, han deixat en l'oblit.

0: Mama, què et ve al cap si et dic Rambla 54?
1: Rambla 54 és el meu lloc al món.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Arenys.
3: Oriol, Leo, ben tornat al Rambla 54.
4: Moltes gràcies, Anna.
3: Avui amb tu volem parlar de música, però no de qualsevol música. Volem parlar en concret de la música que fa un instrument determinat, que és l'acordió diatònic.
4: Exacte, però no podem parlar d'un instrument que no haguem sentit, que no haguem sentit en directe. Per tant, atenció, perquè així sona un acordió diatònic.

0: I qui ho ha fet sonar és el Víctor Pedrou, que és músic i que es dedica a la difusió d'aquest instrument. Víctor, molt bona tarda, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, tots tenim present un acordió, ara l'hem escoltat, però bé, presenta'ns una mica, explica'ns exactament què és aquest instrument, què és un acordió diatònic.
1: Molt bé, l'acordió és un instrument d'inxa, és un instrument de vent que es fa servir amb una manxa, és el que produeix l'aire que mou la inxa, i és un instrument que es va inventar al segle XIX, concretament al 1829, es va inventar a dos llocs diferents, a Àustria i a Anglaterra.
0: Uh-huh.
1: Els dos llocs es va inventar, llavors a partir d'aquest moment es va difondre per tot el món occidental, i com que va coincidir amb la colonització europea del món, doncs va arribar a Amèrica, va arribar a Àfrica, bàsicament.
2: Mm-hmm. Víctor, és un instrument que fa una música que genera molt bon rotllo, i és molt habitual als valls del Pirineu, oi?
1: Bé, als Pirineu és on es va mantenir més temps. Aquest instrument, un cop es va inventar, es va estendre per tot arreu, també a la ciutat. Per exemple, ara estem a Arenys, i aquí hi ha la Societat d'Esperança, que és on fem les classes d'acordió. I si mires a l'arxiu fotogràfic, al principi del segle XX, totes les fotografies que hi ha, per exemple, fent caramelles, hi ha un acordió. El que va passar és que aquí a la Plana l'acordió diatònic es va substituir sobretot pel cromàtic, i al Pirineu això es va mantenir més. A vegades els llocs aquests més aïllats, uh-huh, doncs les tradicions es mantenen durant més temps, i ara ha sigut el que ha fet una mica d'enllaç amb la tradició més antiga, de principi del segle XX, i amb l'actualitat.
0: Mm. Víctor, he sentit a dir a Ivan Caro, que és un gran difusor de la música tradicional, que l'acordió diatònic, ell va dir, és un instrument depredador, perquè quan va arribar al Pirineu, sobretot, quan es va instaurar, diguem-ne que es va menjar tot el que hi havia fins aquell moment per fer els balls a plaça, no? Podia haver-hi flabiol, podia haver-hi doncs, altres tipus d'instruments. Va arribar l'acordió i és tan versàtil que s'ho va menjar tot. Jo no sé si coincideixes amb això.
1: Sí, completament. Sobretot el sac de Jamex gairebé el va extingir, perquè és un instrument que pot, permet fer diferents coses. Et permet fer, per exemple, un acompanyament i fer una melodia, i alhora et permet cantar també. Llavors això dona moltes més possibilitats que qualsevol altre instrument que hi hagués en aquell moment.
2: Víctor, i de salut com anem? Des de la meva més profunda ignorància, qui són ara mateix els intèrprets o referents d'aquest món diatònic?
1: Bé, hi ha els antics, diguéssim, bueno, a part dels padrins del Pirineu, que ja molts ja no hi són, però que han arribat a fer la continuïtat. Uh-huh. Doncs llavors va haver-hi l'Artur Blasco, sobretot al Pirineu, i el Francesc Marimon, uh-huh, més a la ciutat, que van fer la revisculada de l'instrument. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, doncs, deixebles seus, per exemple, la Cati Plana, que és d'Arsègal, i ara és la directora de la trobada d'Arsègal del juliol, o el Carles Belda, més a la ciutat, que ell és de Sabadell. Doncs podríem dir aquests dos deixebles, un del Marimon, un de l'Artur Blasco, han sigut els que ja han continuat amb la tasca de l'acordió.
0: I s'ha incorporat molt, l'acordió diatònic en grups de música d'arrel tradicional. Un acordió diatònic normalment sempre hi és, eh?
1: Sí. La música tradicional i música també més festiva. Bé, amb les seves característiques, és un instrument que pots fer acompanyament, pots fer melodia, pots cantar, pots tocar sol. Això, a vegades, si dius, és que no hi ha pressupost, bueno, doncs hi va un músic sol, no? Com es feia abans al Pirineu, mm-hmm, que hi anava un flabiolaire amb el tamborí, que també podia fer la percussió i la melodia.
0: Mira si és humil en Víctor, que parla de referents, de gent que toca l'acordió, no s'ha anomenat amb ell, però ell també doncs, és músic, toca, ho podem trobar doncs, a les places, a un projecte musical, com a Gorra Musca, si el busqueu també el trobareu. On et podem sentir, Víctor?
1: On em podeu sentir properament?
0: Sí, properament, sí, o quins projectes tens?
1: Doncs mira, ara faré un concert a Salàs, bueno, aquí prop d'Arenys, a la Nano,
0: La festa del Vinovell.
1: La festa del Vinovell, Arenys de Munt, doncs actuaré com a l'home diatònic, és un dels meus sobrenoms. I quan faig així, quan actuo sol, i vaig fent, doncs, variat, temes variats, puc fer passos dobles, rumba, puc fer una manera, depèn de l'ambient que hi hagi a cada moment, doncs m'adapto i intento que la gent canti o balli.
0: Millor tocar sol o en grup?
1: Bueno, són coses diferents. Les dues coses són interessants. Quan estàs sol, tens més marge de ara canvio de cançó o ara l'allargo i no cal posar-te d'acord. Quan ets un grup, doncs, bueno, sí que a vegades pots ser més dinàmic, però normalment és un repertori una mica més tancat.
0: I aquí a Arenys, Víctor, també en tenim d'acordionistes, abans ho comentaves, hi ha diferents esdeveniments on hi ha música dels acordionistes i panderetes del coro, també hi ha un grup d'acordionistes més novells, els sardinetes, que doncs, també comencen a tocar aquest instrument. Per tant, diguem-ne que aquí a Arenys l'acordió diatònic és present en la vida social i festiva del municipi.
1: Sí, completament. Ara mateix, amb la societat que he anomenat abans, l'Esperança, que és on hi ha les fotografies aquestes que he dit abans, doncs tenim dos grups d'acordionistes, un que de la gent que ja fa més anys que toca i que podem fer ball folk, podem fer concerts. La primavera passada vam fer un concert juntament amb la coral al Teatre Principal. I llavors tenim el grup dels que comencen, que encara no s'atreveixen a anar amb el grup que ja fem més actuacions, però bueno, tot és començar. I a la llarga doncs, es van assimilant a l'altre grup.
2: Doncs hi ha bona salut i hi ha relleu, que és molt important. Víctor, moltíssimes gràcies per haver vingut fins al Rambla 54 a descobrir-nos aquest acordió diatònic. Gràcies també a l'Oriol per convidar-te i portar-nos la descoberta. Una darrera cosa, hem escoltat el teu acordió al principi. Podríem acomiadar aquesta connexió amb un últim tastet musical, si us plau?
1: I tant.
2: Doncs vinga.
1: Mira, se m'acut que podríem fer una cançó del Jaume Arnella que es diu Les rondes de vi.
2: Som-hi. Yeah.

0: Hola, Pere, com estàs? Mira, escolta, ahir estava amb la meva mare al jardí i van passar un munt d'ocells, tots en forma d'angle recte o en forma de V baixa. És a dir, un presidia i tots els seguien. Saps quina espècie acostuma a fer aquesta forma? Ja em diràs alguna cosa.
1: Bon dia, Arnau. Els ocells que volen amb aquesta forma de sageta, amb un ocell al davant trencant el vent i després els altres obrint-se, solen ser així a grans trets oques, diverses espècies d'oques, corbs marins grossos i de vegades també gavines i grans gavines. I acabaríem amb les grues, les grues, les grulles castellanes. Aquests ocells són de mida, tots ells, encara que no els conec, de mida mitjana o grossa. Com que te refereixes a un ocell de mida de pardal, que entenc que és una mica més grandet, entre pardal i colom, probablement siguin estornells. Els estornells, fins als anys 60, eren una espècie només hivernant a Catalunya. L'estornell vulgar, que es diu o comú, només venia a passar l'hivern, a robar les olives de tots els pagesos. I ens arribaven de Belarus, de Polònia, de Letònia. Per això, com va haver-hi el problema amb Txernòbil, amb el daltabaix de Txernòbil, de seguida es va dir no mengeu estornells, no mengeu tords i altres espècies que venien d'aquelles terres septentrionals. Sí? Des dels anys finals dels anys 60 van començar a criar els estornells a Catalunya. I ara podríem dir que tenim dues poblacions d'estornells. Unes que crien a Catalunya i són tot l'any aquí, entre nosaltres, crien a les teulades de les cases, de les masies, i també en forats d'arbres. Però a aquesta població en barretina catalana se li ajunten centenars de milers, milions, d'estornells de terres calvinistes, luteranes, ortodoxes i també alguna catòlica en Polònia. O sigui, els estornells catalans, que són tot l'any, són en nombre menor els que t'arriben a l'hivern, que comencen a arribar ara, amb grans nombres, i que són el terror dels pagesos, sobretot els que apleguen olives, els olivers o olivars, depèn del dialecte. I bé, i aleshores aquests estornells també són el terror d'algunes ciutats, centres de ciutats, es van ajocar al centre de les ciutats, hi van 300.000 estornells a jucar-se en el centre d'una ciutat i a sota tot que ple curull d'excrements, sigui mobiliari urbà, sigui el terra, siguin els cotxes al de sota, i s'intenten foragitar. Per què van a dormir a les ciutats? Perquè Tarragona, Reus, Calafell, Barcelona, Vilafranca, el Penedès, Sitges, Mataró, Figueres, Girona, a l'interior de les ciutats hi ha 4-6 graus més de temperatura que el de fora i, per tant, prefereixen fer això. Sense foto no puc escatir quina és l'espècie, però probablement siguin estornells.
0: Ah, vale, Pere, m'ha quedat claríssim. Sí, segur que són aquesta espècie. Escolta, tu que ets un expert, em podries dir quin so fan aquests ocells?
1: L'estornell vulgar té la capacitat d'imitar cants d'ocells, com el gaig i com altres espècies així relativament intel·ligents i brillants, i poden interpretar altres cants i imitar-los. Fet Mozart va conviure anys amb un estornell i es va reconèixer i escriure i testimoniar que l'estornell era font de la seva inspiració, de tal forma que fins i tot en el moment de que es va morir l'ocell, el va enterrar amb tots els honors i amb orquestra. Bé, el cant clàssic de l'estornell, el que se sent quan és a dalt de les antenes, a punt d'anar-se a jugar, té un cantó que és optimista i un altre que és pessimista. El cantó optimista fa... I el pessimista... O sigui, tira amunt, hi ha to, i tira avall.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: Tots hem jugat alguna vegada a jocs de taula, ja sigui el parxís, l'oca, els escacs, o coses més modernes com el Catan, el Carcassonne, o jocs de rol, com Dracs i Masmorres. Hi ha jocs de taula per tots els gustos. Igual que els nens de Stranger Things, al Moianès hi ha un grup d'amics que n'eren tan fans que van decidir convertir aquesta afició en alguna cosa més. I de quedar una tarda de tant en tant per jugar al joc que fos, van acabar creant una associació, Caldaus, obrint una ludoteca, engegant un programa de ràdio sobre jocs de taula i fins i tot organitzant un festival que s'ha convertit en una cita de referència dels jocs de taula a la Catalunya central. Jordi Gibert, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda i gràcies. Encantat de tornar a ser aquí al Rambla 54.
1: Escolta'm, Jordi, sí que s'ha anat fent grossa la partida d'aquesta gent, no? Com ha anat això?
2: Doncs principalment per l'entusiasme que hi posa l'associació Caldaus i els seus membres, que és una entitat d'aquí al Moianès, amb seu a Calders, que, com expliques, viuen amb molta passió tot el que té a veure amb el món dels jocs de taula. Per conèixer millor què fan, hem convidat des de Ràdio 010 a un dels seus membres, el David Tugués. Hola, David, benvingut al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda i gràcies per convidar-me.
1: David, un plaer tenir-te aquí. Escolta, tota aquesta aventura, com va començar? Quan us plantegeu que la partida de les tardes de dissabte o diumenge doncs passa a ser aquesta associació Caldaus?
3: Bueno, tot això, com totes les coses èpiques, van passant granet a granet, gota a gota. Aleshores, és una associació que va començar amb molt poca gent, eren 3 o 4 persones. Jo venia de Barcelona, jo ara estic a Mollà, i clar, una de les primeres coses que un jugaire fa quan aterra un lloc nou és cercar on hi ha un club. I vaig trobar Caldaus, que era un club que s'havia format relativament feia poquet, feia un any més o menys. No? Què succeeix? Com tu deies, aquí va creixent una ànima lúdica, unes ganes d'expandir la ludicitat i portar-la molt més enllà, un club, el que busca és reclutar ànimes per jugar, perquè jugar tu sol, encara que ja s'està posant de moda els jocs en solitari, no acaba d'atibar, i vam començar fent créixer l'associació miqueta a miqueta. Fer créixer l'associació vol dir un dia dir, hosti, si muntem un dia unes partides al carrer justament amb la festa major, i si agafem una festa que ja està i afegem dos o tres taules. A partir d'aquí, el Caldaus, com a tal, comença a portar aquesta paraula lúdica al món i en cert momentet es decideix, i per què no muntem un Caldés Juga? Perquè, evidentment, és un festival que neix amb una voluntat d'agregar el que són pobles petitets, no deixa de ser un poble petitet, Caldés, molt petitet, però el Moianès, per molt que sigui capital, també ho és, però penseu que Caldés ve gent d'Artés, de Sallent, ve gent de Vic. Agrupem moltes associacions que també s'han anat formant i construïm aquesta cosa tan maca que és un festival. No?
2: Perquè, David, vosaltres anem a pams. Sí. Què enteneu per un joc de taula? Abans l'Anna mencionava, no? Des del parxís fins al Catan. A vosaltres a què jugueu exactament?
3: A veure, nosaltres podem jugar moltes coses. Podem jugar des de qualsevol dels que heu dit vosaltres, fins i tot molts jocs tradicionals com el que has dit del parxís, i el que li diem els jocs durs o de cul dur, que són aquests jocs que els poses sobre la taula, que duren 5 hores, o que estàs jugant un mes sencer amb aquestes partides, que després les guardes amb unes baldes especials per tornar-hi a la següent sessió. Aleshores, sí que podem fer una distinció entre el que és el joc modern. El joc modern neix una miqueta amb aquests top 10 que heu dit, que són el Catan i el Carcassonne, però a partir d'aquí comença a créixer una indústria que quan ve la pandèmia creix com una bombolla espectacular, i és on ens trobem ara, amb una aportació en el circuit de jocs de més de 6.000 jocs anuals i una oferta absolutament bestial amb tot tipus de perfils. Jocs familiars, jocs infantils, jocs ràpids, aquests que els diem de relleno o fillers,

0: cert rol de col·leccionista bibliotecari, que és aquest que es compra un joc de 150 euros i el porta com si fos un incunable i aleshores tots fent cua per jugar-lo, però jo suposo que és com tota associació, no? Vens, dius que t'agrada, que tens ganes, clar, venen les preguntes de rigor una mica sistemàtiques, no? A què has jugat, què t'agradaria jugar, quanta estona vols estar jugant, perquè tot és un marc en el que et perfila aquest joc, que d'alguna manera és el que t'atrau i el que s'acosta. És com anar a una biblioteca. Ara, per sort, moltes biblioteques han posat una ludoteca en marxa i això és una expansió de la cultura. Nosaltres sempre diem el joc és cultura i que digui el contrari, que vingui i ens ho digui nosaltres. Quan vas a una biblioteca, la persona de la biblioteca, hi ha moltes persones molt formades i ja et diuen què vols jugar, per la tarda del dissabte amb la família, amb els amics, és un jugar post-sopar d'adults, és un jugar per aprendre matemàtiques o anem a llegir. Pues a partir d'aquí surt aquest menú i l'oferta ara és espectacular.
1: Clar, perquè a nivell d'organitzar-vos de tota la comarca, com ho feu? Perquè, clar, Moianès, carreteres amb revolts, pobles petits, d'on ve la gent que juga amb vosaltres?
0: Estem molt contents de tots els revolts. A veure, pensa també en l'èpic de moltes persones. Nosaltres al club obrim per adults els dimarts a les 8 de la nit, els divendres, vora les 8 de la nit. El divendres sí que és un dia on els membres del club o les persones que tenen clau poden obrir una miqueta sota demanda i alguns caps de setmana. Aleshores, no hi ha una equació més enllà que anar diguéssim, fent aquesta, portant la paraula del joc i la gent es va agregant. És com una espècie de tu enroles una persona a jugar i molt probablement en vinguin dues. I així com amb una equació una mica no lineal, que li diria, que és que si t'encaixa el temps, si t'encaixa el tipus de joc i t'encaixa la forma, segur que hi haurà moltes persones que han passat per les taules de Caldaus a jugar. L'altra cosa és el que li diem, que us he dit abans, els culdos, aquests que venen tots els dimarts o que venen tots els divendres o que enganxen. Ja em sembla que és el segon diumenge de cada mes que fem una sessió de ludoteca oberta al casal de Caldau, de Calders, i aquí venen famílies a jugar tot tipus de coses. Però no hi ha una equació que diu com és que els enrolem així. Tenim una xarxa, evidentment, tenim Instagram, tenim X, tenim la web de Caldaus, tenim la xapa lúdica, evidentment, que és el programa de ràdio que fem a Ràdio Mollà, però que, evidentment, apareix a YouTube com a podcast, apareix a iVoox o apareix a Spotify. Però més enllà d'això és les ganes de jugar. Després que ens demanen que obrim coses. Per exemple, nosaltres fem una partida l'11 de setembre a un joc que es diu Victus, que evidentment és la defensa de Barcelona dels atacs borbònics, que després ens han demanat que la repliquem a un festival que es diu Chronomaster al Museu d'Història de Catalunya. Aleshores, clar, portem la paraula de Caldaus als llocs on anem, no?
1: Doncs et volia preguntar pel festival que organitzeu vosaltres, que és aquest de Caldés Jugó, que tinc entès que és aquest cap de setmana. Com surt la idea de fer una trobada d'aquesta envergadura, diguéssim, a un poble com Caldés?
0: És una idea que va sortint com una estalactita. O sigui, nosaltres, crec que va ser l'any després o dos anys després de començar de fundar el club, es va començar a muntar aquesta llavor del festival. No? El 2020 és quan el fem ja més seriós. I puc dir que és el 2020 perquè tenim tots els pòsters en el club, però tinc molt clar que és 20, 21, 22 fins al 26. No? Aleshores, neix molt poquet a poquet i neix des d'un club molt petit. És un club que les persones que organitzem el festival, si no agaféssim a gent que ve del CAE, a gent que ve a CAE Manresa, que ve de la central de Sallent, que ve d'Osona Juga, de Vic, nosaltres no seríem capaços de muntar. Després, un munt d'altres voluntaris que decideixen muntar, que porten els seus jocs, porten prototipus. Aquest any tenim maridatges entre jocs, cap, vi i formatges. O sigui,
2: un planasso.
0: És una cosa que es va muntant
2: És un planasso, això que ens proposes, David?
0: Dissabte.
2: Moltíssimes gràcies. Doncs en prenem nota. Dissabte, ja sabeu, si us agraden els jocs de taula, és una cita...

0: Bona tarda, Anna. Soc la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló. Escolta, que no hem fet encara un dels esdeveniments més icònics d'aquí del municipi, que és la caiguda del campanar. Així que què et sembla si te'l porto demà, amb diferents veus i abordant una miqueta, no?, tota la qüestió? Perquè, a més, fa 10 anys ja, enguany, que va passar. I crec que quan vau cobrir la qüestió des de la xarxa, tu vas fer algo, no? Tu estaves allà a cobrir el tema, si no m'equivoco. Així que encara t'agradarà més, no?, la qüestió. Bé, doncs us porto demà el tema.
1: La xarxa de comunicació local. Yeah, yeah.
2: La nova comunitat energètica de Premià de Mar a un pas.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: Aquest ple municipal d'octubre hauria de servir per segellar l'últim tràmit administratiu previ a la creació d'aquesta nova comunitat energètica pública. En el marc de l'aprovació de les noves ordenances fiscals, s'hi durà també a aprovació el preu públic, que servirà perquè els premianencs que ho desitgin puguin participar d'aquesta nova comunitat i obtenir una porció del subministrament elèctric que genera el parc fotovoltaic municipal. Recordem que aquesta futura comunitat es basa en una experiència prèvia d'una petita comunitat que va començar a funcionar el mes de febrer passat. Es va conformar amb un petit grup de 23 famílies vulnerables. Situació insòlita al casal d'avis de Can Manent, on demà passat dissabte se celebren eleccions per nomenar una nova junta de l'entitat. Aquesta setmana l'alcalde, Rafa Navarro, ha enviat als usuaris del centre un vídeo per WhatsApp convocant-los a una reunió informativa demà divendres, a la tarda, alertant-los que si resultés escollida una de les candidatures, l'Ajuntament no els autoritzarà a gestionar ni l'entitat ni el local, que és de titularitat municipal. En declaracions de Premià Mèdia, Navarro assegura que l'Ajuntament dona tota la llibertat a l'entitat d'escollir la seva junta i nega que aquesta acció sigui una ingerència, però també afirma que el consistori ha de vetllar perquè un equipament municipal es gestioni amb la màxima netedat. L'entitat Comerç Premià convida avui els comerços i negocis premianencs, així com els representants polítics i altres entitats, a l'acte d'inauguració del seu nou local al carrer de l'Eixample 80, l'equipament on abans hi havia Ràdio Premià de Mar, que ara servirà a aquesta associació. L'acte es fa a partir de les 8 del vespre. Aquest setembre s'ha constituït el nou Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, un nou entramat de 6 hospitals i institucions de referència catalans en l'àmbit oncològic que a partir d'ara actuaran de referent internacional en matèria d'assistència, investigació, docència i innovació. Entre ells hi ha l'Hospital Universitari de Mataró. Neix amb la voluntat d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència. En cultura, Gent pel País presenta aquesta tarda el llibre Els de Barcelona, de l'autor alemany Hans-Erik Kaminski. La presentació anirà a càrrec d'Aurora Madaula, doctora en Història, que introduirà la versió catalana del llibre i contextualitzarà els fets. La presentació es farà a 2:45 de la tarda al Centre Cívic. I en esports, nova golejada del Premià de Futbol Femení que s'enduia el derbi manesmenc contra el Masnou per 0-4. L'equip ha engegat la Lliga amb solvència, amb 11 gols en 2 partits. El proper cap de setmana visitaran el Castellterçol.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge avui a Lluís Companys a l'aniversari del seu afusellament. El president Salvador Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries en directe en aquest acte d'ofrena.
6: Afrontar futur amb responsabilitat i amb esperança. Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa, per tant, amb més Europa i no amb menys Europa, com també alguns propugnen, no?
5: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la Llei de Nets, que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral, poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que suposa una gran quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del 29 de novembre. N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera.
4: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que he cumplido la ley.
5: I un jutjat de Madrid ha acordat investigar l'incident que va protagonitzar la diputada del PP, Ana Vázquez, el passat 23 de setembre en exhibir un esprai de gas pebre al Congrés. L'episodi va derivar en l'atenció de 12 persones per part dels serveis mèdics. Ara el jutge ha incoat diligències prèvies per una suposada comissió d'un delicte i demana als denunciants durant els pròxims dies que portin justificants a les intervencions mèdiques per acreditar com els va afectar l'incident. I confirmat, un nou cas de senglar positiu de pesta porcina africana a Molins de Rei, l'únic cas detectat aquesta setmana. S'han analitzat 201 mostres, de les quals una ha donat positiu des del primer cas, el 28 de novembre de 2025. En total, recordem, ja hi ha 410 positius.
3: Notícies en xarxa.
7: Estàs escoltant?
8: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
9: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
8: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
10: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, Reguem.
11: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

0: Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui dediquem tot el programa a David Byrne, aquest personatge genial que des de Talking Heads en endavant doncs ens ha fet somiar, ens ha fet jugar. De fet, és un personatge entre genial i juganer. David Byrne, que aquest estiu, bueno, de fet, el 2025 va publicar un disc, Who is the Sky, i que aquest mateix estiu del 26, doncs ho està petant allà on actua, a tots els festivals. Sense anar més lluny, per exemple, el Cruïlla a Barcelona, amb una actuació aplaudida per tothom, i, per exemple, per la crítica, ho anirem a buscar més endavant. Hem sentit aquest retrat de la humanitat, Like Humans Do, que de fet és una constant en les seves cançons, ja en els Talking Heads, aquesta fer-nos reflexionar sobre la nostra pròpia idiosincràsia en aquesta societat actual. El darrer single de David Byrne, Everybody Loves.
1: One, two, one, two, three, and...

David Byrne, l'any 2025, aquest darrer disc, Who is the Sky, el que motiva aquesta gira que aquest estiu del 26 l'està fent anar arreu. I triomfar allà on va, amb un concepte realment especial, després buscarem i tornarem a parlar d'això. En aquest moment, nosaltres, quan pensàvem què fem amb un programa sobre David Byrne, és perquè ens agrada Talking Heads, evidentment, i no poc, però també perquè Talking Heads té molt de músiques del món, té un interès molt important en, en les músiques ètniques, en els ritmes tradicionals africans i també llatinoamericans. Talking Heads, en el seu disc de l'any 79, Fear of Music, i aquí amb la col·laboració de David Byrne amb Brian Eno, amb qui compartien creativitat, conceptes, moltes coses, i aquest interès per les músiques ètniques. Ai, Zimbra, Talking Heads, l'any 79.

Fear of Music, un disc de l'any 79 que realment és una cosa molt especial en aquells anys, en aquella new wave que venia doncs en paral·lel al punk i que Talking Heads eren un dels grups doncs, que, això, que es va convertir en la bandera d'aquesta new wave més creativa i en aquest cas doncs, amb una mirada molt ètnica. Ai Thimbra, Brian Eno acompanyant o produint i coescrivint amb David Byrne aquest tema i altres del disc Fear of Music. Però, 10 anys després, un altre disc va ser l'últim de Talking Heads, doncs tornarem a trobar aquests ritmes ètnics com han anat apareixent al llarg de tota la discografia, però també de la mà d'una altra aparició de Brian Eno amb David Byrne, Nothing But Flowers.

0: Talking Heads i David Byrne, el darrer disc de l'any 88. Es deia Naked, despullat, i sortia un ximpancé a la portada. Talking Heads, no cal justificar la connexió d'aquest grup amb les músiques del món i de David Byrne, havent escoltat aquests temes, però de fet el que ho acaba de demostrar és el disc de l'any 80, Remain in Light, i sobretot que l'any 2018, uns quants anys després, una cantant d'èxit, molt èxit, com Angelique Kidjo, des de Benin, doncs volgués fer no una versió d'un tema, sinó tot el disc, de dalt a baix.
1: Congo, Congo, Congo,
2: Dozo Mia, oh, Dozo Mia,
1: Congo.

Angelique Kidjo fent un homenatge al disc Remain in Light. De versions de Talking Heads n'hi ha moltes, moltes, però un altre cantant de capçalera per aquest programa que incorpora un tema de Talking Heads al seu repertori en directe i que ho fa regularment des de fa anys és la gran Mavis Staples, amb un tema del que seria un disc també que tindria un grandíssim èxit, Speaking in Tongues de Talking Heads, Slippery People, la gran Mavis Staples.

Loco de amor por ti, David Byrne i Celia Cruz, la seva admirada Celia Cruz, l'any 88, quan el mateix David Byrne dona per acabats els Talking Heads, doncs ell ja està preparant aquest disc, Rei Momo. El mateix any, 1988, és quan David Byrne crea el seu propi segell, Luaka Bop, amb el qual doncs publicarà alguns dels discos d'artistes, sobretot d'Amèrica Llatina, el Brasil, ell li agrada molt el tropicalisme al Brasil, però també del reste d'Amèrica Llatina i també de l'Àfrica, i que doncs es converteix en un segell de referència, això, en el que fa a l'extensió de les músiques del món, això, arreu. Una de les artistes doncs que hem sentit aquí al programa és la cantant peruana Susana Baca, amb el seu disc Afro Diaspora. Va ser Luaka Bop qui li va publicar doncs la major part dels discos que d'ençà de llavors, de l'any 80. Afrodiàspora, Susana Baca i Calle 13, amb aquesta Plena i Bomba.

Luaka Bob publicaria molts altres discos de la cantant peruana Susana Baca. Però també dins del catàleg de Luaka Bob, impulsats pel propi David Byrne, doncs hi haurien reedicions de músics del tropicalisme com Tim Maia o Os Mutantes. I als anys 90 es recuperarien aquests discos de 20 i tants anys enrere. Alhora es publicarien nous discos d'artistes brasilers com Tom Zé o, per exemple, el fill de Caetano, Moreno Veloso. També mira cap a moltes altres bandes, com poden ser nous grups d'aquells anys 90 com King Chango o Zap Mama o, això, reedicions, com hem dit abans, però de músics nigerians com William Oniabor. De fet, són molts. És un catàleg interessant, el de Luaka Bob, i nosaltres anem a buscar d'aquell segon disc que Moreno Veloso doncs publicava, ara sí, amb Luaka Bob, doncs aquest tema. El disc es deia Cosa Boa, un passo a frente, Moreno Veloso.

El gust de David Byrne per les músiques del Brasil en aquest segon disc de Moreno Veloso que ell, doncs, això publicava en el seu segell Luaca Bop. I, de fet, doncs, ara que se'ns va acabant el temps del programa, tornem a Talking Heads. Tornem a Talking Heads i aquella faceta de David Byrne que li fa escriure cançons que ens fan reflexionar. Reflexió existencial sobre com vivim, quina és a la nostra vida. I en aquest cas, tornem a aquell disc que hem dit, un disc especial, Remain in Light, i en el qual, doncs, ell es pregunta I am right, I am wrong, com he arribat fins aquí? És una crítica al consumisme, a la rutina, al desconcert, de la maduresa, als projectes com tenir casa, diner, família, etc, etc. És un David Byrne que ens fa reflexionar. Once in a lifetime.

Once in a Lifetime, del disc Remain in Light. De fet, doncs David Byrne és un d'aquells personatges de la història del rock ben viu i, com estàvem dient, actuant en directe aquest mateix estiu, però és això, és un dels personatges que, diguem-ne, que també participa d'aquella idea o diguem-ne, que ajuda a que aquella idea de que cal estar una mica sonat per ser tan creatiu. I alhora, doncs això, és una espècie de mite de l'artista posseït per alguna cosa que, de fet, trastornat. I ell deia, doncs, que realment espero que no faci falta estar boig per ser creatiu. Potser hi hagi algun tipus de trastorn que posi la piloteta en joc, però m'inclino a pensar que pots controlar els teus dimonis i seguir sent creatiu. Això diu David Byrne, que de fet doncs, ha escrit llibres, ha participat en bandes sonores, en teatre, i que té un concepte de l'espectacle molt i molt especial, que ell mateix explica doncs, que ve d'experiències adolescents, com veure James Brown en directe o altres, i que, per exemple, en aquest últim festival Cruïlla, i sobretot en aquesta última gira del disc Who is the Sky, doncs està tornant a posar en marxa un escenari completament buit amb una dotzena de músics que porten a coll els seus propis instruments i, doncs, això és capaç de fer un show que, com diu el periodista Lluís Hidalgo, doncs és possible un show que aboqui simultàniament una disciplina marcial i alhora un ambient de guarderia, d'escola. Doncs bé, sembla que David Byrne és dels pocs que és capaç d'aconseguir-ho. I ho fa jugant, jugant amb la creativitat. I David Byrne, doncs, ens ho va demostrar també en un dels millors films musicals gravats, que és el de Jonathan Demme i aquell Stop Making Sense. Per acabar el programa, el gran èxit de Talking Heads i de David Byrne, Burning Down the House. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Junta Electoral Central ha acordat incoar un expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pel contingut de la roda de premsa del passat 6 d'octubre, l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. La GEC ha estimat parcialment la denúncia del PP que acusa Sánchez d'haver vulnerat el deure de neutralitat política que han de respectar els poders públics durant els períodes electorals. El PP havia apuntat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició, fer balanç al seu mandat i dirigir missatges de contingut electoralista. A banda, la GEC ha avalat, això sí, que el govern aprovi els decrets llei en aquest període i els convalidi la Diputació Permanent. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat s'assumirà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat ha assegurat que la lluita per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i s'assumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Marta Torres és una de les seves membres.
2: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
1: Per cert, que l'estació de Portbou ha estat desallotjada preventivament avui al migdia per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. Ha estat poc abans de les 12 quan els bombers han estat alertats per una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions. Un cop a l'indret, els efectius del cos han detectat un vessament d'aigua en una junta de la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió i la presència de fum en una de les dependències. Els bombers han tallat el subministrament d'aigua i d'electricitat a la zona afectada i han donat la incidència per tancar a l'espera de les reparacions necessàries. I parlem de l'Ajuntament d'Olot, que doblarà la inversió en asfaltatge aquest 2026 i destinarà gairebé 500.000 euros. S'actuarà en 18 carrers i artèries viàries de la ciutat que sumen més de 9.200 metres quadrats de calçada. Les obres de reasfaltatge comencen dilluns vinent i es preveuen fer en 3 mesos. L'Ajuntament també inverteix més de 430.000 euros per reforçar la recollida de deixalles i la neteja viària, incorporant 6 millores en el contracte actual. I el Museu de Morera de Lleida inaugura avui dijous una exposició dedicada al Club 49 que aplega en un sol espai prop de 300 objectes que documenten i apropen al públic l'estesa activitat artística que aquesta agrupació de petits burgesos catalans va portar entre 1949 i 1970, entre ells de Joan Miró, Joan Brossa o Antoni Tàpies.
0: La nova comunitat energètica de Premià de Mar a un pas.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Aquest ple municipal d'octubre hauria de servir per segellar l'últim tràmit administratiu previ a la creació d'aquesta nova comunitat energètica pública. En el marc de l'aprovació de les noves ordenances fiscals, s'hi durà també a aprovació el preu públic, que servirà perquè els premianencs que ho desitgin puguin participar d'aquesta nova comunitat i obtenir una porció del subministrament elèctric que genera el parc fotovoltaic municipal. Recordem que aquesta futura comunitat es basa en una experiència prèvia d'una petita comunitat que va començar a funcionar el mes de febrer passat. Es va conformar amb un petit grup de 23 famílies vulnerables. Situació insòlita al casal d'avis de Can Manent, on demà passat dissabte se celebren eleccions per nomenar una nova junta de l'entitat. Aquesta setmana, l'alcalde, Rafa Navarro, ha enviat als usuaris del centre un vídeo per WhatsApp convocant-los a una reunió informativa demà divendres a la tarda, alertant-los que si resultés escollida una de les candidatures, l'Ajuntament no els autoritzarà a gestionar ni l'entitat ni el local, que és de titularitat municipal. En declaracions de Premià Mèdia, Navarro assegura que l'Ajuntament dona tota la llibertat a l'entitat d'escollir la seva junta i nega que aquesta acció sigui una ingerència, però també afirma que el consistori ha de vetllar perquè un equipament municipal es gestioni amb la màxima netedat. L'entitat Comerç Premià convida avui els comerços i negocis premianencs, així com els representants polítics i altres entitats, a l'acte d'inauguració del seu nou local al carrer de l'Eixample 80, l'equipament on abans hi havia Ràdio Premià de Mar, que ara servirà a aquesta associació. L'acte es fa a partir de les 8 del vespre. Aquest setembre s'ha constituït el nou Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, un nou entramat de 6 hospitals i institucions de referència catalans en l'àmbit oncològic que a partir d'ara actuaran de referent internacional en matèria d'assistència, investigació, docència i innovació. Entre ells hi ha l'Hospital Universitari de Mataró. Neix amb la voluntat d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència. En cultura, Gent pel País presenta aquesta tarda el llibre Els de Barcelona, de l'autor alemany Hans-Erik Kaminski. La presentació anirà a càrrec d'Aurora Madaula, doctora en Història, que introduirà la versió catalana del llibre i contextualitzarà els fets. La presentació es farà a 2:45 de la tarda al Centre Cívic. I en esports, nova golejada del Premià de Futbol Femení que s'enduia el derbi maresmenc contra el Masnou per 0-4. L'equip ha engegat la Lliga amb solvència amb 11 gols en 2 partits. El proper cap de setmana visitaran el Castellterçol.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.

0: Estrenem Qui estem aprenent a ser, un nou podcast creat per parlar dels joves i de tot allò que els passa mentre intenten descobrir qui són i qui volen arribar a ser. Aquest és el primer capítol d'un espai on volem parlar sense filtres de les coses que ens preocupen, ens generen dubtes o que simplement formen part d'aquesta etapa de la vida. I per començar aquest primer episodi ens acompanya l'Helena Martín, educadora social i terapeuta, amb qui posarem sobre la taula diversos temes molt presents entre els joves. Helena, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Tu mateixa, amb qui estem avui?
1: Mira, doncs estem amb la Lola, estem amb el Simon i els hi vull agrair que s'hagin prestat a participar d'aquesta conversa i crec que ens donaran molta informació i moltes ganes de començar aquesta conversa.
0: Doncs va, tenim moltes preguntes sobre la taula, si vols començar a disparar.
1: Vinga, som-hi.
2: Què està passant amb els adolescents i la manera com entenen les relacions, el gènere i la sexualitat?
1: Doncs, a veure, volíem parlar de com imagineu com us arriba el fet de ser noi, de ser noia, què trobeu que hi ha al voltant, no?, d'aquesta construcció social. I la primera pregunta seria aquesta, justament, no?, si penseu que en ser noi, ser noia, avui s'esperen coses diferents d'un i d'altres.
3: Bueno, doncs, suposo que comparant amb el passat, sí que ara les noies tenim una mica menys de pressió comparat amb fa uns anys. Òbviament, segueix a venir aquesta pressió social per ser d'una manera o ser d'una altra, però... Bueno.
1: Vale, diries que hi ha menys pressió cap a les noies.
3: Depèn molt de com t'ho miris. Si ho mirem en el tema laboral, suposo que és una pressió diferent. No et diria menys o més, però és diferent. Abans esperava que les noies ens quedéssim a casa o que treballéssim de certs ambients, doncs, més així com de cuidar la gent. Ara ja tenim més llibertat per escollir això, però sí que la pressió física, de com hem de ser físicament, de doncs, com hem d'actuar, com hem de vestir, com ha de ser el nostre cos, sí que va augmentant una mica, en la meva opinió, sobretot pel tema de les xarxes socials i per com estan els canons de bellesa ara mateix.
1: Vale, interessant. Sembla que la pressió per les noies pot haver canviat, no? I ara també s'enfoca més en la qüestió estètica. Simon, pels nois, què diries? S'espera alguna cosa específic pel fet de ser noi?
4: Jo diria que a lo millor abans sí que hi havia com un estereotip de que els homes doncs, havien d'anar a la guerra, havien de lluitar, com que havien de fer les coses que les més dures, per així dir-ho, però en canvi avui en dia doncs, com que no hi ha aquesta pressió, pots fer el que vulguis i ets lliure.
2: Un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, realitzat amb adolescents de quart d'ESO de la província de Barcelona, mostra una distància cada vegada més evident entre nois i noies en les seves percepcions sobre el feminisme i la igualtat.
1: Vale, diries que els nois sents que tenen menys pressió?
4: Sí, no hi ha cap pressió, però que a lo millor no acaba de ser completament acceptat, per exemple, que un noi... vulgui, per exemple, que li agradin unes coses que es diria de noies, però que no hi ha cap problema.
1: Aquest és un fet interessant, no? Les coses de nois, les coses de noies, i com en lo masculí, això és una de les qüestions que volem anar veient en aquests capítols, com en lo masculí tot el que s'aproxima a lo femení està molt vetat, és el que deia el Simon, no? No es veu massa bé que un home s'acosti a coses que se senten que poden ser femenines, no? Si penseu en els vostres pares, en les vostres mares, hi hauria alguna cosa concreta que us han explicat? Doncs mira, quan érem joves, això era així, a les noies ens feien fer això, o als nois allò altre. Què és el que més us sobta d'això que us arriba?
4: Doncs a mi la meva mare em va explicar que ella, la seva mare, o sigui, la meva àvia, mai havia treballat. Sempre ha estat a casa cuidant el seu pare, els seus germans, ella no ha treballat mai. I que com el seu pare era el que portava el sou a casa i el que sempre treballava. Com la seva mare no ha treballat i sempre ha estat a casa cuidant.
1: Treballava només a casa i mai ha tingut aquesta independència econòmica, no?
4: Sí.
3: Bueno, en el meu cas, sempre, pues, he viscut sempre al voltant d'una família que doncs, les dones sempre han sigut bastant emprenedores, La meva besàvia, de fet, va ser una de les primeres dones en acabar la carrera i treure's el carnet de cotxe. Té 3 carreres, diria, la meva besàvia. Oh. Així que, bueno, ella sí que va tenir l'oportunitat d'estudiar, de treballar. Té la seva pròpia farmàcia, que ara és de ma mare. I, bueno, la meva àvia també sempre ha treballat, sempre segueix treballant, de fet. No s'ha jubilat encara, perquè no vol fer-ho, de fet. Podria, però no vol. Així que en aquest sentit...
1: Diries que era una dona excepcional per la seva època? T'ha arribat això?
3: Sí. Sempre s'ha vist a la dona com que està de cada casa, que no poden estudiar, que no poden conduir, que bàsicament que no són independents. I per la seva època era com algo molt sorprenent que una dona doncs volgués estudiar i tingués aquesta com emoció per aprendre, aquesta independència i, bueno, en tots aquests temes, doncs sempre ha sigut una mica destacada.
1: I la seva família ho va acollir bé? Va ser algun problema en algun moment o no ho saps?
3: No estic del tot segura. Sé que la mare de la meva besàvia també era treballadora, treballava moltíssim, sempre ha treballat, o sigui que sempre he viscut una família bastant equilibrada en aquest sentit, així que no et sabria dir.
1: Molt bé. Una saga de dones treballadores i emprenedores, que això no... És veritat que no és del tot habitual, no?
2: Mentre moltes noies expliquen preocupacions amb la pressió estètica i sexual, l'assetjament o la violència, entre una part dels nois apareixen discursos que qüestionen el feminisme actual o consideren que la igualtat ja està assolida.
1: Si us sembla, per fer també aquesta part una mica més tipus joc, diríem, potser, jo havia pensat llançar-vos algunes frases que crec que en algun moment han circulat i que tinc dubtes de si encara circulen o no, tot i que algunes coses ja les heu anat apuntant. I vosaltres doncs haureu de dir si és veritat, mentida, i si creieu que això continua vigent o que forma part del passat, sí? Vinga, doncs comencem. Els nois han de ser forts.
4: Jo crec que això com sí que es diu, però no hi ha aquesta obligació. No hi ha ningú com que si no estàs fort no et diran res. No hi ha cap problema, però sí que hi ha gent que ho segueix dient avui en dia.
1: Continua vigent avui en dia.
4: Sí.
1: Una cosa a dir, Lola?
3: Bueno, sí que és cert que sempre s'ha vist que un home que, no sé físicament, però que un home que emocionalment doncs és més sensible o que pues, tendeix a ser més emocional, que plora en públic o que expressa més les seves emocions, pues, es sol veure com algo estrany o com algo més aliè, per exemple. O sigui, jo que sé, tinc algun amic al que han acusat de gay com si fos alguna cosa dolenta pel simple fet d'expressar les seves emocions.
1: Vale. Com dèiem abans, no, aquesta cosa que s'apropa a lo femení sí. I, per tant, es jutja d'alguna manera, no? Doncs crec que m'heu respost a la següent que et venia a dir això, no? Els nois no parlen tant de les seves emocions. Voleu aportar alguna cosa més sobre aquesta afirmació?
4: Sí que, o sigui, és veritat, però no es compleix en tothom. Per exemple, jo amb els meus amics sí que parlem de coses que ens preocupen, de problemes que tenim, sense cap tipus de problema i sense sentir-nos vulnerables o sentir-nos malament. Simplement ens estem expressant.
3: Sí, però això també és poc comú. O sigui, en aquest sentit tens sort de poder expressar com et sents, perquè molts cops en grups d'amics on només són homes i es consideren així com molt machos, no parlen de les seves emocions perquè senten que és algo femení o senten que és algo que els fa semblar dèbils.
1: Vale, molt interessant, no? Perquè això lligava amb el que deia el Simon abans i aquesta... Potser comencen a haver-hi grups, com els que deia que... No? El grup del Simon, com els que deia, que comencen a poder relacionar-se i mostrar-se d'una altra manera i això ens dona una mica de llum i d'esperança, no? Que també és el que estem buscant. La següent afirmació, també la Lola una mica la introduïa abans, bueno, una mica bastant, perquè era aquesta de si les noies senten més pressió estètica o senten la imposició de tenir un determinat cos. Com ho veieu, això?
3: Sí que és així. O sigui, també passa amb els homes, ara que si no estàs fort o que si ets molt prim o molt grassonet tampoc està gaire ben vist, però sempre està molt més present en les dones, en... hem de tenir uns pits grans, un cul gran, hem d'estar primes, hem de tenir una cintura fina, hem de ser altes però no molt altes, però tampoc podem ser molt baixetes, no sé, com sempre hi ha hagut aquesta pressió social a ser d'una manera, a tenir el cos d'una manera i, bueno, ha acabat afectant a totes les dones, en realitat, per molt que moltes diguin que no, els afecta també.
1: Mm-hmm. Simon, creus que això que diu la Lola és veritat? Creus que els homes, també els nois, esteu rebent més pressió? Veieu aquesta pressió en les dones? Com és això?
4: Sí, jo crec que aquesta pressió en les dones que està, i sobretot amb les xarxes socials, sobretot la gent pujant fotos falses, perquè al final tot està editat, tot tu puges perquè la gent ho vegi, perquè et vegin bé, aunque realment no estiguis bé. Llavors, al final, com que això implica i fa pressió, i en els homes jo crec que acaba passant el mateix.
1: També acaba arribant això.
4: Sí, sobretot com gent que potser... és que no sé com dir-ho. Que el gimnàs fa una cosa i llavors com que demostra que és fort, però en veritat com que no ho pot fer. Com que acaba editant o acaba de... no mostra la veritat.
1: Uh-huh. Amb aquesta vinculació d'home, força, no?
4: Sí.
1: I un determinat cos que mostra que tens aquella força, no? Que ets posseïdor d'aquesta força, no?
4: Sí.
2: I les xarxes socials tenen molt a veure amb aquest context. No tots els adolescents reben els mateixos continguts. Els algoritmes poden acabar oferint mons molt diferents a nois i noies.
1: Molt bé, doncs veiem que aquesta frase, aquest mite, malauradament continua vigent.
0: I de si fet, és... Helena, sobre aquesta frase que comentes a la pressió estètica, m'agradaria doncs intervenir.
1: I tant.
0: Perquè, clar, més enllà que és rotundament certa l'afirmació, a mi m'agradaria també que ens preguntéssim per què les dones i els homes tenim aquesta pressió estètica i al final és una forma de controlar les persones que estiguin entretingudes amb el seu cos, entretingudes en voler aprimar, entretingudes en voler estar més forts, en suplementar-se, amb la dieta... És una forma de control cap a les persones perquè no estiguin pendents potser d'altres coses més importants que no al final un cos... que un cos té una vida útil, podríem dir. Uh-huh. Al final tots acabarem com acabarem. Per tant, tenir un cos d'una talla o d'una altra no és el més important a la vida. No? I per tant, totes aquelles persones que senten aquesta pressió estètica, doncs convido també a que ens preguntem per què sentim aquesta pressió i aquesta responent.
1: Sí, sí, crec que és totalment interessant parlar d'això i hi ha la voluntat, no?, que podem fer un capítol específic o més d'un, perquè realment és una qüestió que té molt de pes en com ens desenvolupem i, com molt bé dius, és una de les coses que segurament ens acompanya al llarg de la vida, que a més el nostre cos va canviant i hi ha moments en què encara és més difícil acceptar els canvis, no? I és una qüestió que ens acompanya al llarg de la vida i que, com molt bé dius tu, no ens deixa ser persones lliures,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Perquè al final estem
0: pendents...
1: Estem
0: en lluita constant a cada etapa
1: total.
0: De la vida, no? Ara als 30, ara als 40, ara als 50. El cos canvia i és natural.
1: Total, i sempre abocant-nos a, que deies, un determinat consum, unes determinades dietes, uns determinats productes, no? O sigui que crec que sí, que valdrà molt la pena. Avui estem fent aquesta pluja acompanyada del Simon i la Lola de qüestions, però valdrà molt la pena, no?, aquesta oportunitat d'endinsar-nos més en cada
0: tema.
1: Programa sobre temes específics, i aquest és un important, perquè realment ens acompanya i perquè, com apunten molt bé ells, sí que sembla que està arribant d'alguna manera als homes, que també els hi està marcant com ha de ser el cos d'una manera molt més encorsetada que potser en altres moments. Així que sí, molt interessant. I anem a un tema que crec que també val molt la pena que en altre moment ens podem aturar més pausadament. Avui farem aquest primer tastet. Deia, parlant sobre relacions afectives, no? Es veuen diferents en nois i noies. Això que passava a la meva època, que deien que una noia, si tenia diverses parelles, doncs ja era jutjat d'una determinada manera, com es veu en l'actualitat?
3: Doncs, en la meva opinió, segueix bastant igual. Una noia que potser ha estat amb molts homes, se la veu com a una puta, per exemple, o sigui, hi ha aquest insult vigent aquí que cada cop que una noia està amb molts homes o es comporta de certa manera, se li insulta d'aquesta manera. Però, en canvi, si un home...
5: Té poc valor, no?
3: Sí, té poc valor una noia que ha estat amb molts homes. Però, en canvi, si un home està amb moltes noies, és un campeón, és un salvaje, un... Es veu com a algú bo. Es veu com a algú que admira, però és totalment al contrari en una dona.
1: Continua vigent aquesta diferència en la teva opinió. Simon?
4: Sí, jo crec que està igual. És el mateix si una noia ha tingut moltes relacions, doncs sí, se li veu com algú dolent. I si un home ha tingut moltes relacions, com que es veu que és un macho, que està bé, però que realment no hi ha cap problema en si has tingut moltes relacions o has tingut poques relacions. Al final, cada persona és diferent i cada persona doncs té el que vol.
2: I si parlem de sexualitat, les dades també són contundents. Una investigació dirigida per Lluís Ballester a les Illes Balears va trobar que més del 90% dels adolescents entre 13 i 18 anys havia vist pornografia i que l'edat mitjana del primer contacte se situa entre els 8 i els 12 anys.
1: Crec que és interessant veure això, no? Com el que en una banda es valora i es posa en valor, no? Si ets un home, el fet de tenir moltes relacions vol dir doncs, que ets guapo, que ets atractiu, que deus tenir alguna cosa interessant, que... i en una dona, com molt bé dèieu, perd el valor i és tot el contrari, no? I malauradament sembla que ens confirmeu que això continua vigent. Si us sembla, passem a una altra qüestió, perquè crec que també una de les coses que potser observem és que sí que comença a haver-hi alguna consciència més sobre com és ser noi, com és ser noia, també per l'altre grup. No? Que potser les noies puguin entendre més quines són aquestes pressions, aquests imperatius, aquestes, no?, que tenen els nois i que els nois puguin entendre-ho més. Creieu que això es dona? Creieu que enteneu quines són les pressions que té l'altre?
3: Jo, en la meva opinió, les dones sempre hem entès bastant bé bastant millor el tema emocional que els homes. Òbviament, no totes. Òbviament, hi ha homes que entenen millor a les dones que moltes dones que entenen millor als homes. O sigui, no importa el gènere, però sí que està més vist que una noia entengui millor com se sent la resta que un home entengui millor com se sent, per exemple, una dona. Perquè també suposo que les dones, a l'haver estat sempre sota la pressió social, són més capaces de veure qui està patint el mateix que hem patit nosaltres.
1: Vale, aquesta empatia femenina, no?, que diuen.
3: Sí.
1: Simon, com ho veus? Creieu que els nois veieu aquesta pressió estètica en les relacions, etc, que parlàvem que les dones, les noies de la vostra edat tenen?
4: Jo crec que uns quants es donen compte, uns altres no es donen compte i uns altres no es volen donar compte. Perquè la manera en la que jo vaig tindre de donar-me compte era quan al pati ens reuníem tots els amics i érem nois i noies, i llavors com que doncs, al final acabes tenint més confiança en uns i els altres, i llavors t'explicaven els seus problemes. I llavors t'explica els problemes, t'explica el que passa, i llavors com que et dones compte de tot el que passa, tots aquests estereotips, tot el que s'espera, i llavors, al final, hi ha.
1: Molt interessant això, no? Una de les cures que trobem per aquestes diferències és justament el que el Simon apuntava, i és la comunicació, no?, i la interrelació, que des de ben petit sembla que el pati, les classes, els interessos, les extraescolars s'encarrega de separar-nos i buscar-nos interessos diferents i que aquesta interrelació es perdi. No sé si vosaltres ho heu viscut, que ha sigut difícil tenir amistats, en el cas de la Lola, nois, o en el cas del Simon, noies.
3: Bueno, jo crec que, almenys al meu voltant, és... Bueno, jo tinc un grup d'amics mixta, és a dir, som nois i noies a dins del grup. Per exemple, veig a moltes noies que no tenen cap relació amb els nois, però perquè els nois del seu voltant tampoc volen tenir relació amb les noies. I penso que, bueno, no està bé, no es veu normalment que una noia sigui amiga d'un noi sense que hi hagi res més. Però penso que és una de les coses més importants de poder tenir un amic o una amiga del teu gènere contrari, pues, per poder entendre millor també l'altre punt de vista, suposo, per poder comparar, per poder parlar-ho. No sé, sempre ho he viscut així. De fet, molts dels meus amics són nois i em porto superbé amb ells i tinc moltíssima confiança i, bueno, sí.
1: Tu, Simon, també deies que tens aquesta oportunitat de tenir amigues noies.
4: Sí, jo, el meu grup també és mixta, hi ha nois i noies, però jo un problema del que veig és quan hi ha una amistat de gèneres diferents és que sempre està el de sois novios, sois novios. Llavors, com que al final, com que es creu que si hi ha una amistat noi-noia, doncs que hi ha un interès que no sigui només amistat, com que es busca una relació. Però al final, no, si tu pots tindre un amic del gènere contrari sense que hi hagi cap problema. Només busques l'amistat.
1: Sí, que sembla que no és del tot... És possible, però no és sempre fàcil, no, diríem?
4: Sí, perquè al final hi ha persones doncs, que sempre treuen aquest comentari.
3: Sí, sobretot socialment. O sigui, tu amb aquella persona pots tenir una relació de només amistat que sempre estarà el passat de torn que dirà «Oh, esteu junts, oh, quina parelleta tan mona!» I en realitat, doncs, són només amics i... No sé, fot ràbia a vegades.
1: Si us sembla, anem cap a un últim tema, que seria... Hi ha un concepte, una idea que darrerament haureu escoltat moltes vegades, això del feminisme. Com us arriba? Què enteneu vosaltres per feminisme?
3: Bueno, la definició de feminisme és la igualtat entre home i dona. No, això no s'escolta normalment perquè molta gent es pensa que el feminisme busca que les dones siguin superiors i no és així. El feminisme busca que els homes i les dones siguem iguals, tinguem la mateixa igualtat d'oportunitats, igualtat pues, en general, no? I hi ha molts homes que tenen per feminisme les dones que busquen ser superiors, que deixar els homes en un pla inferior, pues, i no és així. Una dona que és feminista no és una dona que vol ser superior a un home, és una dona que vol tenir la mateixa oportunitat davant el món que un home.
1: Simon, això que diu la Lola, tu creus que en el teu entorn, si més no, sents que hi ha nois que pensen que el feminisme els hi va en contra?
4: Malauradament, sí. Jo he escoltat algun altre noi dient que el feminisme que busca la superioritat de les dones, que les dones volen ser superiors, però el feminisme busca la igualtat. Igualtat de condicions, igualtat de gènere, igualtat de tot. Que, perquè al final no hi ha un gènere superior o un gènere inferior. Al final tots som éssers humans, som iguals.
3: Sí, jo penso que tots els homes haurien de ser feministes perquè igual que les dones recolzem els èxits dels homes, els homes haurien de recolzar els èxits de les dones per igual.
1: Molt bé. Crec que ens han donat una lliçó al Simon i la Lola sobre aquestes qüestions.
2: I això ens porta a una pregunta incòmoda. Qui està ajudant els adolescents a interpretar-ho tot? La família? L'escola? Els amics? Les xarxes?
1: I sí que us diria, potser per acabar, si hi ha una frase, una demanda, una reivindicació que voldríeu potser dir... què us agradaria que canviés o que fos diferent? Una de les diverses coses que heu parlat, escolliríeu alguna?
3: Bueno, sobretot el tema aquest de... Bueno, hi ha dos, de fet. Hi ha el de la pressió estètica i el del feminisme. Pues que és igual quin cos tinguis, que pues, hauries de poder-lo gaudir per igual sense estar patint pel que dirà la gent o per l'opinió dels altres. I pues, també el feminisme, que les dones hauríem de tenir la mateixa oportunitat que els homes i això no és així a molts països encara. Per molt que potser aquí Catalunya, Espanya, estic que ho sigui... Hi ha molts països que no estan tan lluny nostre que no és així encara.
1: Simon?
4: Sí, jo penso el mateix que la Lola i també vull afegir que no hi hagi això, aquest comentari de quan hi ha una relació d'amistat entre noi i noia, que no hi hagi comentari de sois novios, a lo millor només són amics i ja està, que no hi hagi com aquesta crítica social.
1: Doncs amb aquest crit a la llibertat, no? Si us sembla, acabem aquesta conversa. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
5: Exacte, ens retrobem al següent capítol, al següent episodi. I doncs bé, també gràcies a Helena i gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, fins la propera.
1: Fins la propera.
4: Adéu.
6: Premià Mèdia, informació.
7: El ple municipal d'octubre hauria de servir per segellar l'últim tràmit administratiu previ a la creació de la nova comunitat energètica pública de Premià de Mar. En el marc de l'aprovació de les noves ordenances fiscals, si durà aprovació, el preu públic que servirà perquè els premianencs que ho desitgin puguin participar de la nova comunitat i obtenir una porció del subministrament elèctric que genera el parc fotovoltaic municipal. Ens ho explicava des de l'oficina Premià Energia el tècnic Albert Puig, que ens deia que en els últims temps s'ha estat treballant en tots els requisits jurídics que demanava el nou ENS i també que, en contra del que s'havia pensat inicialment, l'ingrés a la comunitat, que podria admetre uns 200 membres, no es farà per mitjà d'una taxa, sinó, com diem, d'un preu públic.
8: Doncs hi ha hagut una part, bàsicament, de trobar el camí jurídic legal per tal de poder-ho fer, i la finalitat és que això es tirarà endavant a través d'un preu públic, en la qual, a partir d'un preu, d'una quota anual a cada ciutadà que vulgui, podrà, entre cometes, comprar o llogar anualment una petita porció d'una instal·lació concreta d'aquí Premià ubicada en un equipament municipal. I bàsicament la dificultat que hem tingut ha sigut en aquest sentit, i la previsió és que en els propers mesos això es pugui ja com a mínim llançar la convocatòria. Però seran 200 que es podran beneficiar. Hi haurà una part destinada a habitatges en situació de vulnerabilitat i una altra al públic en general. És aquest el que va lligat al preu públic. I sí, llavors, quan llancem la convocatòria, ja informarem del procés d'adjudicació.
7: Recordem que aquesta futura comunitat es basa en una experiència prèvia d'una petita comunitat que va començar a funcionar el febrer passat i que es va conformar amb un grup de 23 famílies vulnerables seleccionades per serveis socials que des d'aleshores han pogut servir-se de subministrament de llum a preu rebaixat gràcies als excedents de les plaques solars municipals.
6: Premià Mèdia, informació.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I a aquesta hora, a la ràdio, a Premià Mèdia, parlem del nou Pla Local d'Acollida i Migracions, que estableix quines són les principals línies de treball i també les actuacions que es faran al municipi premianenc per afavorir l'acollida de persones nouvingudes. Passava pel ple municipal, s'ha aprovat per decret, i avui en volem parlar i conèixer els detalls principals amb la Nerea Santos, que és tècnica responsable de polítiques d'acollida i migracions. Nerea, benvinguda a la ràdio.
2: Hola.
1: Gràcies per dir que sí a aquesta invitació, perquè volem conèixer de què tracta aquest nou Pla Local d'Acollida i Migracions i sobretot saber en què es tradueix, no? Aterrar-ho una mica i saber en què ens beneficiem a Premià de Mar d'aquest nou pla. Així que si ens pots fer 5 cèntims, d'on és aquesta nova idea de renovar aquest pla, si és que n'hi havia o si s'ha fet de nou?
2: O sigui, aquest pla és la primera vegada que es fa. Els ajuntaments, com l'administració més propera, som els primers espais d'interacció entre la població migrada i la societat d'acollida, i per tant tenim una responsabilitat, i també respon a un fet més normatiu, no? Des de normatives més internacionals com la Declaració de Drets Humans fins a normatives més autonòmiques com la Llei d'Acollida. I com a Ajuntament, doncs això, vam apostar per recollir en un únic document totes aquelles accions que ja es portaven fent i també per establir com un camí cap a on, que és el que volíem fer com a municipi.
1: Uh-huh. Per tant, imagino que si has de començar a redactar-ne un, has de veure què cal millorar, no? Has de fer primer una diagnosi per veure què necessito, què falla i què deixo com està o què m'interessa deixar, no?
2: Totalment. O sigui, el primer que hem fet ha sigut una diagnosi. Aquesta diagnosi ha inclòs a les entitats, ha inclòs un anàlisi quantitatiu, qualitatiu del municipi. O sigui, Premià ara mateix, ja ara superem els 29.000 habitants, però som el cinquè municipi de la comarca del Maresme amb més població migrada, amb un 14% més o menys, però sí que és veritat que tenim un dels barris amb concentracions més altes, per exemple, a Santa Ana, Tió, i això fa que a la diagnosi doncs, hem hagut d'avaluar exactament els diferents punts del municipi. Les entitats han pogut dir la seva, han pogut veure, sobretot aquelles entitats que treballen en l'acollida de persones nouvingudes, quines problemàtiques hi havia, en què havíem d'incidir, i també hi ha hagut una part de treball tècnic dels diferents serveis de l'Ajuntament. I bueno, m'han anat analitzant i han sortit fortes seccions i línies a treballar.
1: De seguida les valorem. M'ha agradat i m'ha cridat l'atenció això que dius a Nerea, que les entitats van poder dir-hi la seva, no? Amb aquesta voluntat també d'escoltar d'arrel també el que pensa la societat civil i sobretot doncs, aquestes entitats que en el seu dia a dia tenen relació directa, no?
2: Sí, o sigui, ara ja portem treballant fa temps amb el que anomenem la xarxa d'acollida municipal, que són totes aquestes entitats o organitzacions o punts del municipi o persones que treballen i acompanyen a persones nouvingudes, com podria ser l'escola d'adults o altres associacions. I per mi és molt important, perquè moltes vegades, a vegades l'Ajuntament ens quedem com una mica enrere i ells estan a peu de carrer i treballen amb l'acollida, des d'una altra perspectiva que és molt necessària.
1: Així estem en contacte permanent, no? Podríem dir.
2: Totalment.
1: I ens anem actualitzant. I quines conclusions es treuen d'aquestes diagnosis? Perquè ara ens deies, Nerea, i s'ha treballat en diferents línies d'actuació, no? Què podem explicar?
2: Doncs hem vist que sí que hi ha unes dificultats a nivell burocràtic, d'accés a tràmits, de barreres lingüístiques, no? D'aprenentatge de la llengua, de dificultats amb la relació amb l'administració. Hem vist que hi ha moltes problemàtiques que són a nivell estructural, que com a país hi ha aquesta problemàtica, i per tant hem hagut de poder aterrar-les de què podíem fer com a municipi per incidir en les problemàtiques. També hem vist altres problemàtiques doncs, de col·lectius més vulnerables, com els joves de 16 a 18, o amb el tema de l'associació i la constitució d'associacions en aquest àmbit.
1: Són diferents coses. Com es resolen? Imagino que es va a poc, no? Abordant a poc a poc. Quines podem explicar o què podem explicar que sigui una realitat ara mateix?
2: Estem treballant poc a poc. Això serà un pla de 16 trimestres, diguem. Ara mateix tenim ja actiu el nou servei jurídic d'estrangeria, que és un servei gratuït on un advocat assessora a la ciutadania en matèria d'estrangeria. i d'asil i refugi. Aquest servei dona resposta al tancament que havíem tingut anteriorment del CITE, que era el servei que històricament havia prestat aquí a Premià. I d'altra banda, engeguem un nou projecte amb moltes ganes, que és el servei d'intèrprets telefònic, que és un servei que donarà cobertura a aquesta barrera idiomàtica que a vegades tenim, sobretot en població nouvinguda, des de doncs, els serveis, per exemple, el servei social, servei de primera acollida o l'OAC, podran fer ús per millorar i poder fer entendre doncs, alguna informació que és necessària per a la persona nouvinguda.
1: Que bo. Això a partir de quan?
2: A partir d'allà. Ja estem en funcionament. Sí, és una prova pilot. Estem provant com funciona. Els tècnics tenen a disposició una gran quantitat d'idiomes disponibles. Quan sorgeix la necessitat, doncs treballem conjuntament amb l'intèrpret de forma directa amb l'idioma i així podem traslladar de forma directa doncs, la necessitat que hi ha o si s'ha de traslladar una informació sobre el padró o si hem de resoldre algun dubte sobre com extreure la targeta sanitària, per exemple.
1: Que bo. És una bona millora, no? Evidentment. I també hi ha altres departaments, com bé deies ara, Nerea, que se'n beneficien, que imagino també que celebren aquesta incorporació, no?
2: Sí, era una demanda històrica, sobretot de serveis socials, perquè millora molt la qualitat del servei, perquè et pots entendre a la persona ja no només la traducció en l'idioma, sinó que la traducció va molt més enllà de la llengua, sinó que hi ha conceptes que s'han d'explicar, perquè aquí poder tenir molt interioritzat que és una instància genèrica, no? Però des d'un altre país i des d'una altra cultura, potser aquest concepte s'ha de poder explicar amb més profunditat per entendre els processos d'administració.
1: Per això fem un nou pla local, no? D'acollida i migracions, per tenir beneficis com aquests. Ens deia la Nerea que ja està actiu i en marxa, per exemple, aquests nous serveis. Hi ha més coses, també, de moment?
2: Sí, tenim el mòdul d'acollida, o sigui, el servei de primera acollida, fem unes formacions que diem els mòduls d'acollida. L'any passat ja vam estrenar el mòdul C de Societat Catalana i ara, el pròxim mes, estrenem el mòdul B de coneixements laborals, que tracta una mica d'aprendre i conèixer com funciona la cerca de feina a l'Estat, quines són les eines que hi ha a disposició i, per primer cop, el fem també en línia, a través d'un Moodle.
1: Per tant, també avancem aquí, no?
2: Moltíssim. O sigui, jo crec que desencallarà molt la llista d'espera que teníem, facilitarà també a nivell de conciliació familiar, no? Perquè la persona amb un dispositiu ja podrà accedir-hi. I jo crec que és un avenç molt gros.
1: T'ho preguntem sempre, però també per fer pedagogia per la gent que ens escolti. Per què serveix aquest mòdul B? I de la mateixa manera, per què servia el C? Perquè ara, per primera vegada, podrem fer aquest mòdul B, no?
2: Sí, jo crec que, sobretot quan la persona ve d'altres països, és important entendre com funciona aquí en alguns aspectes, per exemple, en la recerca de feina, no? Doncs quina tipologia d'empreses hi ha a l'Estat, quins són els drets, quins són els deures, com es fa un currículum, com s'afronta una entrevista, perquè el canvi cultural també pot fer que hi hagi diferències, no? I entendre-les és important. I acompanyant aquest procés jo crec que és molt important per fer a la persona molt més autònoma i que senti molt més casa aquest espai.
1: És obligatori aquest mòdul B?
2: No, no és obligatori, és opcional. Nosaltres el recomanem. Sí que és cert que aquest mòdul ajuda en l'obtenció del certificat d'acollida, que ajuda alhora en alguns processos d'estrangeria per l'obtenció d'algun permís de residència i també per acreditar pues, l'estada aquí a l'Estat.
1: Molt bé. Repassant amb la Nerea Santos, la tècnica responsable de polítiques d'acollida i migracions, aquestes novetats del nou pla local d'acollida i migracions, hi ha algunes millores més actualment o ho deixem ja de cara al futur? Perquè ens deies també, Nerea, que és allà plaç, això, no? Que anirà en 16 trimestres, que s'han de fer moltes coses.
2: Sí, hi ha una part, per exemple, de formació al personal tècnic, que això anirà molt més enllà. Ara mateix estem, per exemple, una cosa que s'està treballant, però encara no sortirà a la llum, és el tema de les guies pràctiques de tràmits o guies amb informació sobre drets bàsics en diferents idiomes, perquè creiem important que la persona, just quan s'empadrona, és a dir, quan forma ja és un ciutadà, aquí a Premià, doncs disposi de tota la informació, no? Doncs estem fent com avaluant des dels diferents serveis com transmetem aquesta informació a través del web o a través dels fulletons per fer-la molt més accessible i adaptada.
1: Per tant, també és molt transversal, no? Al final acaba afectant a moltes àrees, no? I la comunicació, bàsicament, directa, no? Amb la ciutadania o amb la gent nouvinguda.
2: Sí, és un treball de tots. L'acollida com a societat és un treball des de totes les àrees. Pot afectar des de l'àrea de joventut, perquè incidim en joves, però també afecta a l'àrea de serveis socials, afecta a l'àrea d'educació, inclús a l'àrea d'esports, perquè es poden fer altres accions en concret. És per tothom.
1: La darrera és la curiositat també de saber totes aquestes mesures, perquè al final això neix de l'Ajuntament de Premià de Mar, no? Com es redacten totes aquestes mesures i on es posa el focus de què és més important? És a dir, jeràrquicament, què deixem per d'aquí a uns mesos i què afrontem ja? Com es decideix això?
2: El que hem volgut estructurar sobretot és consolidar molt el servei ara mateix. Des de fa ja uns anys el servei és propi, és de l'Ajuntament, i el que volíem fer és estructurar-lo bé, que funcionés bé des de dins, i a partir de que funcionés ja bé des de dins, doncs poder començar a treballar cap a fora, no? O en aspectes que són més transversals. Sí que és cert que hi ha accions que aniran passant al mateix temps que passen la resta, perquè creiem important que vagin avançant contínuament totes. Però sí que el primer que prioritzarem és això, que el servei sigui sòlid, que la xarxa d'acollida sigui sòlida, i a través d'això, amb un bon equip sòlid, pues, començar a treballar en altres aspectes.
1: Premià de Mar també és referent en diferents apartats o aspectes administratius. Us emmiralleu també en altres administracions i altres models?
2: Sí, o sigui, des de la Generalitat tenim un grup de treball al Maresme amb els diferents ajuntaments, amb els que treballem conjuntament amb com enfocar des del pla comarcal del Maresme a nivell de migracions, també doncs establir una estratègia conjunta, però també tenim un espai de treball amb els diferents municipis per contrastar doncs, formes de treballar que funcionen, no? Les bones pràctiques, que diríem, i també doncs, perquè que hi hagi una coherència a nivell de comarca.
1: Molt bé. L'última, o de les últimes preguntes, Nerea, que em queda, és que, evidentment, tot això ho pensem per millorar el servei, però em falta conèixer l'altra part. Vosaltres, que també esteu en contacte directe tant amb entitats com amb persones nouvingudes, que es podran beneficiar d'aquestes millores, què hi diuen, què en pensen, què us ha arribat?
2: Bueno, el servei d'intèrprets, que és ara mateix el que està afectant més a la població, i veuen un feedback, ells el valoren molt positivament. Les vegades que ara ja l'hem començat a instaurar, la persona t'agraeix poder-se comunicar. I també, sobretot, hem vist un canvi, doncs, persones que potser ja estaven fent un acompanyament des de feia temps, que ara ens hem pogut comunicar bé i ens hem pogut entendre, és que és un canvi molt divers, o sigui, és que és treballar des d'un altre punt.
1: Molt bé, doncs avui la primera presa de contacte d'aquest nou Pla Local d'Acollida i Migracions amb la Nerea Santos.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Ja han començat les obres de construcció del nou espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan. Després que el juliol passat quedés deserta la licitació dels treballs, l'Ajuntament va adjudicar les obres per mitjà del procediment negociat i ja s'han posat a treballar amb el propòsit de que el nou espai estigui operatiu de cara al Nadal. Aquests primers treballs consisteixen bàsicament en derrocar quatre antigues parades i la zona d'obres s'ha delimitat i aïllat per tal que no destorbi a l'activitat del mercat. Malgrat el contratemps d'aquest estiu amb la contractació, el regidor responsable del mercat, Xavier Gatius, ens diu que tot plegat avança a bon ritme i calcula que el nou espai estarà llest d'aquí a 8 setmanes i que, per tant, es complirà la pretensió que funcioni per la campanya de Nadal.
2: Les obres de la zona gastronòmica i espai polivalent del Mercat de Sant Joan ja han començat i avancen segons el calendari previst, amb una durada estimada de 8 setmanes. Actualment s'estan enderrocant les 4 parades per alliberar l'espai necessari. I per tal de minimitzar l'impacte en l'activitat comercial diària, s'ha delimitat i aïllat completament la zona d'actuació de l'espai de venda al públic. L'actuació manté el planejament inicial previst, ja que finalment s'ha contractat bàsicament el mateix projecte, tot i que la primera licitació va quedar deserta i, per tant, això ha provocat un cert retard.

0: estat en el calendari inicial. Tant els serveis de promoció econòmica com els equips de contractació i serveis territorials han treballat conjuntament per tramitar la nova adjudicació amb la màxima celeritat possible, tot plegat amb l'objectiu de que tinguem doncs, el nou espai finalitzat abans de la campanya de Nadal.
1: Recordem que la nova zona gastronòmica serà una zona polivalent de degustació i estada que s'ubicarà a la cantonada del mercat que trobem quan entrem per la porta de la dreta de Jacint Verdaguer i ocuparà un total de 109 metres quadrats. El pressupost de les obres i amb el qual es va llançar la licitació era de 64.887 euros amb l'IVA inclòs.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Demà divendres es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions generals i a hores d'ara continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
2: Esquerra Republicana es reafirma en anar per separat del Front Ampli a les urnes amb la idea de no perdre les sigles. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre.
2: El cos aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
0: Vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
2: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Ana Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
0: En cultura arranca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
2: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
6: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
7: Ens semblava que un programa que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça d'handbol està disputant la quarta jornada de la Lliga de Campions.
8: Des de 6:45 de la tarda, l'equip d'Antonio Carlos Ortega està jugant a la pista del Dinamo de Bucarest. Al minut 15 de la primera meitat, el resultat és de 4-8 pels blaugranes.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Una vegada més estem parlant d'unes temperatures que no són pròpies d'un 15 d'octubre. Novament, avui hem fregat els 30 graus en alguns indrets de Ponent i també de la Vall de l'Ebre, però és que gran part de Catalunya s'ha mogut entre els 23 i els 26 o 27 graus les últimes 2-3 hores. Encara aquesta tarda l'ambient serà molt agradable i simplement amb alguns núvols que aniran esquitxant el cel, sobretot de la costa i especialment del prelitoral, també d'alguns racons de la Catalunya central. Aquests núvols han d'anar més aquesta propera nit i el divendres al matí, en forma de boira. Molta boira, de fet, a gran part de la Catalunya central, la Vall de l'Ebre, les comarques de Ponent, la Conca de Tremp i també les comarques de Girona, on més al voltant de l'Empordà, a l'Alt Pirineu, un cel més destapat, i aquestes boires que ja a partir del migdia del divendres s'acabaran desfent. Per tant, la tarda tornarà a ser més aviat plàcida, suau per les dates, esperant a un canvi de temps ja més important a partir del dissabte a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
0: I ara connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
10: Bona tarda, Maria. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Comencem repassant les incidències. Per exemple, aquest accident que ha passat ja fa estona a la Nacional 340, a la zona del Vendrell, l'accident d'un camió. La Nacional continua tallada en aquest punt, en sentit nord, en sentit Barcelona, i es fan desviaments cap a l'autopista, cap a la C32. Per tant, com et deia, tallada, alguns problemes de trànsit, aquesta Nacional 340, al Vendrell i en sentit nord. Més a prop de Barcelona tenim un accident a l'autopista del Vallès, a la C58, a tocar del nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Hi ha un carril tallat al trànsit. Ara ja hi ha cua de gairebé 4-5 quilòmetres. Entre Montcada i Reixac i aquest enllaç amb les rondes, C58, s'ha complicat el trànsit d'entrada a Barcelona com et deies, a causa d'un accident. I també tenim un accident a l'autovia A2, al tram de Collbató. Hi ha un carril tallat, en aquest cas en sentit Barcelona, retencions de quilòmetre, quilòmetre i mig. Acabem a la ciutat de Barcelona, i és que també tenim complicada la ronda litoral, sobretot en sentit Llobregat, i també és a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Ho dèiem en portada, menys de 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals del 29 de novembre. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
2: Unes tensions que han planat avui en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis.
0: Anna Ruiz.
12: El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
12: Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
3: Però som l'Esquerra Nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
12: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
13: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
12: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Tot i això, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, ha insistit al candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, perquè es materialitzi una llista conjunta de les esquerres a tot l'Estat.
2: Colau ha reconegut que aquest dimecres al vespre la direcció dels comuns va contactar amb la cúpula d'Esquerra, que diu es van negar a negociar. És per això que l'exalcaldessa anima Rufián perquè pressioni el seu partit amb la voluntat de garantir la unitat de les esquerres a les eleccions del 29 de novembre.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista, això sí, al Senat.
2: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
14: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
2: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: Encara amb el president Sánchez, la Junta Electoral Central hi ha obert un expedient sancionador per la roda de premsa a la Moncloa del 6 d'octubre, on anunciava els decrets d'habitatge.
2: L'òrgan estima parcialment la denúncia del PP, que acusava el president de vulnerar el principi de neutralitat política, ja que la roda de premsa es va efectuar l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. De fet, els populars havien al·legat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició i fer un balanç del seu mandat. Ara, la Junta Electoral Central ha demanat a Sánchez que retiri aquestes manifestacions de la pàgina web del govern espanyol.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Portginesa.
2: La troballa arriba 11 dies després que les fortes pluges que van afectar diferents punts a Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
4: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
2: La investigació apunta que el menor s'hauria espantat per la tempesta i hauria marxat de casa per por, tal com ja havia fet en dues ocasions anteriors. Els Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins haguessin desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada.
2: El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el condol i escalf a la família.
0: Ràdio Granollers, Elisenda Cuc.
15: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien, han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
16: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca, amb un únic objectiu: trobar-lo amb vida. Però, malauradament, això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
15: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
0: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga dels lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquesta mena a la capital catalana.
2: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble, situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
2: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment, s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
0: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari.
2: Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i l'encariment només estarà vigent durant 11 mesos.
0: Carina Bellvé.
17: El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
18: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
19: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que, de fet, vostès en són corresponsables.
17: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
0: Entre les reaccions de la mesura, l'Associació d'Apartaments Turístics, Apertura, ha avisat que emprendrà accions legals si el ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament al desembre aquest increment de l'IBI.
2: L'entitat veu la mesura desproporcionada i considera que l'aprovació provisional d'aquest dijous pot generar inseguretat jurídica. La seva directora general, Maria Muro, ha afirmat que és preocupant que des d'una posició de responsabilitat pública es penalitzi una activitat plenament legal i emparada, dit, en llicències de caràcter indefinit atorgades per l'Ajuntament.
0: I la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre.
2: L'entitat ha assegurat que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà.
0: Ràdio Tortosa, David Benito.
20: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
21: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
20: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La patronal PIMEC ha abordat els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant les transformacions tecnològiques i productives.
2: La trobada ha reunit quatre exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu.
0: Esther Minguell.
22: Els exconsellers d'Educació Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó han reclamat la necessitat de revisar la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació Esther Niubon, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
23: Especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial. Per això tenen sentit doncs espais com aquest, perquè permeten identificar aquests objectius que són compartits, construir consensos sobre com volem que sigui el futur de l'educació a Catalunya.
22: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
0: Ferit greu un nen en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa, al Pla d'Urgell.
2: El nen d'uns 2 o 3 anys ha resultat ferit greu. Els fets han succeït cap a les 5 de la tarda i el sembla evacuat al camp de futbol del municipi on un helicòpter l'esperava per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.
0: Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
2: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals.
0: Encara en territori, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí.
2: L'entesa evita el tancament definitiu de l'espai, que ara podrà estar operatiu de juny a desembre, mentre que la resta de l'any estarà tancat per preservar el medi.
0: Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
24: L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-ne la seguretat. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu.
25: Garantia de la preservació del medi per fer-ho compatible l'ús de la via ferrata i la pervivència o la reproducció d'aquesta au, l'estudi de la capacitat de càrrega per limitar quantes persones poden accedir al dia i la concessió, en aquest cas, d'un model de gestió per tal d'incrementar la seguretat d'ús.
24: Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida de concurs de la instal·lació. La reobertura es preveu pel juny.
0: I el Departament d'Agricultura destina 2,3 milions d'euros per compensar les pèrdues de productivitat dels sectors apícola vinculat a les abelles i cunícola als conills.
2: La línia extraordinària vol vetllar perquè les explotacions d'ambdós sectors puguin mantenir la seva activitat després que en els darrers 12 anys el nombre de granges de conills hagi caigut un 66% i també hi hagi menys explotacions apícoles. Els diners serviran perquè els productors puguin fer front a l'increment del preu de l'energia, la mà d'obra o les matèries primeres.
0: I desallotgen l'estació ferroviària de Portbou a l'Alt Empordà per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. L'Ajuntament ha informat d'una explosió, però els bombers han descartat presència de gas.
2: Els bombers han estat alertats aquest migdia d'una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions a l'estació. Un cop a l'indret, els efectius l'han detectat un vessament d'aigua en la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió. A hores d'ara, la circulació ferroviària opera amb normalitat.
0: En cultura, avui arranca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc o Catalan Washing, de Pere Seda.
2: El concert inaugural, Terra de Guapes, anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:45 de la nit.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
3: La fira arrenca amb ganes d'animar a tothom a cantar, ballar i tocar. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
6: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
3: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
0: I d'aquí poc menys d'una hora comença la gala dels 75è Premi Planeta de Novel·la a la Fira de Montjuïc. El certamen atorgarà 1 milió d'euros al guanyador i enguany s'ha registrat rècord en el nombre d'obres presentades amb gairebé 1.400. En David Navarro n'està fent el seguiment. Bona tarda.
7: A 11:15 de la nit coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Serà aquí, al pavelló número 1 de Fira de Barcelona, en un sopar de gala presidit pel rei d'Espanya. Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació amb 1.424 originals, no dels quals han arribat al sopar decisori. Recordem que el guanyador del premi rebrà 1 milió d'euros i el finalista 200.000. A aquesta hora comencen a arribar els convidats a la gala, que arrencarà quan faltin 20 minuts per les 9 de la nit.
0: La 44a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló ha batut un doble rècord de participació tant pel nombre de pel·lícules com per la diversitat dels països d'origen. Avui s'ha presentat la programació de la trobada cinematogràfica, que es celebrarà del 13 al 22 de novembre. A Ràdio Ona, Maria Aceituno.
8: El certamen, que tindrà lloc del 13 al 22 de novembre, ha rebut 206 films de 40 països diferents, superant així la barrera dels 200 muntatges inscrits i alhora comptarà per primera vegada amb pel·lícules de països com Corea del Sud, Líban o Senegal. Ho explica Joan Salaric, director del festival.
9: Aquest any doncs, hi ha hagut una participació extraordinària, 30 pel·lícules justes més que les de l'any passat i ens hem enfilat fins a les 206. A més, una altra cosa important és que han sigut 40 països, això també és un altre rècord. Això vol dir doncs, que el festival cada vegada té més amplitud quan a territoris on està introduït.
8: El festival tornarà a reunir així a Torelló realitzadors i protagonistes d'arreu del món per presentar les seves pel·lícules en una edició que consolida el creixement i la projecció internacional del certamen.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
10: Bona tarda, Maria. El Barça d'handbol està disputant des de 6:45 de la tarda la quarta jornada de la Lliga de Campions a Romania. Els d'Antonio Carlos Ortega s'estan enfrontant al Dinamo de Bucarest i al descans el resultat és d'11-20 favorable als blaugranes. Em dic a Memi Ludovic Fàbregas, autors de 4 gols cadascun com a màxims golejadors de l'equip català. En futbol masculí, el Barça ha començat a preparar el partit de Lliga d'aquest dissabte contra el Betis amb la gran novetat de Rafinha, que s'ha tornat a exercitar amb els seus companys anys després de les molèsties que va patir durant l'aturada de seleccions. Per la seva banda, l'Espanyol vol recuperar el camí de la victòria contra l'Atlètic de Madrid, que ve de guanyar els darrers 4 partits, mentre que els blanquiblaus només han sumat un dels últims 9 punts possibles. Dues categories per sota, a la primera federació, l'Europa donarà el tret de sortida a la jornada al camp del Cartagena demà a les 7 de la tarda. Els escapulats han guanyat 2 dels últims 3 partits i volen continuar amb la bona dinàmica. Luis Blanco és l'entrenador de l'Europa.
4: Tant se vols, duem a casa o fora, l'equip ha de sortir a guanyar. Està clar que ara mateix les millors sensacions estan sent com a local i volem també la nostra millor versió també com a visitant. Està clar que la dificultat és màxima, són rivals de molta entitat, en aquest cas el Cartagena és un equip fet per pujar de categoria, o sigui que, bueno, serà una bona prova per nosaltres i a veure on estem. Equipes que a nivell individual i col·lectiu tenen moltes armes, és un equip que s'instal·la molt ràpid a camp contrari, allà fan mal.
10: Canviem de qüestió perquè el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en directe en català. Els World Skate Games es viuran a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més des de 9:45 de la nit d'aquest dissabte i fins a les 5 de la matinada del diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex del Cunit en quartets, el Figueres, el Tona i també el Cunit en grups petits i el Cunit, el Tona i l'Olot en grans. Encara amb la vista posada en els World Skate Games, a partir de 8:15, és a dir, a partir d'aquí a 4 minuts, la selecció espanyola masculina d'hoquei sobre patins s'enfronta a Xile en els quarts de final de la competició. Els de Pere Bàries són clars favorits en l'encreuament i, si guanyen, s'enfrontaran a l'Argentina o a Itàlia en les semifinals de demà. I un darrer apunt en bàsquet, Maria, perquè el Bàsquet Girona ha comunicat la lesió de Pep Busquets, que presenta un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre.
0: Moltes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible una vila al control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Joel Gómez als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.
11: Notícies en Xarxa, edició vespre.
12: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a
13: la nova comunitat energètica de Premià de Mar a un pas.
14: Premià de Mar en 3 minuts.
13: Aquest ple municipal d'octubre hauria de servir per segellar l'últim tràmit administratiu previ a la creació d'aquesta nova comunitat energètica pública. En el marc de l'aprovació de les noves ordenances fiscals, s'hi durà també a aprovació el preu públic, que servirà perquè els premianencs que ho desitgin puguin participar d'aquesta nova comunitat i obtenir una porció del subministrament elèctric que genera el parc fotovoltaic municipal. Recordem que aquesta futura comunitat es basa en una experiència prèvia d'una petita comunitat que va començar a funcionar el mes de febrer passat. Es va conformar amb un petit grup de 23 famílies vulnerables. Situació insòlita al casal d'avis de Can Manent, on demà passat dissabte se celebren eleccions per nomenar una nova junta de l'entitat. Aquesta setmana l'alcalde, Rafa Navarro, ha enviat als usuaris del centre un vídeo per WhatsApp convocant-los a una reunió informativa demà divendres a la tarda, alertant-los que si resultés escollida una de les candidatures, l'Ajuntament no els autoritzarà a gestionar ni l'entitat ni el local, que és de titularitat municipal. En declaracions de Premià Mèdia, Navarro assegura que l'Ajuntament dona tota la llibertat a l'entitat d'escollir la seva junta i nega que aquesta acció sigui una ingerència, però també afirma que el consistori ha de vetllar perquè un equipament municipal es gestioni amb la màxima netedat. L'entitat Comerç Premià convida avui els comerços i negocis premianencs, així com els representants polítics i altres entitats, a l'acte d'inauguració del seu nou local al carrer de l'Eixample 80, l'equipament on abans hi havia Ràdio Premià de Mar, que ara servirà a aquesta associació. L'acte es fa a partir de les 8 del vespre. Aquest setembre s'ha constituït el nou Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, un nou entramat de 6 hospitals i institucions de referència catalans en l'àmbit oncològic que a partir d'ara actuaran de referent internacional en matèria d'assistència, investigació, docència i innovació. Entre ells hi ha l'Hospital Universitari de Mataró. Neix amb la voluntat d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència. En cultura, Gent pel País presenta aquesta tarda el llibre Els de Barcelona, de l'autor alemany Hans-Erik Kaminski. La presentació anirà a càrrec d'Aurora Madaula, doctora en història, que introduirà la versió catalana del llibre i contextualitzarà els fets. La presentació es farà a 2:45 de la tarda al Centre Cívic. I en esports, nova golejada del Premià de Futbol Femení que s'enduia el derbi manesmenc contra el Masnou per 0-4. L'equip ha engegat la Lliga amb solvència, amb 11 gols en 2 partits. El proper cap de setmana visitaran el Castellterçol.
14: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials.
0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Demà divendres es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions generals i a hores d'ara continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
2: Esquerra Republicana es reafirma en anar per separat del Front Ampli a les urnes amb la idea de no perdre les sigles. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
5: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Dolor Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre.
2: El cos aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
15: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
2: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
16: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
0: En cultura arranca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
2: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podeu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 2:45 de la nit.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
3: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
6: Ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
0: I en esport, Joel Gomis, al Barça d'handbol, està disputant la quarta jornada de la Lliga de Campions.
10: Des de 6:45 de la tarda, l'equip d'Antonio Carlos Ortega està jugant a la pista del Dinamo de Bucarest. Al descans, els blaugranes tenen el partit encarrilat, tal com indica l'11-20 del marcador. Dica Memi, Ludovic Fàbregas, amb 4 gols cadascun, són els màxims golejadors del Barça.
11: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: I a continuació obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
17: Bona tarda. Una vegada més estem parlant d'unes temperatures que no són pròpies d'un 15 d'octubre. Novament avui hem fregat els 30 graus en alguns indrets de Ponent i també de la Vall de l'Ebre, però és que gran part de Catalunya s'ha mogut entre els 23 i els 26 o 27 graus les últimes 2-3 hores. Encara aquesta tarda l'ambient serà molt agradable i simplement amb alguns núvols que aniran esquitxant el cel, sobretot de la costa i especialment del prelitoral, també d'alguns racons de la Catalunya central. Aquests núvols han d'anar més aquesta propera nit i el divendres al matí, en forma de boira. Molta boira, de fet, a gran part de la Catalunya central, la Vall de l'Ebre, les comarques de Ponent, la Conca de Tremp i també les comarques de Girona, on més al voltant de l'Empordà, a l'Alt Pirineu, un cel més destapat, i aquestes boires que ja a partir del migdia del divendres s'acabaran desfent. Per tant, la tarda tornarà a ser més aviat plàcida, suau per les dates, esperant a un canvi de temps ja més important a partir del dissabte a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
0: I ara connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
18: Bona tarda, Maria. En general, sembla que vol millorar el trànsit ja en aquesta xarxa viària. Ja està baixant aquest volum de trànsit, però encara tenim algunes incidències a comentar. Per exemple, que continua tallada per l'accident d'un camió, la Nacional 340, la zona del Vendrell, en sentit nord, en sentit Barcelona. Es fan desviaments cap a l'autopista C32, la del Garraf. Encara parlem de problemes a prop de Barcelona, a la C58. Teníem un accident, ho hem comentat, a tocar del Nus d'entrada a Barcelona. En principi ja està resolt, però encara hi ha aturades de més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Per tant, la C58, que continua carregada d'entrada a Barcelona. I també comentàvem aquest accident que continua a l'autovia 2, al trap de Collbató. Hi ha un carril tallat en direcció a Barcelona, i ara ja parlem d'una cua d'un parell de quilòmetres. Per tant, es complica un pèl el trànsit en aquest punt de l'autovia 2, entre el Bruc, Collbató, en sentit Barcelona, des a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Ho dèiem en portada, menys de 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals del 29 de novembre. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Jordi Fortià.
2: Unes tensions que han planat avui en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis.
0: Anna Ruiz.
19: El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
20: Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
19: Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
5: Però som l'Esquerra Nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
19: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
21: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
19: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Tot i això, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, ha insistit al candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, perquè es materialitzi una llista conjunta de les esquerres a tot l'Estat.
2: Colau ha reconegut que aquest dimecres al vespre la direcció dels comuns va contactar amb la cúpula d'Esquerra, que diu es van negar a negociar. És per això que l'exalcaldessa anima Rufián perquè pressioni el seu partit amb la voluntat de garantir la unitat de les esquerres a les eleccions del 29 de novembre.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
2: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
22: És una Europa ambiciosa. Una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
2: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: Encara amb el president Sánchez, de la Junta Electoral Central li ha obert un expedient sancionador per la roda de premsa a la Moncloa del 6 d'octubre, on anunciava els decrets d'habitatge.
2: L'òrgan estima parcialment la denúncia del PP que acusava el president de vulnerar el principi de neutralitat política, ja que la roda de premsa es va efectuar l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. De fet, els populars havien al·legat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició i fer un balanç del seu mandat. Ara, la Junta Electoral Central ha demanat a Sánchez que retiri aquestes manifestacions de la pàgina web del govern espanyol.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Portginesa.
2: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts a Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
15: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
2: La investigació apunta que el menor s'hauria espantat per la tempesta i hauria marxat de casa per por, tal com ja havia fet en dues ocasions anteriors. Els Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins haguessin desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: I mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami, i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada.
2: El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família.
0: Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
7: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien, han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
8: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo amb vida. Però, malauradament, això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
7: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
0: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra el fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquesta mena a la capital catalana.
2: Alguns llocaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble, situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
16: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
2: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment, s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
0: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari.
2: Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor, i l'encariment només estaria vigent durant 11 mesos.
0: Carina Bellbé.
9: El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat Senat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
4: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
12: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
9: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
0: Entre les reaccions a la mesura, l'Associació d'Apartaments Turístics, Apertura, ha avisat que emprendrà accions legals si el ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament al desembre aquest increment de l'IBI.
2: L'entitat veu la mesura desproporcionada i considera que l'aprovació provisional d'aquest dijous pot generar inseguretat jurídica. La seva directora general, Marian Muro, ha afirmat que és preocupant que des d'una posició de responsabilitat pública es penalitzi una activitat plenament legal i emparada, ha dit, amb llicències de caràcter indefinit atorgades per l'Ajuntament.
0: I la plataforma Transdignes de les Terres de l'Ebre Priorat s'assumarà a la vaga general de l'11 de novembre.
2: L'entitat ha assegurat que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà.
0: Ràdio Tortosa, David Benito.
13: La plataforma Ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
23: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
13: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Ferit greu un nen en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa, al Pla d'Urgell.
2: El nen d'uns 2 o 3 anys ha resultat ferit greu. Els fets han succeït cap a les 5 de la tarda i el SEM l'ha evacuat al camp del futbol del municipi, on un helicòpter l'esperava per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.
0: Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Itó, en el Segrià.
2: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals.
0: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
24: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
25: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
24: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
0: I el Departament d'Agricultura destina 2,3 milions d'euros per compensar les pèrdues de productivitat dels sectors apícola vinculat a les abelles i cunícola als conills.
2: La línia extraordinària vol vetllar perquè les explotacions d'ambdós sectors puguin mantenir la seva activitat després que en els darrers 12 anys el nombre de granges de conills hagi caigut un 66% i també hi hagi menys explotacions apícoles. Els diners serviran perquè els productors puguin fer front a l'increment del preu de l'energia l'energia, la mà d'obra o les matèries primeres.
0: I desallotgen l'estació ferroviària de Portbou a l'Alt Empordà per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. L'Ajuntament ha informat d'una explosió, però els bombers han descartat presència de gas.
2: Els bombers han estat alertats aquest migdia d'una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions a l'estació. Un cop a l'indret, els efectius han detectat un vessament d'aigua en la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió. A hores d'ara, la circulació ferroviària opera amb normalitat.
0: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí.
2: L'entesa evita el tancament definitiu de l'espai, que ara podrà estar operatiu de juny a desembre, mentre que la resta de l'any estarà tancat per preservar el medi.
0: Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
3: L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, a estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-ne la seguretat. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu.
6: Garantia de la preservació del medi per fer-ho compatible l'ús de la via ferrata i la pervivència o la reproducció d'aquesta au, l'estudi de la capacitat de càrrega per limitar quantes persones poden accedir al dia i la concessió, en aquest cas, d'un model de gestió per tal d'incrementar la seguretat d'ús.
3: Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida a concurs de la instal·lació. La reobertura es preveu pel juny.
0: En cultura, avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc o Catalan Washing, de Pere Seda.
2: El concert inaugural, Terra de Guapes, anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:45 de la nit.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
10: La fira arrenca amb ganes d'animar a tothom a cantar, ballar i tocar. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
14: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
10: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cluenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
0: I d'aquí poc menys d'una hora comença la gala dels 75ens Premis Planeta de Novel·la a la Fira de Montjuïc. El certamen atorgarà 1 milió d'euros al guanyador i enguany s'ha registrat rècord en el nombre d'obres presentades. En David Navarro n'està fent el seguiment.
17: A 11:15 de la nit coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Serà aquí, al pavelló número 1 de Fira de Barcelona, en un sopar de gala presidit pel rei d'Espanya. Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació amb 1.424 originals, no dels quals han arribat al sopar decisori. Recordem que el guanyador del premi rebrà 1 milió d'euros i el finalista 200.000. A aquesta hora comencen a arribar els convidats a la gala, que arrencarà quan faltin 20 minuts per les 9 de la nit.
0: La 44a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló ha batut un doble rècord de participació tant pel nombre de pel·lícules com per la diversitat dels països d'origen. Avui s'ha presentat la programació de la trobada cinematogràfica que es celebrarà del 13 al 22 de novembre.

0: territoris on està introduït.
1: El festival tornarà a reunir així a Torelló realitzadors i protagonistes d'arreu del món per presentar les seves pel·lícules en una edició que consolida el creixement i la projecció internacional del certamen.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. El Barça d'handbol està disputant des de 6:45 de la tarda la quarta jornada de la Lliga de Campions a Romania. Els d'Antonio Carlos Ortega s'estan enfrontant al Dinamo de Bucarest i al minut 15 de la segona meitat el resultat és de 16-29 favorable als blaugranes. En futbol masculí, a la Primera Federació, l'Europa donarà el tret de sortida a la jornada al camp del Cartagena demà a les 7 de la tarda. Els escapulats han guanyat 2 dels últims 3 partits i volen continuar amb la bona dinàmica. Luis Blanco és l'entrenador de l'Europa.
3: Tant se vols, duem a casa o fora, l'equip ha de sortir a guanyar. Està clar que ara mateix les millors sensacions estan sent com a local i volem també la nostra millor versió també com a visitant. Està clar que la dificultat és màxima, són rivals de molta entitat. En aquest cas, el Cartagena és un equip fet per pujar de categoria. O sigui que, bueno, serà una bona prova per nosaltres i a veure on estem. I pas que a nivell individual, col·lectiu, tenen moltes armes. És un equip que s'instal·la molt ràpid a camp contrari, allà fan mal.
2: Canviem de qüestió perquè el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més des de 9:45 de la nit d'aquest dissabte i fins a les 5 de la matinada del diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex del Cunit en quartets, el Figueres, el Tona i també el Cunit en grups petits i el Cunit, el Tona i l'Olot en grans. El 9FM, Marcel Puig.
4: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
5: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això i a més de ser un mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
4: Aquest diumenge a la tarda el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
5: És molt car. A més, ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny. Això tot té uns costos molt, molt alts.
4: Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
2: I encara amb la vista posada en els World Skate Games, la selecció espanyola masculina d'hoquei sobre patins està jugant ara mateix als quarts de final del Mundial contra Xile. A 10 minuts pel descans, els de Pere Vàries guanyen per 1-0 gràcies a un gol de Marc Grau. En cas de victòria, demà jugarien les semifinals de la competició o bé contra l'Argentina o bé contra Itàlia. I acabem els esports, Maria, actualitzant el resultat del Barça d'handbol, que continua guanyant per 17-30 la pista del Dinamo de Bucarest en un partit corresponent a la quarta jornada de la Lliga de Campions.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Nosaltres hi tornem, com sempre, a les 7 i a 7:45 del vespre. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: La nova comunitat energètica de Premià de Mar a un pas.
7: Premià de Mar en 3 minuts.
6: Aquest ple municipal d'octubre hauria de servir per segellar l'últim tràmit administratiu previ a la creació d'aquesta nova comunitat energètica pública. En el marc de l'aprovació de les noves ordenances fiscals, s'hi durà també a aprovació el preu públic, que servirà perquè els premianencs que ho desitgin puguin participar d'aquesta nova comunitat i obtenir una porció del subministrament elèctric que genera el parc fotovoltaic municipal. Recordem que aquesta futura comunitat es basa en una

0: experiència prèvia d'una petita comunitat que va començar a funcionar el mes de febrer passat. Es va conformar amb un petit grup de 23 famílies vulnerables. Situació insòlita al casal d'avis de Campmanent, on demà passat dissabte se celebren eleccions per nomenar una nova junta de l'entitat. Aquesta setmana, l'alcalde, Rafa Navarro, ha enviat als usuaris del centre un vídeo per WhatsApp convocant-los a una reunió informativa demà divendres, a la tarda, alertant-los que si resultés escollida una de les candidatures, l'Ajuntament no els autoritzarà a gestionar ni l'entitat ni el local, que és de titularitat municipal. En declaracions de Premià Media, Navarro assegura que l'Ajuntament dona tota la llibertat a l'entitat d'escollir la seva junta i nega que aquesta acció sigui una ingerència, però també afirma que el consistori ha de vetllar perquè un equipament municipal es gestioni amb la màxima netedat. L'entitat Comerç Premià convida avui els comerços i negocis premianencs, així com els representants polítics i altres entitats, a l'acte d'inauguració del seu nou local al carrer de l'Eixample 80, l'equipament on abans hi havia Ràdio Premià de Mar, que ara servirà a aquesta associació. L'acte es fa a partir de les 8 del vespre. Aquest setembre s'ha constituït el nou Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, un nou entramat de 6 hospitals i institucions de referència catalans en l'àmbit oncològic que a partir d'ara actuaran de referent internacional en matèria d'assistència, investigació, docència i innovació. Entre ells hi ha l'Hospital Universitari de Mataró. Neix amb la voluntat d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència. En cultura, Gent pel País presenta aquesta tarda el llibre Els de Barcelona, de l'autor alemany Hans-Erik Kaminski. La presentació anirà a càrrec d'Aurora Madaula, doctora en Història, que introduirà la versió catalana del llibre i contextualitzarà els fets. La presentació es farà a 2:45 de la tarda al Centre Cívic. I en esports, nova golejada del Premià de Futbol Femení que s'enduia el derbi manesmenc contra el Masnou per 0-4. L'equip ha engegat la Lliga amb solvència, amb 11 gols en 2 partits. El proper cap de setmana visitaran el Castellterçol.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Info...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Han trobat morta una dona de 47 anys als voltants del Museu Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Segons informa la Guàrdia Urbana, el cos de seguretat ha rebut un avís de la consergeria del museu alertant de la presència de la persona. Els serveis mèdics que s'han activat no han pogut fer res per salvar-li la vida. La dona havia passat la nit en aquesta zona i, segons fonts municipals, havia passat pels serveis socials però havia rebutjat cap mena de suport. Els Mossos d'Esquadra han descartat cap indici de criminalitat. I a Barcelona, l'Ajuntament ha fet un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i només estarà vigent 11 mesos, ja que el novembre de 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents que aspiren ja, li expiren les llicències actuals. Com estava previst, Comuns, Republicans i PSC han aprovat aquest aquesta mesura. Jordi Valls és tinent d'alcalde d'Economia.
2: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
1: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí, que evita el tancament definitiu i podrà estar operativa durant 6 mesos l'any. L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-la la seguretat. Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida a concurs de la instal·lació La Roca. Obertura es preveu al juny. I detenen 4 homes de Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus. Els arrestats són 4 homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït en el maleter d'un cotxe. Posteriorment va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per una arma de foc. I la Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspesa pel brot de dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví, que hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions a la zona. Ripoll tornarà així a posar en valor aquesta tradició que vincula la via amb la pagesia i la ramaderia i que ho fa des de fa més de 170 anys.
3: Estàs escoltant

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... Let's go, companys!

Yeah, companys, benvinguts a Tot Country. Quina manera de començar a rodar el carro, oi? Això que acaba de sonar era el gran Adam Hill fent arrossegar el bestiar amb el seu Cattle Drive. Ajusteu-vos el barret, calceu-vos ben fort les botes de cuir i agafeu el volant, perquè avui aquest programa farem petar els altaveus amb la qualitat de l'acústic més extrem i autèntic. Avui celebrem una de ben grossa. El festival Al Ras compleix 25 anys. Un quart de segle de música d'arrel, bluegrass, old time i autèntica cultura acústica a casa nostra. Mireu, companys, la música bluegrass ve de ben lluny, de la regió dels Apalatges, als Estats Units, concretament de l'estat de Kentucky, el famós Bluegrass State, anomenat així per la pastura típica d'aquelles terres. Té arrels profundes en la tradició britànica i el blues i el jazz afroamericà, però es va consolidar cap als anys 40 gràcies al gran pare del gènere, en Bill Monroe i els seus Bluegrass Boys. Ells van fixar la instrumentació clàssica, acústica, de tot bon cowboy. Banjo, violí, mandolina, guitarra i contrabaix. Aquesta música la porten a la sang. I com no pot ser d'una altra manera, per arrencar motors tenim un dels reis indiscutibles de la casa, en Alan Jackson, amb el seu tema Let's Get Back to Me and You.

0: back now, you hear?
1: Així m'agrada, amb el motor ben engreixat. Continuem celebrant els 25 anys del RAS. Sabíeu que aquest festival va començar l'any 1999 a Gallecs com a festival de música acústica? Des d'aleshores ha anat creixent, passant per diferents espais, però mantenint la mateixa essència. Música en directe, proximitat i comunitat. Aquest any, del 4 al 8 de novembre, tenim 5 dies de festa de la mà, entre d'altres grans artistes, del nostre gran mestre del banjo i bon company, en Lluís Gómez, que ens ha passat un resum de traca. Comencem dimecres 4 a Casa Magí, a Vilassar de Mar, amb en Radim Zenkel i Ondra Kozak, dos grans músics de la República Txeca. I dijous 5 ens traslladem al Tradicionarios de Gràcia pel concert central dels 25 anys. Comença amb una jam session. Repeteixen el Radim i l'Ondra i rematem amb el quartet de Beep Ramblers. I parlar de fer volar els dits sobre les cordes, escoltem ara tres reines del banjo. Christine Scott Benson, Jenna Britt i Alison Brown amb el seu Rolls Banjo Special.

Caram, companys, quina repicada de banjos. Continuem repassant el cartell del festival. Divendres, dia 6, serem a la Sedeta, a Barcelona. Tarda de jam al bar, concert del Radim Zenkel i Londra Cossack de nou, els polonesos Piotr Bulas i The Garage Folks i un altre jam per tancar. Escolteu un moment. A mi em pica aquí sota el nas que necessitem més canya acústica, no? A veure més, una miqueta més. Vinga. Doncs anem a escoltar The Roys amb la cançó My Oh My How Time Flies.

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: I dissabte, dia 7, serà la gran dia del Mercat Vell de Mollet del Vallès. Començarem amb l'Alras Bluegrass Kids, seguits dels talentosos Howling, Little Marks i Lonesome Days. A continuació, en Noah Hustler Forest amb la seva banda, The Beat Ramblers i el Radim Senkel un altre cop, i l'Ondra Cosa i el Piotr Bulas i The Garage Folk amb una gran jam final amb tots els músics junts a dalt de l'escenari. Bueno, com l'any passat, que va ser una passada. Per posar-li més tall a la cassola, tres llegendes de l'acústica juntes. Ara escoltarem a l'Alison Krauss, el Sam Bush i el Tony Rice amb la cançó Saving on the Strings.

pura crema acústica. I per acabar aquest recorregut dels 25 anys del RAS, el diumenge, dia 8, ens acomiadarem del festival al Bar d'en Grec, a Rubí, amb un format ben distès. Jam al migdia, concert del Radi Milondra i una última trobada de cordes per dir fins a l'any que ve. Són 25 anys fent música, fent amics i fent comunitat. Si voleu saber-ho tot i no perdre-us cap concert, visiteu la seva web a alrasfestival.com. I ara feu-vos fort al volant, que ve en Billy Strings disparant el seu Bringing in the Georgia Mail.

totcountry.cat, el portal del country a Catalunya. totcountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat.

companys, el comptador dels quilòmetres ja ens diu que hem arribat al final del camí per avui. I tancarem aquesta festa del ras amb un autèntic mestre de la mandolina i el bluegrass, en Sam Bush i el seu tema Play by Your Own Rules. Us recordo que la setmana vinent hi tornarem a la mateixa hora i al mateix dial de la vostra emissora musical favorita o per streaming a la xarxa. Recordeu que tot aquest equip que fem el Tot Country som una colla de voluntaris que fem la ràdio per pur amor al country, al bluegrass i a la bona gent com vosaltres. Servidor de tots vostès, en Frank, us dona les gràcies per ser-hi a l'altre costat. Mantingueu els cavalls ben enllestits, les botes netes i... sobretot, sigueu bons.

0: sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
2: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
2: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Podem de Canàries s'ha sumat al Front Ampli, segons ha anunciat la coalició, que ha assegurat que tots els partits a l'esquerra del PSOE a les Illes s'han afegit a la iniciativa. Així, el pacte estableix que, a més de Podem, Nova Canàries, Bloc Canarista, Esquerra Unida i Moviment Sumar es presentin en una candidatura electoral unides amb dues circumscripcions a Canàries. Des de Front Ampli afirmen que l'anunci demostra que en una sola papereta d'esquerres es pot anar i és possible en plenes negociacions per intentar, recordem-ho, que aquest model s'estengui arreu de l'Estat, malgrat el pacte d'Esquerra Republicana i Podem per sumar forces en solitari de cara a les eleccions estatals del 29 de novembre. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats el 4 d'octubre. Avui s'ha confirmat, l'Ajuntament ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat commocionada avui per la troballa del cos sense vida d'en Ramí i centenars de persones han participat en el minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. L'alcaldessa de Granollers és Alba Barnosell.
2: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Ramí, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
1: Per cert, que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per previsió de pluges intenses aquest cap de setmana, especialment dissabte a la tarda i vespre. Les previsions afectaran principalment la meitat est de Catalunya. A partir del migdia, durant la tarda, els xàfecs podran anar acompanyats de calamars, ser intensos a l'interior, al prelitoral i al litoral, i al vespre tendiran a concentrar-se a la costa. Es preveu un màxim de perill de 3 sobre 6 amb probables superacions, de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. I una nova incidència a la xarxa de telecomunicacions ha deixat a municipis de la Vall de Ribes, el Ripollès, sense telefonia mòbil ni internet. Alguns indrets, com Campelles, s'han quedat sense servei des del migdia d'aquest dijous, mentre que d'altres, com Planoles, poden operar en companyies, però no depenen del senyal telefònic de Telefònica, però tampoc tenen fibra òptica. I el Festival Temporada Alta estrena aquest cap de setmana l'espectacle de Líric, una revisió de l'obra de Cyrano de Bergerac amb 6 músics i 5 intèrprets que assumiran els rols d'actors per explicar l'argument d'aquest clàssic dirigit per Jordi Portí amb obres de Puccini, Verdi, Mozart o Donizetti.
3: La nova comunitat energètica de Premià de Mar a un pas.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: Aquest ple municipal d'octubre hauria de servir per segellar l'últim tràmit administratiu previ a la creació d'aquesta nova comunitat energètica pública. En el marc de l'aprovació de les noves ordenances fiscals, s'hi durà també a aprovació el preu públic que servirà perquè els premianencs que ho desitgin puguin participar d'aquesta nova comunitat i obtenir una porció del subministrament elèctric que genera el parc fotovoltaic municipal. Recordem que aquesta futura comunitat es basa en una experiència prèvia d'una petita comunitat que va començar a funcionar el mes de febrer passat. Es va conformar amb un petit grup de 23 famílies vulnerables. Situació insòlita al casal d'avis de Can Manent, on demà passat dissabte se celebren eleccions per nomenar una nova junta de l'entitat. Aquesta setmana, l'alcalde, Rafa Navarro, ha enviat als usuaris del centre un vídeo per WhatsApp convocant-los a una reunió informativa demà divendres, a la tarda, alertant-los que si resultés escollida una de les candidatures, l'Ajuntament no els autoritzarà a gestionar ni l'entitat ni el local, que és de titularitat municipal. En declaracions de Premià Mèdia, Navarro assegura que l'Ajuntament dona tota la llibertat a l'entitat d'escollir la seva junta i nega que aquesta acció sigui una ingerència, però també afirma que el consistori ha de vetllar perquè un equipament municipal es gestioni amb la màxima netedat. L'entitat Comerç Premià convida avui els comerços i negocis premianencs, així com els representants polítics i altres entitats, a l'acte d'inauguració del seu nou local al carrer de l'Eixample 80, l'equipament on abans hi havia Ràdio Premià de Mar, que ara servirà a aquesta associació. L'acte es fa a partir de les 8 del vespre. Aquest setembre s'ha constituït el nou Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, un nou entramat de 6 hospitals i institucions de referència catalans en l'àmbit oncològic que a partir d'ara actuaran de referent internacional en matèria d'assistència, investigació, docència i innovació. Entre ells hi ha l'Hospital Universitari de Mataró. Neix amb la voluntat d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència. En cultura, Gent pel País presenta aquesta tarda el llibre Els de Barcelona, de l'autor alemany Hans-Erik Kaminski. La presentació anirà a càrrec d'Aurora Madaula, doctora en Història, que introduirà la versió catalana del llibre i contextualitzarà els fets. La presentació es farà a 2:45 de la tarda al Centre Cívic. I en esports, nova golejada del Premià de Futbol Femení que s'endugui el derbi manesmenc contra el Masnou per 0-4. L'equip ha engegat la Lliga amb solvència amb 11 gols en 2 partits. El proper cap de setmana visitaran el Castellterçol.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
5: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
6: Funky Tracks Radio.
7: Ese que dicen que es para gente...
8: Para gente encantadora.
6: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
9: Elegir no te cuesta más.
10: Funky Radio Show.
11: Consulte la programación.
12: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Continguts en xarxa.
13: Organisme viu sobre o dins d'un altre ésser viu d'una espècie diferent, anomenat hoste, del qual obté els nutrients i recursos necessaris per sobreviure, provocant-li un perjudici en major o menor grau. Persona que viu a costa del treball, l'esforç o els recursos d'altres persones sense aportar res a canvi.
14: Això seria una definició.
13: De tu o de qui?
14: D'aquestes... De paràsit.
13: De paràsit.
14: De paràsit. T'agrada, eh?
13: Començar... M'agrada molt paràsit, sí.
14: A mi em flipa aquesta nova etapa que tens de començar amb tot això. Parlant de paràsits, sabies que hi ha rapinyaires que empaiten altres ocells per fer-los regurgitar tot el menjar?
13: Per menjar-se...
14: Sí, quan ja s'han fotut el menjar, els persegueixen perquè ho trallin i robar-los.
13: I així fer cap esforç, no? Només
14: exacte.
13: Menjar i...
14: Tu ara imagina't que cada cop que te'n vas a fer-te un dels teus fabulosos esmorzars a l'Iris Cafè o qualsevol d'aquests llocs de la comarca, ve un rapinyaire, per exemple, ve en Víctor, corrent al darrere i et fa trallar la torrada d'humus.
15: Per menjar-me.
14: Per fotre salat.
13: Bueno, jo així un cop me l'he menjat, ja.
15: I l'alvocat.
13: Com a mínim ja me l'hauré menjat, no, jo?
14: L'alvocat és àcid, quan surt.
13: Et surt gratis, no, l'esmorzar, llavors?
14: Benvingut, Didac. Ho sento, Saps que sempre diem el mateix, que quan ve algú aquí és que la seva carrera caurà en picada. I és el que hi ha, saps? Vull dir, estem en aquest...
13: Fins aquí la teva carrera.
14: Estem en aquest punt. Bueno...
15: Què? Comencem o no?
14: Jo crec que sí.
13: És que l'Edgar vol parlar. Edgar...
14: Sí, escolta, et van com molt... Els braços els tens com molt curts, no, en aquesta? Estàs com a la nave nodriza, aquí, tio. És que estem en una emidora nova.
15: Soc en Hal.
13: No el veiem, t'has de pujar una mica més.
15: Sí.
14: M'has dit que tenies un acudit.
15: Sí, m'han dit que... Però és molt dolent. Ja us ho he dit abans, fora de micro.
13: No, ara cada dia explicaràs
14: molt dolent. Perdona, però no has dit que era molt dolent.
13: No ho has dit.
15: Bueno, mira, ràpid, eh? Què fa un gos i un gat al riu? Bueno, seria un gat i un gos al riu.
13: Ah.
15: Miau, gau.
13: Fins aquí el programa.

0: Programa número 26.
1: A la cama el meu gos et fa pis.
0: No. Dali, no. Un dia farem un especial sobre gossos que sodomitzen les cames de la gent i s'hi pixen.
1: No en tinc cap, jo.
0: Jo me n'he trobat, me'n trobo sovint. Tinc com algo que fa que els gossos...
1: Tens un sexapil?
0: Em sodomitzin i se'm pixin a sobre.
1: El Víctor diu que sí.
2: És que dono fer.
0: A tu també et passa.
2: No, jo he anat amb tu i a tu ho han fet.
1: I no ho pots gravar.
0: Em marquen tots els gossos, em marquen i se'm munten.
1: No m'ho pots gravar, això.
0: Aviam, els gossos són un reflex del que viuen a casa. I és que actualment no podem parar de veure moments horribles. Ments deformades, discursos d'odi i gent amb molt poc seny, molt poc compromesa.
1: Exacte. Surten com paneroles, però no corren. Van lents com la seva intel·ligència. I és que, de fet, ho veiem setmanalment a tots els àmbits, ja que no és exclusiu del sector. Els paràsits estan a tot arreu, proliferen a tots els àmbits de la vida, i el problema és que aquests paràsits a vegades tenen gossos i aquests paguen les conseqüències de viure amb una família d'aquest tipus.
0: Un dia podem fer l'especial paràsits de merda a...
1: El jo crec que sí, Víctor.
0: El món del gos, perquè hem fet casos de merda, hem fet...
2: Encara els hi donareu bombo.
0: Consells de merda, els consells de... Encara els hi donarem bombos, paràsits...
1: És molt català això de dir merda tot el rato, perquè és el caganer...
2: És que passa que és l'única cosa que li deixen dir.
0: Ja. Merda, podem ja, dir altres coses?
2: No, deixen.
0: Sí, podem, el que passa que després ficarà el pitidor.
1: Bueno, paràsits de merda, proper programa, bueno, hi ha un moment a la vida en què acceptes que no treballes per disfrutar... Perdona, és que qui treballa per disfrutar? Treballes per guanyar diners i encara que soni trist, és veritat.
2: Hi ha gent que no hi guanya, eh?
1: Tu.
2: Ho havia de... Saps?
1: I una altra que no treballa però guanya, sí. Que es diu David. Però bueno, poder un dia vas arrencar amb aquesta fabulosa professió d'educador caní i vas tocar la tecla que tocava, però...
2: Part de la redundància.
1: Sí, però cas rere cas, domicili rere domicili, Víctor, pobre, t'has anat cremant i has anat descobrint l'autèntic...
0: Espera, para. Podem fer una música una miqueta dramàtica? És que veig que és superpoètic, això.
1: M'estàs tallant aquí el meu speech.
0: Sí, fem-ho. Més suau, és que vas molt a saco. Jo estic superrelaxat.
2: Que suene la poesia.
0: Clar.
1: Víctor.
0: És la nova i improvisada Lali, la poeta.
1: És que he anat a Pamplona amb tu dos dies i ja mal. Ara què?
2: Ara bueno, comença, Lali.
1: No, domicili...
2: Poc a poc.
0: Poder un dia...
1: Però poder un dia acabes descobrint l'autèntic dark side de la teva feina. Els casos que prefereixes no fer. I llavors hi passes al Víctor. Els casos que et fan ser pitjor persona. Tempos fugit i et vas fent vell. Això li passa al David. I te n'adones que vius gràcies als casos de merda.

0: Bona hora. Víctor?
1: Ja?
2: No,
1: jo és que demà... vaig escoltant la música i dic, encara no em toca.
0: Bé. Si no li baixes una mica la música,
1: claro,
0: pobret.
1: Si no, dame señales. ¿Sí?
2: Habrá señales. Mira, t'està fent un escratch, eh? The Funk Soul Brother.
0: Va, a veure, Víctor, què tens?
1: Bé, avui portem un altre cas on les decisions que prenen un ser humà sembla una idea genial de la NASA, però que a la pràctica són un autèntic desastre.
0: Hi ha forats, no?, en el plan d'aquesta persona?
1: Sí,
0: en la idea inicial?
1: De fet, ni la idea és bona.
0: Bueno.
1: Aquest cop ens escriu la Patri, la qual ens comenta el següent. Bon dia, us escric perquè necessito ajuda amb els meus gossos, que per mi aquí ja hem de parar i analitzar, que no és un, David, són diversos.
0: I el David,
1: quan parlem de diversos gossos...
0: No sabem si són dos?
1: Segueixo sense cobrar?
2: Més cash. Diversos gossos, més diners.
1: Vale.
0: Hauria de ser.
1: El meu xicot i jo tenim un taco, un border collie de 3 anys.
2: Ja no anem bé.
1: Ja és segona bandera vermella, sí.
0: Red flag.
1: Sí. Té molt caràcter i és reactiu amb altres gossos. Després de 2 anys de molt estrès, la meva parella i jo vam decidir adoptar un altre gos, ja que ens pensàvem que potser així socialitzava i baixava aquesta reactivitat.
2: Red
1: flag
2: 3,
1: eh? I aquí, sisplau, demano un aplaudiment per la vostra meravellosa idea.
0: Bueno, spoiler, no funciona.
1: No. Després de 6 mesos, ens hem adonat compte de que no va ser una bona idea.
0: Bueno, com a mínim ho hem vist.
1: 6 mesos està bé, no?
0: Bueno,
1: per adonar-te compte de que
0: el David
1: no...
0: triga més en adonar-se d'algunes coses.
1: O potser fa veure que no s'adona.
2: Bueno.
1: Sisplau, necessitem informació de lo següent. Primer, classes grupals. Segon, com és la vostra manera de treballar? Tercer, ho feu a domicili o teniu centre privat? I quart, la primera visita és gratuïta? Sí, la primera visita és gratuïta. Per mi és gratuïta.
0: Sí, per tu sí.
1: Per al David no, però,
0: David,
1: però
0: no.
1: Jo
0: clar,
1: no cobraré.
0: Si t'ho pregunten a tu, sí, no?
1: Claro, sí, sí. Bé, després de parlar per telèfon i explicar-li tot i que aquest gos segurament no estarà preparat per grup,
0: no, és que a més la primera pregunta això, ja és grup.
2: Grup. Això et desmunta un grup.
1: Clar, això adeu al grup.
2: Red flag.
1: Sí.
2: No tenim grupals ara mateix.
1: Va. Quedem per veure'ns un dia per la tarda. Bé, quan arriba el dia i falten 30 minuts, em sona el telèfon, hi ha un missatge on posa... Perdona, però se m'ha complicat el dia, ho sento, però hem d'aplaçar per dimecres vinent.
0: Ah, està molt bé avisar quan queden 30
1: aquí
0: minuts.
1: Quan jo et perdono. Tots ens poden passar coses, no? Però ho hem de deixar per dimecres vinent. No, no pots preguntar, a veure...
0: Ja, un altre dia.
1: Quan et va bé?
0: Ja que
1: l'he
0: cagat jo i sí. T'he deixat penjat.
2: Ah, clar, ja sap que tu pots el dimecres vinent.
0: Bueno, o no, clar, no lo pregunta.
1: Ah. Bueno, potser ha trucat a la pitonissa aquella que...
0: A pitonissa,
1: a la Lola. Tonto de mi que dic que sí. Aplacem i quina és la sorpresa quan arriba el dimecres? Que torna a sonar el telèfon, però aquest cop li va bé el dijous.
0: Ah, bueno, va canviant de dia, està bé.
1: Ja anem a dimecres, ja anem a dijous. Bé, arriba dijous i sí, efectivament, coneixo la casa, que està plena de tanques d'aquestes per nens.
0: Sí.
1: És que qualsevol...
0: Home, sí, si no tens un chihuahua, pues, segurament la pots saltar.
1: Border ho saltarà segur. I coneixo en Taco, que per sort és un gos molt amigable amb la gent, però sí que efectivament tenia molta reactivitat davant de qualsevol estímul que tingués quatre potes o moviment.
0: Uh-huh.
1: Border collie, sí. També coneixo la Dolça Lluna, que és una podenco plena d'amor, amb algun petit problema de pors, però res, gens greus. La meva sorpresa no és només el gran intel·lecte d'aquesta parella, sinó que també la persona responsable de la protectora, que tot i saber el problema que tenia aquesta gent, no és que els hi recomanés adoptar, però sí que va veure la Lluna com a la gossa perfecta perquè potser els hi podria donar un cop de mà amb el problema.
0: No li van preguntar a la Lluna si volia ser.
1: Claro.
0: Ajudante.
1: Aquí què podríem fer, David? Li podem un comprar un el collar aquell, no?
2: No, per... aplaudeix-li.
1: Un altre cop, hem d'aplaudir.
2: Quin collar?
1: Aquell que parlava.
0: Clar,
1: hi havia un collar que...
0: El
2: Petit Chat.
1: Estaria guai, no?
2: Has vist això, el Petit Chat? Sí, sí. Increïble.
1: Estaria guai, no? Poder-li preguntar...
0: A veure què li passa al taco.
1: Sí. Vols anar amb el taco a viure, a veure què tal...
2: Me voy a trabajar gratis.
0: És podent que no... Dachshund.
1: Total, felicit.
2: Intentaria fer la...
0: A veure, andalús, no, andalús,
2: no,
0: vinga,
2: no,
0: va.
2: Em surt mexicà, tio.
0: Ja, ja ho sé.
2: És molt ofensiu si intento fer el d'això andalús. És molt ofensiu.
1: Intentau.
2: No, fes-ho tu.
0: No, intentava parlar en plan... Ai, va, Pachi, i li surt mexicano.
1: Prova-ho.
2: No.
1: Va, tio.
2: Mira. Aviam, què passa? Com acaba el Parcal?
1: Felicitats, de veritat, a tots plegats, perquè aquesta gossa, tot i ser un déu, viu tancada en una habitació.
0: Perquè el taco no la mate.
1: Perquè el taco no la mate, exacte. I, per cert, Patri, te'n recordes que et vaig comentar que escoltessis el programa? Doncs aquí va el missatge. Truca al Cisco, però a partir de les 12 de la nit, que ja veuràs com li agrada la teva trucada.
2: Escolta, has cobrat...
0: Veig una mica de hate, eh?
1: No, jo no cobro. Què, Pac? Li estic dient ara que truqui el Cisco. No aniré a treballar amb aquesta gent.
2: Ja, l'audiència hauria de saber...
1: M'estic rebotant, eh?
2: L'audiència hauria de saber que estàs fent un paper i que fa mesos que està cobrant i que cobra millor que jo. I que viu millor que jo.
0: Això no està demostrat.
1: Tinc una altra feina.
2: I que fa el paper de màrtir. Va, tira.

0: Avui tenim amb nosaltres en Didac, el noi dels gossos, biòleg, educador caní i guia, que a més és el fundador de Biosniff. Què tal, Didac?
1: Hola, bon dia.
0: Moltes gràcies per estar aquí. Teníem moltíssimes ganes de conèixer, sobretot ja et dic l'Eli, que li ha fet molta ràbia no poder estar, però espero aviam si podem quedar un dia amb ella o fer alguns entrenos, o si més no anar a dinar. L'important és jalar.
2: L'important.
0: Sí, ho saps perfectament, és que primer és menjar. Després ja ve tot l'altre. Didac, explica'ns com neix Biosniff.
1: Com neix? Doncs, bueno, jo suposo que és una mica el típic, no? A casa sempre han hagut gossos. I quan vaig tenir l'oportunitat, doncs, vaig estudiar Biologia. I un cop acabes la carrera, doncs, què fas, no? Vale, tens una formació, però començo a treballar i per coses de la vida començo a descobrir el món del gos més, diguéssim, no tant el familiar, sinó obediència, grups de rescat, i em començo a formar amb tot el que té a veure el gos, temes de comportament, després mica en mica temes de detecció, i hi ha un moment que començo a lligar les dues coses que m'agraden, que són la biologia o l'ecologia i el món del gos, i començo a veure que, tot i que aquí a Catalunya i a Espanya no es fan masses coses relacionades amb el món de la conservació, a altres parts del món sí que cada cop hi ha més projectes relacionats amb conservació i gossos. I començo a intentar unir aquestes...
0: Sempre a la cua del món, aquí.
1: Sí.
2: No. Com tu, que vas estudiar una carrera, després te... Pues, sí,
0: jo, sí. Això és que el típic que mai he acabat res a la meva vida.
2: Un curs de CCC.
0: Mai.
2: D'ensinistrador. Bueno, què ens aporta el treball amb gossos dins de l'àmbit de la protecció d'espècies?
1: Bueno, doncs jo crec que una de les coses que més ens aporta és una sensibilitat més alta, moltes vegades a l'hora de trobar i obtenir més informació, no? I segurament també, si comparéssim el treball que pot fer una persona en un mateix espai i el que pot fer un gos, a part d'una eficàcia més alta, també una més rapidesa, no? El que pot inspeccionar un gos en un espai de temps és molt més gran que no el que farà una persona, a part que ens ho farà molt més bé.
2: Gratis. Bueno, el cobrarà igual, no? Perquè li donades de menjar igual.
1: Exacte.
0: Hem investigat i veiem que no pares, que has estat fent divulgació amb nanos, en escoles. Com d'important consideres la tasca de divulgació, sobretot en l'àmbit més jove, no? D'aquesta canalla, d'aquests nanos?
1: Bueno, una de les altres coses que he fet, a part del tema del món dels gossos, he sigut professor durant uns quants anys, vale? De secundària i batxillerat. Llavors és una part...
0: Has estat algú més, ja està bé, no? Aquí no més ve gent que té molt bé, ja està, tio.
2: Està caparant. Has de buscar gent pitjor que nosaltres, no? Però... que si no quedem malament.
0: Hòstia, de moment qui s'enduia la palma era la Crida,
2: Per què?
0: La Crida, buah, mare meva, aquella. Mil coses. Perdona.
1: Doncs, bueno, llavors crec que és molt important el tema d'això, no? De divulgació, formació i tot el jovent, tots els nanos que pugen, educar-los amb allò que tu creus, no? I donar-li la importància, doncs, en tot el tema de medi ambient, de conservació, de natura. I llavors, per això, una part de Biosniff és aquests poder anar a escoles, instituts i formar, bueno, explicar el que fem, però també explicar coses relacionades, doncs, amb la natura, com poden ser... Nosaltres tenim un petit taller que és d'espècies invasores. I llavors expliquem, al final fem una petita demostració amb com ens poden ajudar els gossos amb el tema de les espècies invasores.
2: Això no es fa a Canàries, que tenen mil problemes... Ah, no, el problema que tenen és amb els gats, em sembla, no? Que es mengen els llangardaixos autòctons i no sé quants animals.
1: En algunes illes un dels problemes que hi ha és que els gats acaben...
2: Estan apoderats, no?
1: Acaben amb fauna autòctona.
2: Que, sí, poden ajudar els gossos, però d'una altra manera. Tots els gossos tenen nas?
1: Jo considero que
2: físicament sí.
1: Sí. I a l'hora d'utilitzar-lo, doncs sí. Després estarà, òbviament, doncs, hi haurà qui el sabrà i voldrà utilitzar-lo millor que d'altres, però des del meu punt de vista jo crec que tots tenen, i quan els interessa tots el fan servir. Després, si el vols fer servir per més enllà que l'utilitzis, sinó per jornades de treball o per fer segons quines tasques, doncs...
2: Ja depèn. Com les persones que no els agrada treballar.
0: Exacte, com a mi.
2: Exacte.
0: Hi ha molt venedor de fum en aquest món?
1: Jo en això prefereixo no ficar-m'hi massa, llavors intento fer la meva i intentar i demostrar que poden ser superútils, i sense ficar-me massa en guerres d'egos o de qui fa què o qui no fa què, i quan tinc la possibilitat de crear sinergies amb gent que considero que treballa bé i que fa les coses ben fetes, doncs...
0: A camuflar la pregunta.
2: El David vol que rajis aquí.
0: No, home, no, que són molt políticament correctes. Sí. Has presenciat, encara que sigui de manera virtual, alguna vegada algun treball que hagis dit...
2: Això no és possible, per
0: no
2: exemple.
0: No sé exactament què està passant o això és... Uf, se m'escapa, això és molt estrany.
1: Sí, suposo que sí, que ja...
2: No cal que diguis noms, només sí o no.
1: Suposo que sí, que he vist tant presencialment com virtualment pues, que demostracions o certes formacions que, bueno, veus que sobretot a mesura que tu portes ja la teva experiència, doncs que veus que hi ha coses que...
0: Nosaltres tenim un grup de WhatsApp amb cada formació que fem de detecció i es comparteixen molts reels i moltes coses que es van veient por ahí, no? I a vegades sí que serveix per generar un debat constructiu, ostres, però a vegades veus que tothom va a una, no? I normalment ens apareixen reels que tenen moltíssimes visualitzacions. Un habitual va ser un noi, no sé d'on era, no sé si és asiàtic, ara no me'n recordo, no sé si és noi o noia, i que agafava una ungla...
2: I la tirava a l'aigua.
0: La tirava al riu... I no sé si era amb l'alè o amb quina olor de referència, el gos anava des d'una punta...
2: Això sí, el gos anava com directe cap allà.
0: Sí, anava a fer un target. I unes coses que, clar, que poder des de fora la gent veia com un supergos allà, no? Però més des de dins veiem algo estrany, no? Com aquí, això... Vull dir que miracles a vegades...
1: I al final tot té les seves limitacions, no? I per molt que si el gos tenen un olfacte impressionant que a vegades et segueix sorprenent, que dius, hola, jo crec que té una limitació i que tots n'hem de ser conscients.
0: També suposo que hem de ser bastant conscients a l'hora d'explicar, no? A qui ens contracti per una feina, que n'hi ha coses que no. Que podés pensar la gent que, ostres, no? Que per anar amb un gos, el gos trobarà. Abans parlàvem això, no? Dels excrements de ratpenat i dèiem de la dificultat que pot ser, potser, a camp obert, a corretja lliure, com aquell qui diu, que el gos localitzi una cosa que és com un granet d'arròs que vés a saber on estarà, no? Que al final...
1: Que segurament en algun moment donat el pot arribar a trobar pot arribar a marcar, però és això de dir, bueno, quin esforç dedicarem perquè ens en trobi...
0: Suposo que aquí la importància d'utilitzar un equip a vegades, o treballar juntament amb tècnics o amb biòlegs que et facilitin la feina, les localitzacions...
1: Els punts calents, de dir, vale, delimitem la zona en base a uns criteris i que ens faciliten, no? Perquè al final llavors sí que estàs augmentant la probabilitat de trobar. Sí, per això que deies, no? Si anem a trobar un excrement de ratpenat en una zona molt àmplia, sense ni saber si realment passen per allà o hi ha possibilitats de trobar-los...
2: Però que no s'esperin que el gos treballi 8 hores non-stop com... Ens ha passat en plan, serà com de 8 a 5, i dic, bueno, ja de 8 a 5, però el gos no pot treballar de 8 a 5.
0: No serà.
2: No serà. Podem estar allà,
0: pararem
2: però...
0: Pararem d'aquí 20 minuts.
2: Pues sí.
1: Bueno, jo crec que l'important també és això, no? Que cada cop més estem veient i que espero que vagi a més, la importància dels descansos, no? Igual que la persona ha de descansar i hem de procurar el benestar, no? El gos, al final, és... O sigui, és el que més hem de cuidar. Llavors, el benestar, els descansos, de dir, no puc tenir el gos, això, 8 hores sense parar i vinga.
2: No, és que al final ni buscarà ni...
1: I les temperatures a l'estiu...
0: Suposo que és feina del guia explicar a la gent que contracta de que la cosa té que ser així, de que es pensen que tu vas amb el teu gos i que tindràs una jornada de 8 hores on el teu gos estarà non-stop, a més, a búsqueda activa, pa,
2: 8 hores.
1: Sí, i això és important, que està dient, no? El tema de la búsqueda activa o búsquedes més passives, que el gos té l'olor molt clara i que...
2: I s'hi troba.
1: Exacte, no? Però no és una búsqueda activa totalment, el gos tota l'estona concentrat en... Estic fent aquesta...
0: Clar, això és un debat que ja et dic que tindrem un dia fora de micro, perquè és super, super interessant, no? Que considerem si un gos treballa amb més intensitat en búsqueda activa o no, etc. El tipus de gos, la genètica del gos que fa que sigui més fàcil realitzar una búsqueda més tranquil·la o un treball de sorpresius... Al final és això, nosaltres, si el nostre gos, en Jack o el teu, van a búsqueda activa, nosaltres, a lo millor, en 3 o 4 minuts de búsqueda... Parem, fem que es resolgui, trenquem o li posem el positiu perquè no d'això i tirem un altre gos. I anem fent així. Sí que poden arribar a treballar. A vegades hem fet entrenaments de 30 minuts seguits de búsqueda activa, però és algo inusual, la veritat.
2: Quin paper creus que juga la detecció en la modificació de conductes? Si creus que juga algun paper.
1: Bueno, crec que al final la detecció és una part molt important d'una estimulació mental, no? De tenir el cap...
2: Una feina,
1: no? Una feina, no? I llavors és amb gossos que poden ser molt enèrgics. Fins no fa massa, tothom es centrava molt en el tema físic i des del meu punt de vista crec que la part mental és molt important i que saber canalitzar tota aquesta energia en temes de detecció doncs pot ajudar molt en temes de modificacions de conducta perquè tindràs un gos molt més relaxat.
2: És que es pot fer tot arreu.
1: Exacte.
0: Portes un grup de detecció?
1: Sí, portem els dimecres, tenim un petit grup social que fem detecció. Jo m'ho prenc molt en algo molt lúdic, molt de diversió, anem a complicar moltes vegades la vida als guies, m'agrada ficar-me a tot arreu. Hem fet tant temes de pseudolors com pot ser la tòfona. A vegades també hem fet cerca de persones. Llavors, a partir d'aquí és més anem a jugar, anem a que els cursos s'ho passin bé, que els guies també. Sí que és cert que gràcies a ells he pogut fer el meu treball de final de màster i els agraeixo
2: molt. Que els has fet servir una mica.
1: Sí,
0: els he utilitzat,
1: però realment sempre intento que això, que sigui una cosa que tant els gossos com els guies s'ho passin bé i vulguin tornar.
0: A part de la utilització del grup de detecció.
2: D'utilitzar persones?
0: Per les teves finals. Què t'ha portat el tindre diferents tipus de gossos en el grup de detecció, no? A nivell personal, no? De creixement o no? De que hagis pogut veure?
1: Pues és, bueno, jo crec que és... A mi m'encanta perquè el que veus al final és gossos que no són els típics gossos de treball, que estan sempre enxufats, que sempre tenen ganes de treballar, si no són gossos, pues això, tens des d'un creuat de boxer que veus que pues això té moltes ganes per a que la temperatura puja, per exemple, pues té les seves limitacions, tens creuats de podenco, de mali, bueno, hi ha una varietat molt gran i llavors aprens a treballar i a buscar moltes vegades diferents motivacions perquè el gos i adaptar els teus propis exercicis, no pots dir, vale, tengo este ejercicio, si el perro no treballa així, fora, no. O sigui, tot el que vols és que aquell gos li agradi i que segueixi venint amb ganes i que quan et vegi sigui com, oh, quina estona més divertida i més guai passaré, no? I llavors et vas adaptant molt a cada gos. Hi ha, per exemple, una gosseta que es diu Roma, que hi ha moments, és una gossa de caça, que la veus que està totalment fora de sus cabales, intentar tornar-la a portar. Estem aquí, anem a fer la feina que hem de fer. Llavors, això, adaptar-te. Aprens molt a adaptar-te a cada situació.
2: Didac, què hi ha a la nevera de casa teva, a part de menjar? Què suposem que menges?
1: Bueno, més que la nevera, sí que durant un temps va estar...
2: És més de congelador.
1: Sí, vam estar compartint, però ara ja... suposo que per situacions de parella.
2: Tenim
1: un congelador a part, on ara mateix pues, hi ha des d'excrements, cadàvers de diferents tipus de fauna, que faig servir molt...
2: Jo m'imagino, si un dia Crims passa per aquella casa... I el Carles Portes va a obrir el congelador i veu tot de caques.
1: Està bé. Els cadàvers, sí.
2: Està bé, ara com ho expliques.
1: I a més parles a vegades amb gent, no? I sí, el congelador de los cadáveres.
2: Disculpa. D'aquell senyor que va desaparèixer.
0: Ara acaba de despertar l'Edgar.
2: Has sentit cadàver. I he dit, espera.
0: Qualsevol dia surt, les notícies. Tens problemes per aconseguir mostres? I l'altra pregunta abans de que em contestis, vols fer intercanvi un dia, com que canvia cromos?
2: Vols canviar caques?
1: Totalment obert a l'intercanvi i les mostres depèn de quins projectes sí. Ara, per exemple, amb el tema de l'eriçó, és un projecte que estem fent de detecció d'eriçó, clar, aquí partíem una casuística, que era que la gossa que anàvem a fer amb el projecte ja havia après a detectar cadàvers d'avifauna i llavors el que volíem era detectar-hi sons vius. Llavors, si només em limitava a posar-li carcasses d'erissons o erissons morts, era com si...
2: Yeah. Només et trobarà...
1: Els morts, no? És, vale, això ja ho tinc après, ensenya'm, o sigui, què ets a fer, no? Que és diferent del que ja hem fet. Llavors, aquí la dificultat va ser poder treballar amb individus vius. Llavors, vaig estar molt buscant des d'associacions com Galantus o una noia d'Olot que està fent un treball que es diu Jana amb erissons vius, que ells els tenen poblacions controlades, que fan estudis, llavors anar amb ells, buscar-los a les nits i aprofitar quan ells el trobaven per anar fent la
0: sessió. No és allò de dir-li al tècnic mira cap allà i quan ha girat la cara a l'erissó li falten...
1: No.
2: Una puteta.
1: No, hem treballat molt i llavors aquí la dificultat ha sigut això, no? Al principi fer l'associació directa perquè, bueno, com ja sabeu els dos, sempre parlen de quan has de començar els treballs de que siguin en llocs molt neutres, molt sense estímuls, tot molt controlat i aquí era tot el contrari. Treballes de nit, hi ha una cerca real, estàs intentant fer l'associació en directe. La sort és que ja teníem una gossa que sabia fer cerques en àrees grans i llavors l'únic que estàvem intentant buscar era l'associació. I ara, per sort, doncs, realment fa troballes molt interessants.
2: Vas estar a Alaska realitzant un projecte impressionant. Encarat, a la conservació del llop. És correcte, això? M'ha informat el David.
1: Sí, he estat 2 estius amb una noia que estava fent un doctorat que es diu Kayla Fratt, relacionat a un estudi d'una subespècie de llop gris, que és el lobo de l'arxipèlago d'Alexander. I és un llop...
2: Que exacte, no?
1: Sí. Bueno, és on habita és l'arxipèlago d'Alexander i llavors la Kayla el que estava fent era mirar a través dels excrements dels llops, mirar la distribució d'aquests animals, perquè després s'enviaven a laboratori, mirava genètica, era capaç de saber la dieta de l'animal i els individus, identificar-los un per un. Llavors, com aquest treball l'ha estat fent durant diferents estius, al final que té un mapa amb tot d'individus que s'han anat movent per les illes, perquè en aquest cas els llops són capaços d'anar d'illa en illa, i la de la dieta principal del lloc. Llavors...
0: Jo crec que aquesta pregunta venia perquè a la Lale li fa molta il·lusió anar a l'Alaska un dia. Que...
2: Home, sí, a mi si m'ho paguen, pa allà que vull, eh?
0: Què no pot faltar mai en la teva motxilla quan fas un operatiu?
1: Pues mira, el primer que he pensat és
0: el aigua. Bocata, no?
1: No, és l'aigua pel gos. O sigui, al final crec que és algo molt important perquè a l'hora d'estar treballant tota l'estona amb el nas i com ja sabeu, el tema d'intercanvi de temperatures els gossos ho porten pitjor que nosaltres, llavors penso sempre en l'aigua per l'animal, pel gos, perquè si l'hem de tenir X temps treballant, doncs que el puguem anar refrescant. A partir d'aquí, depèn de la zona, doncs el típic botiquín de primers auxilis tant pel gos com per tu, i des de capelines, el reforçador pel gos. Però al final penso que el reforçador pot ser important, però si el treball que has fet amb el gos és suficientment bo, hauries de ser capaç de reforçar el gos sense tenir el reforçador. Sí. O sigui que no... Jo pensaria sobretot en això, amb les 4 coses que necessita el gos per passar la jornada.
2: Bueno, com esclau que ets del gos, doncs has de portar les seves coses, no? Mm-hmm. Fa uns mesos va sortir les notícies, que ens van quedar tots bastant impactats, una família que vivia...
0: O viu, no sabem si estan vius.
2: No sabem si estan vius. Que se'ls va instal·lar una colònia de ratpenats a casa allà a Sabadell, em sembla que era, si no m'equivoco, i que la solució inicial que els donaven és que es canviessin de casa fins que acabessin el que estaven fent els ratpenats. Què ens pots comentar en aquest cas?
1: Bueno, al final, una cosa que trobo molt bé és que se'ls doni la importància al ratpenat, que bueno, al final són espècies protegides i que no hagi sigut la primera com idea de els anem a fer fora d'aquí sí o sí. Després suposo que hi ha intermitjos, no fa falta tampoc...
2: Clar, jo sé que vam parlar, em sembla que amb el Museu de Ciències Naturals de Granollers... Sí. I els hi vam ficar com una xarxa, que els ratpenats podien sortir però no podien tornar a entrar. Vull dir que vam facilitar que aquesta gent pogués recuperar casa seva perquè...
0: Ara és compartida. És el Airbnb
2: Si ja han marxat, ara no sé si s'ha quedat algun ocupa allà dins per sempre.
0: Crec que van començar mudant-se d'habitació.
2: Sí. Ja, però diu que així. Feia tanta pudor tota la casa.
0: Sí, clar, és que fa molta pudor.
2: Que, clar, perquè hi havia cadàvers de ratpenats allà, a part dels excrements.
1: Exacte, crec que són més els cadàvers que...
2: Ah, allò ha de ser una party. Però clar, que... Entenc la desesperació. O sigui, està molt bé que es protegeixi el ratpenat, però que et diguin, no, vés-te'n de casa teva. Ah, doncs, no. Tranquil, si em sobren els diners.
0: Pots muntar un parc temàtic i cobrar entrada als tècnics.
2: Sí,
0: voleu vindre aquí?
2: El parc de les pudors. Cobreu. Tenim el parc de les olors a Santa Eulàlia i allà pots fer el parc de les pudors.
0: De les pudors. Quan pots tardar en construir un gos des de zero? Ja sé que depèn de 1.000 factors, eh?
1: Si et fes la pregunta tu.
0: Imagina't que tens un gos amb molt bones aptituds i que et diguin, mira, necessito que aquest gos me'l construeixis per jo què sé, per un projecte.
2: Per
0: una resta biològica.
1: Jo intento curar-me bastant en salut perquè al final, bueno, això, no? No saps mai els entrebancs que et pots trobar, però jo crec que a partir de 6 mesos cap endavant podries arribar a tenir un gos bastant... amb unes condicions bastant òptimes per treballar.
0: És el que pensava.
2: Ara s'ho està apuntant.
0: No, 6 mesos. Tira't, diu 6 mesos, a notar. No entregar perro antes de 1 mes. N'hi ha d'aquests, eh? Ja t'he vist, eh?
2: Bueno, què penses de la detecció esportiva?
1: Pues ho trobo això molt, molt interessant, perquè és el que et deia, no? Al final és una manera de tenir els gossos també entretinguts. Al final també és una manera de crear vincle amb el gos.
2: Jo he vist una esperança de futur per quan sigui molt gran i no pugui fer mushing. Vull dir, jo faig detecció esportiva i m'hi veig als 85 anys encara fent...
0: Ja no és de futur, estàs allà.
2: No, encara és de futur per mi.
0: sembla.
1: Doncs crec que això, no, que al final és una manera més de crear vincle. Tot allò que sigui dedicar-hi temps al gos i passar temps amb ell, crec que és fantàstic perquè això, no? I a més, és una manera molt més lúdica que detecció, a lo millor, de competició. Segur que hi ha àpats pel mig. O sigui, que està
0: més
1: tot
0: important.
2: Menjar, no?
1: Tot va de la mà.
0: Ens pots anomenar algun referent o algú que t'hagi marcat? N'hi haurà mil, suposo.
2: Del David però de Rocador. No diu si és bo o dolent, ha marcat.
0: Traumatitzat. Pot ser traumatitzat, sí. Si vols, si ho prefereixes.
1: Soc d'aquelles persones que pensa que idealitzar algú al final sempre t'acaba caient una mica del pedestal, no?
0: O gent que t'hagi aportat coses, bueno, que t'hagi agradat el seu treball o hagis après molt.
1: Al final, suposo que la primera persona que em va ensenyar molt al món va ser el Pepe del Calío. Vaig començar allà fent obediència per la meva gossa, la primera gossa que vaig tenir, diguéssim, realment meva. I a partir d'aquí, doncs, sempre aprens d'uns o altres, pues, veus què fa, si t'agrada, si no, agafes eines, recursos, i vas una mica quedant amb el teu. Sí que, per exemple, la Kayla també m'agrada molt perquè m'ha obert una via al final de veure el treball en camp real. Bueno.
0: I el que queda de gent, sí, que vindrà. Sí.
2: Bueno, per anar acabant, creus que el nostre sector està monopolitzat?
1: Uf.
2: Sempre trobes la mateixa gent? Probablement sí.
1: Probablement sí, però també suposo que ara mateix tampoc crec que siguem tants, no? Que no hi ha tanta gent, i suposo que ara mateix, pues, no sé si són els primers que van ficar la puteta i de moment...
2: De moment estan allà.
1: Estan allà, o realment suposo que també van fer bé les coses, perquè si no... Però també, com dèiem abans, també sé de casos que després t'arriben a tu i quan tu vols presentar el que pot fer el gos, a vegades no ets tu que ho has vist, sinó altra gent que només no t'acaba de donar un bon feedback d'aquells treballs que s'han pogut fer. Llavors...
0: Això ens porta a la darrera pregunta, que considerem que és molt important i que penso que cada vegada la gent té més coneixement del treball d'ecodetecció, de biodetecció, i és que en què consideres que s'hauria de fixar una empresa o una organització quan contracta aquests serveis? Per no anar cegues, perquè sembla que a vegades fa uns anys he parlat amb organitzacions on contractaven una mica cegues, no? M'ha dit aquest, que coneix aquest, que fa aquest tipus de treball, i poder era gent que no estava formada, no sabien el que era un gos de treball, no sabien com treballava, com marcava, qualsevol cosa els hi semblava bé, que estava treballant. Llavors, en què creus que s'hauria de fixar una empresa?
1: Bueno, jo crec que una mica també... Clar, és... Podríem dir amb l'experiència, però no té per què ser un fet clau, perquè al final pots tenir gent que potser no té experiència perquè, com dèiem abans, no hi ha la possibilitat tan fàcil d'agafar aquesta experiència i que et treballi molt bé. Llavors, no sé, jo... Que no et vulgui vendre tampoc la panacea, no?, que dèiem abans, de no, és que el gos et soluciona tots els problemes. No, el gos té unes limitacions i també tu has de dir, ho has d'expressar, perquè se n'ha de ser coneixedor, de que no esperin que amb el gos s'han resolt tots els problemes, no? Llavors jo crec que una miqueta amb tot un conjunt de coses de sentit comú, de dir, vale, quin és el problema, que també que es sàpiga adaptar al projecte, de no, és que jo tinc així i treballo així, no. Si tu realment saps treballar i saps fer aquests projectes de camp, t'hauràs d'adaptar al que hi ha, hauràs de ser capaç de treballar de manera multidisciplinar, no? De dir, vale, hi ha uns experts aquí, ells són més coneixedors que jo de segurament d'aquesta matèria, del que és el problema que tenen, quines necessitats hi ha, i llavors tu saber ser capaç de dir, vale, jo tinc això, què estic donant jo? Estic donant un gos que busca X, no? I a partir d'aquí intentar satisfer les necessitats, però sense això, sense dir, bueno, és que ara ja s'ho ha resolt tot de cop. No sé si he respost.
0: Parlava fa uns mesos amb una companya de gent rurals sobre, bueno, un cas de... Ara no me'n recordo, però es va sol·licitar un servei amb alguna empresa, no? I des de gent rurals. I em comentava la companya que, clar, que va anar aquesta... No sé si era una empresa o un particular, ara no me'n recordo, eh? Però em deia, ostres, és que em va vindre aquesta persona, no?, com a oferta d'aquests serveis que demanem, i li vam demanar directament des de gent rurals que ens fes una demostració. I es veu que es va quedar aquesta persona com molt impactada. i ofesa, no? Escolta, no. Ostres, per què em demaneu una...
1: Doncs jo crec que és el...
2: O sigui, una de les hauries d'oferir-la directament
1: una de les
2: tu,
1: coses
2: no?
1: que jo intento fer a vegades, per exemple, el tema d'estudis de mortalitat de cadàvers, és dir, bueno, si necessiteu, no tinc cap problema en fer un doble sec, en fer el que necessiteu perquè veure, i anar tranquil, que jo sóc el primer que sé que el gos no té moltes vegades una sensibilitat, una eficàcia del 100%, no? De dir, bueno, el gos pot fallar igual que fallo jo, igual que... Saps? O sigui, l'únic que t'estic intentant demostrar és que si jo agafo aquesta àrea de, jo què sé, de 100 metres quadrats, de cada 100, a lo millor el gos me'n trobarà 8 o 9, i jo, com a persona, a lo millor te'n trobaré 2 o 3. I això és una mica el que has d'intentar, pues això, no? Explicar a la gent, del final no és que trobarà tot, sinó de...
0: Apretes el cul quan has de fer un doble sec, així?
1: No, perquè intento treballar... O sigui, òbviament, una cosa és quan el fas tu sol a casa i te l'han preparat i l'has de fer tu sol, quan hi ha gent al voltant, pues, sempre penses, sisplau, que
0: no
1: sigui
0: el
1: dia, no? Però, bueno, al final, ja quan més t'hi exposes, acabes estant més acostumat.
0: Me'n recordo amb l'Eli fa ja un temps que vam quedar amb la gent del Parc Tecnològic i Forestal i amb Fèlix, amb la gent de Fèlix, i vam anar a fer un doble sec per fer-nos els xulos. No per fer-nos els xulos, sinó perquè també pensem que part de la feina és, escolta, vull que veieu com treballen els nostres gossos, i me'n recordo que era el mes d'agost, 4 de la tarda, perquè no teníem més hores, van quedar allà Centelles. Jo tinc un avantatge, és que no utilitzo a vegades la maquineta del vent i de l'higròmetre, sinó que el sec alp ja noto si... No hi havia res de vent. Van ficar la mostra, me'n recordo, que sí, van trobar, però hi havia un moment que en Jack crec que portava 5 minuts
2: i no podia més,
0: jo pensant, per què li has ofert, per què li has dit, fica aquí, tranquil, que veuràs com treballen, jo pensant, per què?
1: Pues...
0: Allò, uf... No feia falta, és que no ens ho van demanar, saps?
1: Jo, nosaltres, quan fem aquestes xerrades als instituts, una part final és això, una petita demostració, i sempre... Jo, abans d'entrar a fer la xerrada, ja n'amago una petita mostra, però normalment després els dic als nanos, ah, doncs, va, amagueu, jo no miro, i el gos tampoc, i sempre en aquest moment és això, no? Tens potser 25, 30 nens allà mirant-te...
2: Tots il·lusionats.
1: I tots il·lusionats, i tu pensant, cala, por favor...
2: Avui sí,
0: Si és que els nens, a més, tenen molt mala llet, Quan es tracta d'amagar coses...
1: Però el guai és quan ells van amb això que tu dius, no, amb aquesta mala llet, i el gos de cop, pum, és que entres... Oh, oh.
2: Màgia.
1: Sí, exacte, dius, bueno, veus?
0: I si no, t'ha passat alguna vegada que no?
1: Amb gent...
0: Els nens són molt cruels, Impostor, impostor! Com
2: et van gravant amb el mòbil,
1: No, per sort no. Per sort...
0: No, Directo, no? Fijaros, impostor! Com saps la vida de Brian, el moment en què pedreguen...
2: Sí.
0: Que lapiden al final. Van tirant pedres. Ostres, Didac, moltíssimes gràcies. Si et sembla, m'agradaria que quedéssim un dia que puguis, que segur que...
2: Per dinar.
0: Podem quedar per dinar amb l'Eli, que m'encantaria que tinguessis una mica de xarra com la que hem tingut nosaltres, i qui sap, potser entrenar. També aquell dia, però
1: un doble sec.
0: Doble sec.
2: Ho gravarem.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Quan un gos és cadell, ha de jugar. Veure món, socialitzar i, si de cas, en un futur serà un gos de treball, potenciar principalment la seva motivació i deixar que es desenvolupi correctament en distints escenaris. O sigui, que aconsegueixi, a la llarga, generalitzar. Quan un gos cau en mans d'un magufo, poden passar diverses coses. I una d'elles és aquesta.
1: Es muy rápida, pero digamos que entre 3 y 4 meses sería un periodo óptimo para que la perra se le pueda introducir todas las sustancias superfecentes que nosotros queremos que detecte.
0: Para. Hem d'analitzar una altra
2: vegada. Un moment, com ha dit sustancias superfecientes? Perquè sembla que...
0: Espera. No, aviam, primer vull que us situeu. Estem parlant d'un gos detector, d'un gos d'aigües, detector de drogues.
2: De substàncies.
0: Val, que ho presenta un policia amb una actriu que em cau bastant malament, que ara la coneixerem.
2: Amb una actriu?
0: Sí. Torna a ficar.
3: Des del principi?
0: Sí.
3: Aquest policia va sortir la desfilada de l'altre dia o...?
0: No ho sé.
2: Probablement.
1: Es muy rápida. Pero digamos que entre 3 y 4 meses sería un periodo óptimo para que la perra se le pueda introducir todas las sustancias superfecientes que nosotros queremos que detecte.
4: De verdad que yo no he metido los pies en ningún lado, ¿eh?
1: No tienes en el jardín...
4: ¿Te crees que vengo?
0: Val, tornem a analitzar una miqueta, no? Es tracta d'un agent de policia...
2: Per què diu substàncies estupefacientes com si s'hagués tastat les substàncies? Per què?
0: Val, llavors, és un agent de policia que deu ser d'algun poble d'aquest, de l'Espanya profunda, que són 4. Me'n recordo de... Bueno, si igual, ja parlaré un dia del cas d'un agent de policia que anava a robar-li els porros...
3: Ho explicarem un altre dia, però ho està explicant ara.
2: Sí, és com un avi.
0: Bueno, és igual, està dient que... L'òptim és que el gos, en 3 o 4 mesos, ja li hagin introduït totes les substàncies. Això, lamentablement, és una cosa que és bastant... passa bastant, és bastant real, no? De fet, nosaltres tenim en el grup, tenim la sort de tindre algun mosso d'esquadres i tenim policies també d'explosius. I sí que és cert que l'Acadèmia dels Gossos és una cosa molt, molt limitada. Estem parlant de 3-4 mesos, el gos el tenen format en 3-4 mesos. Imagina't abans que parlàvem de 6 mesos, però...
2: Van començar abans de que naixés.
0: Però van molt més allà, val, Didac? En 3-4 mesos són capaços, per exemple, en tema d'explosiu, parlo ara, parlo a Catalunya, d'haver-li ficat 3 o 4 substàncies. En 3-4 mesos comencen a formar el gos i tirar milles. Fa un temps vam veure un gos, no sé si tu te'n recordes, l'Ali, l'Oso, que es va...
2: Sí, un cadell de Mali.
0: Que era un cadellet de Mali, que es va fer molt viral perquè...
2: És superpetit.
0: Però superpetit, parlem de 2 mesos i pico, 3, com a molt, que marcava, assegut, amb un marcatge bastant xulo, val, a explosius ja, amb 3 mesos, no? Veies que feia un punt a punt de maleta, s'asseia, marcava, i una de likes, allò, increïble. Més endavant vam veure una evolució d'aquest gos on estava completament fora de si.
2: Cremat, ja.
0: Cremadíssim, no buscava, estava desmotivat, i ja nunca más se supo, no? I a vegades jo penso que hauríem de prioritzar, sobretot amb cadells, algunes coses, no? Ja no parlem de treballar amb tan poc temps. Mira, suposo que les peles són les que són, el temps és el que és... Tens un temps límit per construir un gos, però, ostres, si vols obtindre uns bons resultats, jo crec que hem de deixar madurar el gos. No sé com ho veus, tu, això.
5: Bueno, això no és una mica el que parlàvem abans, no? Al final, per molt que sigui un gos, en aquest cas, sobretot de treball, d'una administració que tu dius, no?, que volen uns resultats, al final no ens hem d'oblidar que està en una etapa concreta i que si tu t'oblides de l'etapa en què està, segurament pues, passin coses com aquestes, que a la llarga comencen a sortir...
2: Vull dir, tampoc arriba a
5: un
2: bon port.
5: Exacte, no?
0: Al final, quan estem treballant la focalització, la marca, en molts casos no deixa de ser control d'impulsos. Ara no es pot dir ni control d'impulsos, és políticament incorrecte. És control per estímul. Però, clar, anticipar aquest tipus de treball, cohibint a vegades, o no donant-li, restant-li importància al joc, a l'exploració, a la generalització, a la socialització...
5: Ja que, bueno, és això, no?, que disfruti el gos, al final, és el que parlem. Si no disfruta, tampoc... Perquè està a saber quantes hores...
2: Home, han de ser moltes hores, perquè...
5: Quantes hores li han dedicat a aquest gos en 3 mesos al dia...
2: No deu fer una altra cosa a la vida.
5: Perquè estigui així de...
0: També suposo que aquí és quan entren a determinades línies de treball que es venen perquè són...

0: Era.
1: Bueno, és que ara, pobreta, suposo que ja està jubilat, ja.
0: El oso, mare meva.
2: I on acaben aquests, després?
0: No ho sabem, no?
1: No, sí que ho saps. La protectora.
2: Les protectores estan plenes, exacte, les protectores estan plenes.
0: Amb enxanís acaben menjant-se el marron.
1: Clar.
2: Sí, pobre, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. Sí que és cert que, per exemple, a l'exèrcit li destinen més temps, li destinen més inversió, molts més diners, agafen formadors externs, amb la policia ho tenen molt més limitat, no? Ara, per exemple, tenint la sort de que a Mossos d'Esquadra ha canviat tot el tema amb la canina, ha entrat un noi nou, sang nova, amb una ment molt més oberta, que inclús li agrada que vingui gent del món del gos, no és tabú. No, vinc del món del gos, perfecte, aquest és el teu lloc, la canina, abans no, vinc del món del gos.
1: Si sabies alguna cosa, mal.
0: Mal, mal. I sí que és cert que s'ho estan mirant tot més, no? Però encara a dia d'avui, realment, el que treballa amb gossos, el fric de treballar amb gossos de cossos i forces de seguretat, es paga ell.
2: La formació
0: després d'aquests 3, 4, 5, o en el millor dels casos, 6 mesos. En fi, Déu-n'hi-do. Haurien de respectar el temps.

0: Bueno, aprofitant que l'altre dia van emetre un episodi de First Dates amb gossos, segur que el vas veure, David.
1: No.
0: Jo, sincerament, el vaig veure pel programa, eh?
1: Sí, ja, clar.
0: M'esperava més xitxa, eh? No sé, m'esperava que algun gos es baralles amb un altre.
1: Aviam, o sigui, l'altre dia van fer un episodi del
0: de gent que anava a First Date amb el seu gos o gossa.
1: Uau, que em faltava.
0: Sí. Llavors, que també és una mica... Vale, tu tens gos, jo tinc gos...
1: L'excusa.
0: Bueno, ja, però no tenen per què portar-se especialment bé els nostres gossos.
1: Bueno, però potser depèn del que vegi el teu
0: gos. Jo no em puc ajuntar... Si jo ara busqués parella, no em puc ajuntar amb una persona que tinc més gossos.
1: Jo és que veig algun gos i marxo.
2: Hauries d'haver anat tu allà amb tota la teva camada, tota la manada, tot el teu paquet de gossos i del plan...
0: Jo m'esperava que es barallés algun gos, o... No sé què fes. Realment va ser una mica...
1: Una redirecció, no? Pla, un dit seccionat directament.
0: Home, algú, no? Allà hi havia pues, un chihuahua amb la llengua fora, un mastín que estava allà dormint... Bueno, lo mismo que ho hagués... Que
1: uns cangals, uns colis, uns malis...
0: Alguna mica més de vidilla. La veritat és que no van fer gaire xic.
1: Uns rhodesians per allà al mig, saltos...
0: Un beagle allà bordant. Bueno, pues, després d'això, he trobat una espècie d'aplicació que es diu Doggy Date.
1: T'estan enfotent, ja.
0: Bueno, és que bé.
1: És una app que es diu Doggy... Aviam, ho tinc escrit aquí. Dates, dateth, amb sí. Z final. Doggy, dates, dateth.
0: Saps el que és, no? Date?
1: Sí.
0: First date?
1: Cita.
0: Molt bé. Duolingo se nota que el vas passar.
1: L'has vist, eh?
0: Bueno, com que sé que genera curiositat, t'explicaré què és. És una aplicació social per a persones amb gossos que permet descobrir altres propietaris i gossos de la zona. O sigui, és com tot el contrari del que jo faig cada dia, que és evitar gent mentre passejo.
1: Sí, sí.
0: Vale? Exactament igual. Especialment a través de llocs que freqüenten.
1: Uf.
0: La idea és convertir els passejos habituals en una manera de conèixer gent nova i trobar companys pels gossos.
1: Perdona. Jo, ara així per sobre, el que estic veient aquí és que això és una eina molt poderosa per punyeters psicòpates.
0: Sí, perquè falta que t'agafis un gos de la gossera i vagis a trobar...
1: Està aquí.
0: Sí.
1: Anem a ficar-nos amb ella.
0: És que tota la gent que crea aplicacions d'aquestes no pensa molt bé amb el tema de que hi ha gent... Perquè Strava mateix, després, van aplicar una cosa que pots activar, que és...
3: Que fa temps, que hi és, això.
0: Sí, però al principi no.
3: Bueno, al principi no.
0: Després va morir alguna gent, suposem que sabíem...
1: Com?
0: Tu a l'Strava pots posar de manera automàtica que l'inici i el final de la teva ruta, que molt probablement serà des de casa teva, sigui oculta.
1: Ah, sí, surt ocult.
0: Clar.
1: Però, mira, parlàvem...
0: Ara està pensant el David.
1: No sé quin programa...
3: Això també va sortir amb tot el tema d'aquests... vaixells de guerra cap
0: bueno, a... aquell listo que va publicar, que sí, va fer un entrenament sí. I van descobrir on estava un dels,
3: exacte,
0: hi
3: havia
0: dels vaixells
3: un buc de guerra,
0: militars de no sé què.
3: Un vaixell militar dels Estats Units cap a direcció...
1: Premi al Lumbreres de l'any.
3: Sí. I clar, com
0: ara
3: que estava ocult, era secret i tot plegat, i el tio sempre sortia a córrer i donava voltes al vaixell, que estava a alta mar, i clar, el anava penjant, es troba...
0: Que també,
3: i,
0: clar, un aplauso, eh?
3: Un pavo que anava donant voltes a un lloc concret del
1: a mi els que em molen són aquells que... Bueno, els que dibuixen penis corrents, ho has vist?
3: Bueno, hi ha gent... Sí.
0: Pots dibuixar altres coses.

0: Això em recorda, fa unes setmanes parlàvem d'aquells personatges que els vam anomenar zombi binomiums, que són aquests que van amb el gos, així com amb tot això sec d'haver-se fotut diazepans pel matí, i que et veuen a tu allà i automàticament...
1: Van cap a tu, sí.
0: Venen cap a tu, que tu dius, vull marxar. O sigui, aquella persona medicada està venint així amb el seu gos...
1: Bueno, no cal que siguin així.
0: Però és que ara aquesta persona té una eina.
1: Bueno,
0: és
1: si tu ho publiques.
0: Doggy dates.
1: Si tu ho publiques.
2: Però de bojos n'hi ha a tot arreu, perquè jo al dematí vaig amb la gossa a portar la meva filla a la guarderia i, clar, i de cop i volta la gossa està cagant, tu culls una caca, vigiles a la gossa, vigiles a la nena i t'apareix, per no saps on, una altra persona amb un gos...
0: Que està esperant, fa hores que està esperant.
2: I tu, però aviam, no ho veus, que tinc molts problemes.
1: Que tinc molts fronts oberts.
2: Passa, home.
1: No, hi ha molta gent que és automàtic, et veuen i van cap a tu, tu els hi vas dient que no, que en aquell moment poder portes un gos pues, que no és molt simpàtic, van venint encara més perquè ja s'entendran ells i...
0: Anem a l'arrel. Com...
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Demà es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N amb la incògnita sobre com es presentaran les formacions a l'esquerra del PSOE. De moment, Podem de Canàries s'ha sumat al Front Ampli, segons ha anunciat la coalició, que ha assegurat que tots els partits a l'esquerra del PSOE a les Illes s'han afegit a la iniciativa. El pacte estableix, a més de Podem, hi ha Nova Canàries, Bloc Canarista, Esquerra Unida i Moviment Sumar. Es presenta una candidatura electoral d'unitat amb les dues circunscripcions. Des de Front Ampli afirmen que l'anunci demostra que una sola papereta d'esquerres és possible, tot plegat amb, recordem, plenes negociacions sobre aquest model perquè s'estengui a la resta de l'Estat. I és que els partits polítics disposen fins demà a les 12 de la nit per registrar davant l'administració electoral les coalicions electorals que hagin acordat de cara a aquestes generals. Això ho estableix la Llei Orgànica de Règim Electoral, la LOREC, que atorga un termini de 10 dies des de la convocatòria dels comicis per comunicar aquests pactes. Demà també hi ha previst el Consell Nacional del PSC per aprovar llistes de cara a les eleccions. Ja sabem el candidat dels socialistes catalans a Barcelona, que és Jordi Hereu, la Federació de Girona ha aprovat aquest dijous Marc Lahumà i Gael Rodríguez com a caps de llista per la demarcació al Congrés, als diputats i al Senat, respectivament. I està en marxa el lliurament de la 75a edició dels Premis Planeta en una gala a la Fira de Montjuïc. Aquesta edició del premi ha batut rècords. És la 75a. El guanyador s'emporta 1 milió d'euros i el finalista 200.000. Allà hi ha el nostre company David Navarro. Bona nit.
5: Bona nit. D'aquí a mitja hora coneixerem el nom del guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Dels 1.424 manuscrits presentats, 9 han arribat a aquesta gala. Una nit que ha començat amb els discursos del president del grup Planeta, José Cregueras, i del rei d'Espanya, Felip VI. Tots dos han lloat la importància del guardó a l'hora de fomentar la lectura. Tot plegat al recinte número 1 de la Fira de Barcelona, que s'ha hagut d'habilitar pel gran nombre de peticions per assistir a la gala del 75 aniversari del Premi.
4: Moltes gràcies, David. Doncs haurem de continuar atents a veure qui són els guanyadors. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses al cap de setmana, especialment dissabte a la tarda i al vespre. Les precipitacions afectaran principalment la meitat est de Catalunya a partir del migdia. Durant la tarda, els xàfecs poden ser intensos. El nivell de perill és de 3 sobre 6, pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, acompanyat de tempesta i calamarsa.
6: La nova comunitat energètica de Premià de Mar a un pas.
7: Premià de Mar en 3 minuts.
6: Aquest ple municipal d'octubre hauria de servir per segellar l'últim tràmit administratiu previ a la creació d'aquesta nova comunitat energètica pública. En el marc de l'aprovació de les noves ordenances fiscals, s'hi durà també a aprovació el preu públic, que servirà perquè els premianencs que ho desitgin puguin participar d'aquesta nova comunitat i obtenir una porció del subministrament elèctric que genera el parc fotovoltaic municipal. Recordem que aquesta futura comunitat es basa en una experiència prèvia d'una petita comunitat que va començar a funcionar el mes de febrer passat. Es va conformar amb un petit grup de 23 famílies vulnerables. Situació insòlita al casal d'avis de Can Manent, on demà passat dissabte se celebren eleccions per nomenar una nova junta de l'entitat. Aquesta setmana, l'alcalde, Rafa Navarro, ha enviat als usuaris del centre un vídeo per WhatsApp convocant-los a una reunió informativa demà divendres, a la tarda, alertant-los que si resultés escollida una de les candidatures, l'Ajuntament no els autoritzarà a gestionar ni l'entitat ni el local, que és de titularitat municipal. En declaracions de Premià Mèdia, Navarro assegura que l'Ajuntament dona tota la llibertat a l'entitat d'escollir la seva junta i nega que aquesta acció sigui una ingerència, però també afirma que el consistori ha de vetllar perquè un equipament municipal es gestioni amb la màxima netedat. L'entitat Comerç Premià convida avui els comerços i negocis premianencs, així com els representants polítics i altres entitats, a l'acte d'inauguració del seu nou local al carrer de l'Eixample 80, l'equipament on abans hi havia Ràdio Premià de Mar, que ara servirà a aquesta associació. L'acte es fa a partir de les 8 del vespre. Aquest setembre s'ha constituït el nou Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, un nou entramat de 6 hospitals i institucions de referència catalans en l'àmbit oncològic que a partir d'ara actuaran de referent internacional en matèria d'assistència, investigació, docència i innovació. Entre ells hi ha l'Hospital Universitari de Mataró. Neix amb la voluntat d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència. En cultura, Gent pel País presenta aquesta tarda el llibre Els de Barcelona, de l'autor alemany Hans-Erik Kaminski. La presentació anirà a càrrec d'Aurora Madaula, doctora en Història, que introduirà la versió catalana del llibre i contextualitzarà els fets. La presentació es farà a 2:45 de la tarda al Centre Cívic. I en esports, nova golejada del Premià de Futbol Femení que s'enduia el derbi maresmenc contra el Masnou per 0-4. L'equip ha engegat la Lliga amb solvència amb 11 gols en 2 partits. El proper cap de setmana visitaran el Castellterçol.
7: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
8: Estàs escoltant?
9: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
10: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
9: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
10: Home, testimonis.
9: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
10: A la teva ràdio local.
11: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
12: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
13: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
14: Continguts en xarxa.

A començaments de l'any 1938 i durant la primera temporada de l'Orquestra Simfònica de la NBC a Nova York, el mític director Arturo Toscanini va perdre la paciència. Aquell dia assajaven en un dels estudis de l'emissora quan el director va esclatar, literalment, després de diverses errades dels músics. No era la primera vegada que això passava, evidentment. De fet, eren habituals les seves reaccions violentes davant d'algun error, alguna entrada d'estemps. Però en aquella sessió en particular, l'incident va acabar d'una manera molt especial, peculiar, diríem. I és que, en una arrencada de fúria, Toscanini va descarregar tota la indignació acumulada amb un acte insòlit, llançant a terra un valuós rellotge de platí que duia sempre a la butxaca. El rellotge va quedar fet miques i ell mateix va reconèixer després: Déu em va donar una voluntat d'acer, però una paciència de vidre. Poc després d'aquest incident, els músics li regalarien un nou rellotge, aquest molt senzill, molt econòmic, però que portava la inscripció: ha de ser utilitzat als assajos.

Doncs bé, aquest episodi, que va ser especialment recordat pels músics de l'orquestra, no va ser un incident aïllat, va ser un de tants. I és que Toscanini podria guanyar el concurs de batutes trencades, si hagués existit, i també el d'atacs de ràbia, probablement, per no parlar de les seves habituals sortides de to, com la molt sonada que es va produir uns quants anys abans, quan va abandonar el fossar de la Scala de Milà en plena representació de l'òpera Un ballo in maschera. Aquell dia, Toscanini, fart de la insistència del públic que reclamava un bis que ell no volia donar, simplement va dir prou i va deixar la batuta al faristol, abandonant públic, orquestra i cantants sense acabar la representació. L'endemà va marxar cap a Amèrica del Sud, en un gest que semblava dir «ja us ho farem».

Doncs bé, estimats i estimades, avui la proposta que us faig arrenca d'aquesta anècdota del caràcter inflexible i tirànic del director italià Arturo Toscanini. Un exemple de l'actitud que adoptaven molts directors del segle XX, diríem que fruit d'un temps també en què els valors i la relació entre persones distaven molt de les actuals o de les que voldríem que fossin actuals. Plantegem d'aquesta manera la següent pregunta: director o dictador? És a dir, cal ser un dèspota inflexible per conduir una orquestra amb precisió, o és possible fer-ho amb respecte i sense estridències? Doncs bé, avui us convido a que junts mirem d'esbrinar algunes d'aquestes qüestions amb l'ajut dels llibres d'història i, per suposat, de la bona música.

El compositor Jean-Baptiste Lully el va matar el mateix Tedeum que havia compost poc abans per celebrar la recuperació de Lluís XIV d'una malaltia. Bé, evidentment no el va matar la música, però sí la seva forma de dirigir-la. Mireu, en temps de Lully, la figura del director tal com l'entenem avui, de fet, no existia. I les petites orquestres seguien les entrades que marcava el primer violí amb l'arquet o el clavecí. Però, evidentment, a mesura que els grups d'instruments es van anar fent més grans, i sobretot quan va néixer l'òpera, que necessitava una coordinació encara més perfecta, va començar a ser necessària d'alguna mena de figura que marqués les entrades, els ritmes, les velocitats, també, amb total exactitud. Doncs bé, resulta que a la França del segle XVII-XVIII una de les maneres de portar el compàs era utilitzar un bastó enorme i pesat amb el que es marcava el tempo, sovint picant fins i tot a terra amb força per fer-hi més èmfasi. Doncs fixeu-vos, va ser en un d'aquests cops de bastó explosius que Lully es va destrossar literalment el peu, morint poc després a conseqüència d'una infecció i d'una gangrena inevitable.

0: Serveixi aquesta anècdota per posar-nos en situació, doncs, i és que la figura del director pràcticament no existia tal com la coneixem abans del segle XVIII. Mozart, per exemple, dirigia habitualment els seus concerts de piano ell mateix des del teclat, i Haydn conduïa les seves sinfonies a Esterházy des del violí. Però al segle XIX el panorama va canviar. No només les orquestres van començar a ser molt més grans i calia algú que posés ordre, sinó que la mateixa música es va tornar molt més complexa, amb pianíssims i fortíssims crescendos, efectes sonors, combinacions que no es podien executar correctament si algú no posava d'acord a tots els músics i els coordinava amb precisió mil·limètrica.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.

Quan una persona assisteix per primer cop a un concert d'orquestra, el més habitual és que s'acabi preguntant per què se li dona tant de mèrit a aquell senyor que es puja al podi davant de l'orquestra i es limita simplement a moure la batuta tota l'estona. Aparentment no fa res més, sembla que qualsevol podria fer-ho. Però, en canvi, el director és el que cobra més de tota l'orquestra i el seu nom és l'únic que surt en lletres ben grans al programa. Però amb poca experiència que tinguem, no triguem gaire a entendre que sense aquell senyor que mou la batuta és absolutament impossible que l'orquestra toqui correctament, coordinadament, qualsevol cosa, una sinfonia de Beethoven, de Brahms, qualsevol peça sinfònica. I és que el senyor de la batuta no només els diu als músics quan han d'entrar, sinó a quina velocitat, amb quina força, amb quin sentit, amb quina intensitat. I, de fet, la realitat és encara més complexa. Abans de pujar al podi, el director ha estudiat la partitura compàs per compàs, instrument per instrument. Ha revisat l'edició per detectar possibles errors. Potser fins i tot ha consultat els manuscrits originals per esbrinar detalls no detectats abans. Ha decidit com distribuir l'orquestra a l'escenari per obtenir el so desitjat i fins i tot pot haver analitzat l'acústica de la sala per adaptar-hi el tempo, la velocitat d'interpretació. I tot això fins a tenir l'obra memoritzada i assimilada al més mínim detall. Són setmanes, són mesos de vegades de preparació abans de posar-se per primer cop davant dels músics i, aparentment, simplement, moure la batuta.

S'entén, per tant, que cada director traslladi, en certa manera, la seva sensibilitat, el seu caràcter a l'orquestra, de manera que aquesta pot sonar molt i molt diferent quan és dirigida per diferents batutes. I per comprovar-ho, si us sembla, podríem fer una ràpida comprovació pràctica. Pareu atenció a com sona el mateix fragment d'una coneguda sinfonia de Mozart dirigida per diferents directors.

Sentíem una versió clàssica, equilibrada, amb un so orquestral molt bonic, del conegudíssim inici de la sinfonia número 40 de Mozart, aquella sinfonia en sol menor. Doncs bé, hem sentit la versió de Claudio Abbado amb l'Orquestra Simfònica de Londres. Ara sentiu aquesta versió.

ja ho heu pogut sentir, una versió molt diferent, molt lleugera, ràpida, fluida, un timbre molt bonic de l'orquestra. Pels que en sabeu més, fins i tot haureu notat que està afinada una mica més baixa que l'anterior. Doncs bé, era la versió amb instruments originals i criteris històrics de l'orquestra del segle XVIII amb la direcció de Franz Brüggen. Sentim la següent, a veure què us sembla.

versió també molt ràpida, amb molta energia en els contrastos, en aquest cas amb una orquestra de gran repertori, com és la del Concertgebouw d'Amsterdam, una orquestra clàssica de tota la vida, però amb un director especial, poc convencional, el sempre sorprenent Nikolaus Harnoncourt, que li imprimeix aquest caràcter, jo diria que energètic. Però fixeu-vos, ara és molt interessant això, fixeu-vos com sona aquesta mateixa orquestra que acabem de sentir, però amb un director diferent. És un director d'un dels, diríem, els clàssics mozartians de tota la vida, amb més prestigi. Un senyor que es deia Joseph Cripps.

0: Doncs bé, crec que hem vist tots la diferència. Joseph Cripps dirigia l'orquestra del Concertgebouw en una versió que avui ens sembla molt lenta, feixuga, pesada, fins i tot, però que va ser considerada autènticament de referència durant molts anys. Això fins que els directors més joves van reinterpretar Mozart d'una manera més fresca, més lleugera. Ja veiem, doncs, com de diferent pot sonar una orquestra en funció de qui es posa al davant. Doncs bé, veiem ara si el director, per aconseguir això, ha de ser o no un petit dictador. Un director ha de tenir la partitura al cap, no el cap a la partitura. Hans von Bülow.
1: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.

sol dir-se que el primer director modern, entre cometes, tal com l'entenem avui, va ser Hans von Bülow. Aquest home, deixeble de Liszt, molt vinculat a la música i la persona, fins i tot de Richard Wagner, va ser el primer titular de la Filarmònica de Berlín. Això va ser entre els anys 1887 i 92. I ell va transformar el que era una orquestra ordinària, podríem dir, en un autèntic mecanisme de precisió. Això sí, a costa d'una disciplina militar que no estalviava ni crítiques ni crits als músics, encetant, per tant, la figura del director-dictador. A Bülow el va succeir Arthur Nikisch, que sembla que va suavitzar les formes. I l'any 1922 la batuta va passar a un dels grans mites de la direcció del segle XX, el nostre primer protagonista, Wilhelm Furtwängler.

I mentre Billow representava el perfil del director imperatiu i dictador, un estil continuat després per altres noms com Georg Sell o Georg Solti, Furtwängler va estar sovint definit com un director místic, un director espiritual. El seu gest no era rígid ni tan sols precís. Més aviat, pel que sembla, se'm movia les mans amb una certa ambigüitat, com si acaronés la música. Ell entenia la música quasi com una religió i volia que sorgís de l'ànima, no com un mecanisme de rellotgeria.

Sentíem un fragment de la novena sinfonia de Bruckner, interpretada per la Filarmònica de Berlín, dirigida per Wilhelm Furtwängler, el director més espiritual dels anys 40, el director de l'autoritat innata, a qui no calia aixecar la veu per fer-se respectar. Furtwängler, que va viure anys molt complicats a l'Alemanya nazi, on va navegar entre dues aigües, mantenint el respecte del règim per una banda, però sense implicar-se mai en el partit, i de la mateixa manera que faria dècades més tard Sergiu Celibidache, aquest home desconfiava dels enregistraments perquè considerava que congelaven l'essència mateixa de l'art. Una essència, una filosofia que resumiria anys després el mateix Celibidache amb aquesta frase tan contundent com políticament incorrecta. Deia Celibidache: una gravació és com anar al llit amb la foto de Brigitte Bardot. És bonica, però no té vida. La música només existeix en l'acústica irrepetible de l'instant. La música no està feta per expressar els sentiments, sinó per fer-nos percebre la forma que prenen els nostres sentiments en la nostra consciència. Ernest Ansermet.

Sí, vèiem en Furtwängler o en Schellebiedaki l'exemple del director purista, aquest director amb un alè místic i transcendent. Ara us proposo escoltar com sonava la música que moldejava un mestre de signe molt diferent. Tan diferent que la seva formació inicial era la de matemàtic, disciplina que va exercir a la seva joventut. Parlem d'Ernest Ansermé, nascut a Ginebra l'any 1883. I com a bon matemàtic, Ansermé és l'exemple del director rigorós, analític i enfocat en la claretat del so i en la organització rítmica, obsessionat també per la objectivitat i la fidelitat a la partitura. Però, al contrari del que es podria pensar, les interpretacions d'Ansermé no eren fredes en absolut. És més, són legendàries les seves delicadíssimes versions de la música francesa, com aquest preludi a la migdiada d'un Fauna de Debussy, compositor, fixeu-vos, a qui va conèixer en persona i de qui va obtenir les claus per la seva interpretació més fidel.

0: Sentíem la direcció d'Agnès Ansermé dirigint l'orquestra de la Suisse Romande, de la qual va ser fundador i titular durant 49 anys en el meravellós preludi a la migdiada d'un fauna de Claude Debussy. Doncs bé, en cap cas inclouríem Ansermé en el grup dels directors dictadors, però sí en els dels exigents i meticulosos. I a diferència dels músics vitalistes i viscerals com Leonard Bernstein, que entenia el concert com un espectacle, com un esclat emocional, fins i tot com un acte d'amor, deia ell, Ansermé formava part dels obsessionats, com dèiem, per l'objectivitat, pel respecte a la partitura, tal com feia també o va fer uns anys després Pierre Boulez, aquell capdavanter del serialisme i director molt valorat a la seva maduresa. Això sí, Ansermé mai va oblidar la seva formació matemàtica. S'explica que quan l'orquestra no encertava amb un ritme complex, com els d'Stravinsky, per exemple, l'Ansermé no demanava ni més passió ni més musicalitat, sinó que agafava una pissarra i dibuixava la fracció matemàtica exacta que corresponia al ritme abans de fer-lo reprendre aquell passatge.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: No vull que toqueu el que sentiu vosaltres. Vull que toqueu el que sento jo. Georg Zell. El següent director que posarem sota la lupa és un exemple, en aquest cas palmari, de lideratge autoritari, a qui molts van definir fins i tot no ja de dictador, sinó directament de tirà absolut. Aquest home, un home fred, distant, implacable, era d'una severitat extrema. Estava obsessionat per l'equilibri, per la claretat estructural. I considerava que una orquestra mai no havia de ser una simple suma d'individus, per bons que fossin, sinó que havia d'aspirar a funcionar com si fos un quartet de corda gegant, un quartet de 100 músics on cada detall, cada afinació, cada tac fos calculat al mil·límetre. I ell, per aconseguir-ho, no sabia fer-ho d'una altra manera que pressionant, renyant els professors, imposant inacabables repeticions fins a obtenir exactament la sonoritat que ell tenia al cap. Això sí, aquest home va aconseguir uns resultats impressionants.

Sentíem la mítica veu d'Elisabeth Schwarzkopf, acompanyada per l'Orquestra Simfònica de Londres, sota les ordres d'aquest director sever i estricte que va ser Georg Zell. Nascut a Hongria, com a Georgi Zell, va ser un nen prodigi que només amb 17 anys, fixeu-vos, va dirigir ja la Filarmònica de Berlín, impressionant el mateix compositor de què sentíem la música, Richard Strauss, que va ser qui el va recomanar per succeir el gran Otto Klemperer. Anys més tard, després d'emigrar als Estats Units, va assumir la direcció de l'orquestra de Cleveland, llavors una formació secundària, i la va transformar, a força desbroncades, això sí, en una de les millors del món. Aquells que han assolit tots els seus objectius probablement se'ls havien fixat massa baixos. Herbert von Karajan.

El 1955, un director austríac d'arrels gregues va succeir Wilhelm Furtwängler com a director musical de la Filarmònica de Berlín, un càrrec vitalici que ostentaria durant més de 30 anys. Aquest home de fesomia seriosa i rígida va treballar incansablement bona part de la seva carrera per modelar el so de la seva orquestra fins a convertir-la en un bloc imponent, empastat de greus ressonants i violins de finició inigualable, amb tots els instruments tocant com si fossin un de sol. Va dirigir, també va liderar durant uns anys la Filarmònia de Londres i l'Òpera Estatal de Viena, esdevenint un dels mestres més mediàtics del món. A les caràtules dels seus nombrosos enregistraments, i gairebé sense excepció, no apareixia l'imatge d'un paisatge ni el retrat del compositor, sinó directament la fotografia del seu propi perfil. Aquesta figura mediàtica, admirada per uns i detestada per altres, es deia Herbert von Karajan. Un home de caràcter dominant, calculador, profundament egocèntric, que estimava el luxe, la velocitat i els cotxes esportius. Jo crec que tots recordem la seva actitud al podi, dirigint amb els ulls tancats com per aconseguir la màxima concentració. Tot i que avui en dia diríem que hi ha bastant de postureig en això també. Bé, aquest home era capaç d'aconseguir un control absolut de l'orquestra sense crits ni escarafalls. El seu objectiu no era aconseguir una musicalitat mística com els seus predecessors, sinó essencialment el que ell es fixava, que era la màxima bellesa del so i la millor qualitat sonora.

0: nascut a Salzburg l'any 1908, Karajan va debutar l'any 29 i durant la dècada dels 30 es va afiliar al partit nazi, decisió que li va obrir les portes a Berlín, però que després de la guerra va tenir que justificar. I no en va sortir malparat. Un cop acabat el conflicte, va ser exonerat en el procés de desnazificació i va poder reprendre la seva activitat internacional, consolidant-se com una figura estel·lar de la direcció a Europa. Una direcció, això sí, fèrria i egocèntrica. Hem pogut apreciar el so Karajan en aquesta versió que el mestre va fer amb la seva orquestra Filharmònia de Berlín, dirigint l'obertura Egmont de Beethoven, el seu compositor estrella.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: Bé, i tancarem aquest recorregut per la personalitat dels directors amb una figura que ens és bastant propera, que manté una forta vinculació amb la ciutat de Barcelona. De fet, acaba de fer un concert amb la seva nova orquestra, ni més ni menys que la Filharmònica de Nova York, de la que és actualment titular. Un mestre nascut a Veneçuela l'any 1981 i format en el prestigiós sistema públic de música d'aquell país, l'anomenat El Sistema, i home que va saltar la fama internacional quan va guanyar el concurs de direcció Gustav Mahler el 2004. A partir de llavors la seva carrera es va disparar, literalment, passant a dirigir les millors orquestres del món i portant també una orquestra relativament discreta com havia estat la Simfònica Simón Bolívar a nivells d'excel·lència excepcionals. I potser ningú millor que ell per explicar la seva concepció de la direcció.
2: ¿Qué es dirigir una orquesta? Dirigir una orquesta no es solamente mover los brazos enfrente o marcar el tiempo o el aspecto también filosófico, psicológico. Recuérdate que estás liderando un grupo donde son individuos, cada quien tiene su realidad y se une para poder crear una realidad en el medio de muchas realidades. Entonces, poder conectar todas esas energías, todos esos pensamientos, allí está lo fascinante de la dirección de orquesta. Allí está en el convencer, pero también es una danza, es como convencer, ser convencido, llegar a acuerdos.

Aquest mestre que sentíem, com potser heu endevinat, és Gustavo Dudamel, un músic excel·lent, de tracte pròxim, un home que vol representar un lideratge amable i compromès, coherent amb els valors que hauria d'haver-hi al segle XXI, si més no. Un model en el que s'inclouen altres figures, com Yannick Nesetseguin, el protagonista del concert del cap d'any del 25, Vasily Petrenko, un autèntic prodigi rus de mà de ferro i guà de seda, i també, hem de dir-ho, la generació de dones directores d'altíssim nivell.

0: Bell, com Marina Alsop, Natalie Stutzman o Alondra de la Parra. Les dones, per cert, que han hagut d'esperar fins al segle XXI per accedir als grans pòdiums, un canvi que només ha estat possible quan la figura del director dictador, diríem, ha deixat pas a una visió més democràtica, sensible i social de conduir l'orquestra. O, com va resumir el mateix Dudamel, la música és un dret humà.
1: La nova comunitat energètica de Premià de Mar a un pas.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Aquest ple municipal d'octubre hauria de servir per segellar l'últim tràmit administratiu previ a la creació d'aquesta nova comunitat energètica pública. En el marc de l'aprovació de les noves ordenances fiscals, s'hi durà també a aprovació el preu públic, que servirà perquè els premianencs que ho desitgin puguin participar d'aquesta nova comunitat i obtenir una porció del subministrament elèctric que genera el parc fotovoltaic municipal. Recordem que aquesta futura comunitat es basa en una experiència prèvia d'una petita comunitat que va començar a funcionar el mes de febrer passat. Es va conformar amb un petit grup de 23 famílies vulnerables. Situació insòlita al casal d'avis de Can Manent, on demà passat dissabte se celebren eleccions per nomenar una nova junta de l'entitat. Aquesta setmana, l'alcalde, Rafa Navarro, ha enviat als usuaris del centre un vídeo per WhatsApp convocant-los a una reunió informativa demà divendres, a la tarda, alertant-los que si resultés escollida una de les candidatures, l'Ajuntament no els autoritzarà a gestionar ni l'entitat ni el local, que és de titularitat municipal. En declaracions de Premià Mèdia, Navarro assegura que l'Ajuntament dona tota la llibertat a l'entitat d'escollir la seva junta i nega que aquesta acció sigui una ingerència, però també afirma que el consistori ha de vetllar perquè un equipament municipal es gestioni amb la màxima netedat. L'entitat Comerç Premià convida avui els comerços i negocis premianencs, així com els representants polítics i altres entitats, a l'acte d'inauguració del seu nou local al carrer de l'Eixample 80, l'equipament on abans hi havia Ràdio Premià de Mar, que ara servirà a aquesta associació. L'acte es fa a partir de les 8 del vespre. Aquest setembre s'ha constituït el nou Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, un nou entramat de 6 hospitals i institucions de referència catalans en l'àmbit oncològic que a partir d'ara actuaran de referent internacional en matèria d'assistència, investigació, docència i innovació. Entre ells hi ha l'Hospital Universitari de Mataró. Neix amb la voluntat d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència. En cultura, Gent pel País presenta aquesta tarda el llibre Els de Barcelona, de l'autor alemany Hans-Erik Kaminski. La presentació anirà a càrrec d'Aurora Madaula, doctora en història, que introduirà la versió catalana del llibre i contextualitzarà els fets. La presentació es farà a 2:45 de la tarda al Centre Cívic. I en esports, nova golejada del Premià de Futbol Femení que s'endú el derbi manesmenc contra el Masnou per 0-4. L'equip ha engegat la Lliga amb solvència, amb 11 gols en 2 partits. El proper cap de setmana visitaran el Castellterçol.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Si us diem la paraula viking, segurament penseu en dràcars, destrals, neu i saquejos a monestirs anglesos. Però avui parlarem d'un home que fa saltar pels aires tots aquests clichés. Un personatge nascut a Noruega, que va fer la guerra al Pròxim Orient, va lluitar a Sicília, va treballar com a guardaespatlles de l'emperador de Bizanci i va tornar a casa tan carregat d'or que va poder comprar-se un regne sencer. Ell és Harald Hardrada, últim rei viking, traïdor sense escúpols, fundador de ciutats, mercenari implacable i aspirant al tron anglès. Avui viatgem des del fred escandinau als palaus de marbre de Constantinople per resseguir la vida i la mort de l'home que va tancar tota una era. Benvinguts al final de l'era vikinga, benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana, el programa de ràdio castellà per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un personatge ben interessant, Harald Hardrada, i no només ell, sinó al final de l'era vikinga. I per fer-ho, ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Bones.
2: Com anem, Alberto?
1: Jo, estupendo. I tu, què tal?
2: Bé, prou bé.
1: Molt bé. La primera pregunta és òbvia. Per què dediquem un programa a Harald Hardrada a banda del pel fet evident, que és que en el seu moment, no sé fa quantes temporades, van prometre que faríem o intentaríem fer un programa només fent servir una vocal.
2: Sí?
1: I crec que aquest, Harald Hardrada, és el nostre repte de fer un programa només amb la A.
2: Només amb la A.
1: És així?
2: Ahà.
1: Ahà.
2: Intentaràm.
1: Hòstia, no ho
2: entenc. Però per què li dediquem...
1: Aranàs?
2: Crec que no.
1: Vale.
2: A veure, per què li dediquem un programa? Perquè, com molt bé has avançat, és un personatge que és molt interessant i és una biografia espectacular, només de per si. I, a més, és molt simbòlic del final del que anomenem, no?, l'era dels vikings o l'era vikinga. Primer de tot... és això, no? Té una biografia espectacular, és un personatge que és molt viatjat, fa moltes coses, ja ho anirem resseguint al llarg del programa. Segon, perquè és la demostració clara de que el món viking del segle XI estava profundament connectat amb una mena de, entre cometes, política global, no?, d'Occident, etc., que ens demostra que tu podies ser a Noruega i acabar perfectament a Sicília o a l'Imperi Bizantí o a Terra Santa, inclús. Tercer, perquè també és una persona que ens ajudarà a entendre al final d'una època, no? Una època sobretot al nord de l'Europa occidental. I finalment, perquè és un personatge que apareix en moltes ficcions, entre elles una seqüela de la sèrie Vikings, no la sèrie original de Vikings, sinó una seqüela que es diu Vikings Valhalla.
1: Famosa per la lletra, també?
2: També.
1: El Hardra de Valhalla.
2: Valhalla. És un personatge que hi apareix, òbviament, amb moltíssimes llicències per fer la trama una mica més àgil, no? Barrejant molts personatges. De fet, el fa coincidir amb en Leif Erikson, amb qui en cap moment, en principi, coincideixen. Però, bueno, és una sèrie que és, si més no, entretinguda.
1: Molt bé.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt, molt bé, doncs, Albert, què estem escoltant? Música tradicional noruega?
1: Evidentment, música típica del segle XI, feta just després de la Fundació d'Oslo. No, a veure, és, òbviament és l'opening de Vinland Saga, perquè per mi és un dels... Bueno, és un anime espectacular. Crec, si no vaig errat, és una, també una producció de Netflix, ara no, no en tinc ni idea, però si no es pot trobar a les plataformes de streaming, i jo el recomano moltíssim, perquè és això, és un anime que parla precisament d'això, d'aquesta era vikinga, i a més és molt divertit, i a mi m'agrada especialment, em toca una mica la patata, perquè hi vinculen una miqueta un tal Lucius Artorius Castus, no? Que se suposa que és una mena de rei Artús, que està per Gales fent coses vestit de romà, i és molt interessant.
0: Molt bé, però si algú vol veure una sèrie japonesa que barreja vikings i el rei Artur, i a més se'n van a Amèrica, suposo, també.
1: Encara no hi han
0: encara
1: arribat.
0: No, i es diuen Vinland Saga i encara no han arribat. Bueno, no volem fer spoilers. Si algú vol fer-se spoilers, Albert Avil va fer també un programa sobre Vinland.
1: Hey, el tinc apuntat per aquí. Sí? El 337.
0: El 337. Molt bé. En aquest programa especial per divorciats, que ja sabeu que és el target objectiu
1: dels vikings.
0: Dels vikings. Jo crec que abans d'entrar en matèria és obligatòria, i especialment quan parlem de divorciats i cunyats, aturar-nos en la metodologia.
1: Una miqueta.
0: Perquè estem en un món, no?, que veu molt de les sagues, no?, que barreja història, literatura. Llavors, quan ens enfrontem a aquests personatges vikings, és important parar a reflexionar d'on traiem la informació, no? Perquè fins a quin punt podem creure'n el que ens diuen les fonts o quines precaucions hem de tenir en aquest sentit.
1: Ah, ja ho has avançat. És un personatge que el construïm sobretot a través de les sagues, que barregen moltíssim la història, la llegenda, vale? I aquest personatge veurem que és com una mena superheroi mític que fa mil bestieses, i ja ho anirem desgranant. Però la nostra font principal és el Heimskringla, que és bàsicament la recopilació de sagues noruegues, escrita per Snorri Sturluson, que està escrita en 1230. Per tant, ja està escrita uns 150 anys després de la mort de Harald. Una tradició oral inflada durant generacions, plena de tòpics literaris, vale, en què plantegen això, un Harald, amb, bueno, amb una estètica, uns arguments, unes maneres de fer una miqueta esbiaixades, però que és molt interessant. No és un personatge inventat, òbviament. Podem confirmar la seva existència, podem confirmar també la seva trajectòria geogràfica, perquè ho podem creuar amb fonts d'altres cultures. Com, per exemple, sí que tenim alguns poemes escàldics contemporanis, escrits pels qui se suposa que viatjaven amb ell. També tenim algunes cròniques bizantines que ens parlen d'un comandant, no?, d'aquesta guàrdia varega, ja en parlem després, anomenat Araltes, que s'ha associat amb en Harald. I, evidentment, que potser és la font més... fiable, més històrica, per alguna manera, tenim la crònica anglosaxona, que és la compilació aquesta dels annals, no?, que documenta molt bé la invasió o les invasions d'Anglaterra, que ja explicarem una miqueta al final del programa.
0: Sí, perquè si hi ha alguna cosa que demana Anglaterra és una bona invasió.
1: Invasió.
0: És un territori que al llarg de la història ha passat per allà a tothom.
1: Fins que ell ho fa amb els altres.
0: Sí, clar, al final acaba un moment que bueno, omples la gerra i... En qualsevol cas, estem davant d'un personatge molt interessant, aquest Harald Hardrada. Anirem desgranant la seva vida, les seves peripècies al llarg del programa, però fes-nos una mica de resum del personatge.
1: Així, per introduir-lo, clar, Harald, en realitat es deia Harald Sigurdsson, que va viure més o menys entre el 1015 i el 1066. Ell era fill d'un reiator de Noruega, Sigurd Syr, i era germanastre del rei Olaf II de Noruega, després en parlarem una miqueta més de tot això, que posteriorment serà canonitzat per algunes confessions cristianes i conegut com Sant Olaf, per la seva labor de cristianització del regne de Noruega, no gaire pacífica. Hardrada, o Hardrada també és un mal nom que se li associa, que prové del nòrdic antic, que significa alguna cosa com el qui governa amb duresa o el tirànic. Vale? Per tant, això també ens dirà bastant del personatge. Llavors, les sagues el descriuen com a gran de cos, no? Un cos gros,
0: un senyor viking,
1: vell de cara, i de caràcter ferotge. Un home que podia ser molt generós amb els seus guerrers i molt cruel, sense mesura, amb els seus enemics. No? D'aquí també una miqueta el mal nom. Però el que fa el Harald Hardrada a un personatge únic és tota la seva trajectòria vital, que el porta des de les batalles a Noruega, passant pels palaus de Constantinoble i tornant un altre cop cap al nord per fer-se amb el regne de Noruega i llavors acabant la seva vida mentre intentava conquerir Anglaterra. Llavors, això també és bastant interessant. I jo penso que és això, no?, el que hem anat avançant a la introducció, que és un personatge que il·lustra molt bé el final d'aquesta era vikinga i ens trec una mica dels tòpics de que els vikings estaven fent les seves coses i estaven aïllats i eren uns salvatges, sinó que era un món profundament connectat.
0: I, clar, la pregunta és òbvia. Què és l'era vikinga? Més enllà del que tots sabem, que és l'era posterior a als zombis. Va haver-hi com l'era dels zombis, sí. I quan això va passar de moda, van
1: arribar els vikings.
0: Després ja van arribar Marvel, els superherois...
1: I els samurais.
0: I els samurais. Els samurais sempre han estat allà, són una constant. Però què és l'era dels vikings?
1: És un període històric que dura gairebé uns 3 segles, en què l'expansió normanda és un, bueno, és un fet sense precedents. Llavors, tradicionalment es marca l'inici al 793, quan els vikings de cop es planten al monestir de Lindisfarne, a Anglaterra, i fan un saqueig bastant mític, no?, que saquegen i maten a tots els monjos i roben totes les riqueses, i s'allarga fins al segle XI, exactament fins al 1066, a la mort de Harald Hardrada a Stamford Bridge. Durant aquests 300 anys, els pobles del nord, els actuals noruecs, danesos, suecs, etc., es llencen a explorar i dominar gran part del món conegut i del no conegut, perquè, com bé sabeu, i com hem mencionat abans, i com vam explicar el programa de Vinland, els vikings arriben al continent americà. Ja ho hem fet en molts altres programes, no ens hi extendrem, però sempre cal trencar el tòpic, no? Els vikings, que no eren uns pirates amb destrals i cascos amb banyes.
0: Com que no?
1: Ah, em sap greu. Oh. Em sap greu.
0: I què faig amb aquest tatuatge que m'he fet?
1: Amb unes runes.
0: Amb una runa.
1: Que curiosament tenen forma de SS, no?
0: Que diu Toledo.
1: Wow. De fet, per això, l'Antonio Contreras va venir a fer un programa sobre el romanticisme dels vikings.
0: No el faig en tatuatge, l'Antonio.
1: No, jo tampoc. Vale. Jo tampoc me l'imagino. Però molt interessant, no?, que parlava del romanticisme a Marvel, no? Alguna cosa així.
0: Sí, Thor. Thor. No, la imatge mítica de Thor.
1: Va estar molt interessant. En fi, que eren uns... O sigui, eren una civilització que eren comerciants, mercenaris, exploradors, òbviament també saquejadors, per descomptat, però que havien navegat des d'Amèrica fins a Bizanci. Vull dir que és una època de certa globalització, amb un epicentre també una miqueta escandinau, i Hardrada és un clar exemple de tot això.
0: I tot això sense ni Instagram ni Bluetooth.
1: Exacte.
0: Sense Instagram ni TikTok. Bluetooth, sí?
1: Bluetooth, sí?
0: Sí.
1: Bueno,
0: ja.
1: Per les...
0: Bueno, ja ho explicarem.
1: Vale.
0: Bueno, saps que el
1: senyor
0: del Bluetooth...
1: Sí, és veritat.
0: En qualsevol cas, centrem-nos en Harald Hardrada. Com comença la seva història?
1: Ell neix, com hem avançat abans, més o menys el 1015, a Ringerik, a actual Noruega, i ell, ja ho hem dit, però per si de cas, és fill d'un reietor de la regió, i és germanastre, per part de mare, del rei Olaf II. Ja ho hem dit, que serà el futur Sant Olaf, etc. Per situar-nos una miqueta, en aquell mateix moment és quan està passant, bueno, més o menys, quan el 1021-1020 es calcula que Leif Erikson arriba a Vinland. Sí, recordeu el programa 337. Llavors, el començament de l'Odissea de Harald no el trobem, òbviament, en el seu naixement, sinó que el trobem al 1030, quan ell té 15 anys. Amb 15 anys, ell participa a una batalla a Stiklestad, i en aquella batalla és perquè el seu germanastre, el rei Olaf, intenta recuperar el tron de Noruega, que li ha tret un personatge també molt interessant, que és Canut II el Gran. El Canut II el Gran era el rei de Dinamarca, rei de Noruega, rei d'Anglaterra, i, no menys important, marit d'Emma de Normandia, que també és un personatge molt interessant. El 1030, Olaf torna a l'exili per intentar recuperar el poder, i el jove Harald s'apunta, no? Diu, home, jo t'ajudo, jo vinc aquí...
0: No esperàvem menys, no?
1: Del nostre estimat Harald. Jo vinc aquí amb els meus guerrers fidels i intentem vèncer aquesta batalla per recuperar el tron de Noruega. Òbviament, la batalla, com tot bon començament de videojoc, és un desastre. Els destrossen, o sigui, les tropes de Canut destrossen a Olaf i a... i a Harald.
0: A Harald les va passar canutes.
1: Les va passar molt canutes. De fet, Canut les va passar canutes perquè Canut mor en aquesta, batalla. Perdó, Canut.
0: Olaf.
1: Olaf mor en aquesta, en aquesta batalla. I el jove Harald queda greument ferit, òbviament exiliat, perseguit, etc.
0: No comença gaire bé la història per aquest personatge. Què farà aquest jove de 15 anys que ha perdut la batalla, que se li ha mort el germanastre, ferit?
1: A veure, aquest jove, això no, s'ha quedat sense família, està ferit, és perseguit, derrotat. Clar, penseu-vos que saber que ha fugit aquest, que té pretensions al tron de Noruega, també és perillós. Per tant, també, relaten com per una persecució... Bueno, no hi entrarem. Però, bàsicament, els seus companys el rescaten d'amagat i, després d'aquesta batalla, comença tot el seu exili, que és on, des d'on es vehicula tota la seva història vital. Ell fuig cap a les terres interiors de Suècia i navega pels rius, perquè ja sabeu que els vikings, si eren coneguts per alguna cosa, era per navegar i, sobretot, navegar per rius. Arriben a la nostra estimadíssima Rus de Kiev. No entrarem en detalls. Actual Ucraïna, algunes regions de Rússia, etc. On governava el gran príncep Yaroslav el Savi, que no és menys que el fill de Vladimir, el del dilema, el del programa 500.
0: Jo estic desitjant, portem ja 550 i pico programes, estic desitjant fer un programa només de referències a altres programes. Estem arribant a un punt que ens passem més part del programa recomanant programes antics. Vull dir, jo crec que com a repte tenim passar-nos una hora dient, bueno, avui anem a parlar de... Bueno, d'això ja... No sé què, no. Avui està superguai.
1: I acabar els 55 minuts només havent recomanat
0: programes. Clar, aquest és el repte, treballar poc.
1: Bueno, recomanar als oients el programa 500.
0: En qualsevol cas, recomanar el programa 500.
1: Perquè és el primer.
0: I els altres 499 d'abans.
1: També. Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert, què estem escoltant?
1: Estem escoltant a Wardruna, que és un grup de... òbviament és un grup de música noruec, que es dediquen a fer música escandinava tradicional, amb un toc modern, com podeu observar. I és un grup que a mi, durant una època, em va agradar moltíssim.
0: Abans o després del cant?
1: És el que anava a dir. Va ser just abans.
0: Ens coneixem massa, eh?
1: Sí. Va ser just abans, perquè jo, com ja he explicat en altres programes, vaig tenir una època en què m'agradava estudiar i llegir.
0: Tenia un regal per tu i me l'he deixat a casa.
1: Home,
0: bueno,
1: té a veure amb música folklòrica mongola?
0: No, té a veure amb una altra de les seves aficions, que ja hem comentat al llarg d'aquesta temporada.
1: És un imant?
0: És un imant de nevera.
1: Va, perfecte.
0: Però bueno, ja haurà de ser un altre programa.
1: Ja tornarà. En fi, això, molt recomanable. A més, com que no s'entén la lletra, bueno, jo no entenc, òbviament jo no entenc la lletra, doncs va molt bé per concentrar-se, etc.
0: Bueno, és el 99% de la música del món, no?
1: Sí, correcte. Bueno,
0: en qualsevol cas, tenim aquest jove Harald Hardrada, bueno, encara no Hardrada, només Harald.
1: Harald, sí.
0: Amb 15 anyets, que ha hagut de fugir després de perdre una batalla, que arriba a la Rus de Kiev, i com sobreviu un adolescent exiliat a una cort estrangera?
1: A veure, estrangera entre cometes, perquè Yaroslav el Savi és familiar seu, o sigui, és cunyat del difunt Olaf. Per tant,
0: és cunyat del seu germanastre.
1: Correcte. I recordem que la Rus de Kiev és un principat també de cultura vikinga, perquè els vikings en aquesta expansió de l'era vikinga també, sempre pensem, no?, en Anglaterra, Irlanda, Islàndia, Groenlàndia, etc., però també s'expandeixen moltíssim cap a l'est, a través dels rius, no?, que penetren, no?, fins a l'actual Ucraïna, etc. Llavors, què farà Harald? Doncs l'únic que sabia fer, que és la guerra. No? Com a bon viking, el seu familiar, Yaroslav el Savi, s'adona que té un talent militar excepcional i el posa al capdavant de les seves tropes, i Harald es passa uns quants anys, doncs, suprimint revoltes de l'actual Polònia, lluitant contra tribus nòmades que amenaçaven les fronteres de la Rus, etc. Llavors ella es comença a fer un nom, guanya reputació, guanya prestigi... Fixeu-vos que és la típica aventura, no?
0: Ha tirat pel camí que fem tots, que és pujar de nivell a través de missions secundàries.
1: Correcte. I no, arribes al boss final, no?, xataíssim.
0: I sense gastar pocions, i dius... No et passa això? Vas jugant, reuneixes diners, arribes a una tenda, dius, quina espasa més bonica, me la compraria, però costa molts diners. Bueno, a veure, segur que em cau alguna cosa a mi. I acabes el joc amb
1: 10.000.
0: Amb 200.000 monedes, 200 pocions que no has gastat.
1: Estic rejugant al Baldur's Gate.
0: I estàs en aquest punt.
1: M'està passant,
0: no?,
1: més o menys, m'està passant més o menys això.
0: En qualsevol cas, què farà Yaroslav?
1: Harald es motiva, guanya moltes batalles, no?, fa fora les tribus nòmades que estaven saquejant les fronteres, etc. I es motiva i li diu a Yaroslav, bueno, escolta, què et sembla si em dones la mà de la teva filla, la princesa Elisabet de Kiev?
0: No volia la filla, la sencera?
1: No, només la mà. Només la mà.
0: Bueno, cadascú
1: amb
0: els seus fetitxes.
1: Sí. Bueno, millor la mà que els peus.
0: Bueno, et sorprendria, eh?
1: Ah, sí? En fi, que Yaroslav li diu, no et casaràs amb la meva filla. No et casaràs amb la meva filla. Sí que és veritat que ets molt, molt bon guerrer, t'estàs guanyant una fama, ets un gran senyor de la guerra, però ets un príncep sense cap regne. No tens terres, no tens fortuna, només tens un nom. I no ets un partit adequat per a la filla del príncep de Kiev. Llavors, aquesta negativa, expliquen les sagues, no, també serà una miqueta el motor que portarà a Harald a viure moltes de les seves aventures. Llavors, Harald entén que el que necessita és fer-se immensament ric i famós si volia aquell matrimoni, i sobretot si volia completar la seva missió principal, que és recuperar Noruega.
0: Joves que no poden relacionar-se amb dones, que intenten fer-se immensament rics de manera fàcil.
1: Sí. A veure per on va això.
0: Jo crec que estem al segle XXI.
1: Sí.
0: En qualsevol cas, si tu vols fer-te ric al món nòrdic, o a la Rus de Kiev d'inicis del segle XI, on vas? On estan les riqueses en aquest moment?
1: Clar. Les riqueses es podien agafar a molts llocs, però si tu les volies ràpid, si volies anar a passar un estiu a Suïssa a guanyar molts diners i tornar a Catalunya, Te n'anaves a Constantinople. Va. Te n'anaves a Constantinople, que recorrent que era... O sigui, estava plenament connectat. Sabies perfectament que havies d'anar a Bizanci. Recorrent també... És que les referències, eh? I no serà l'última.
0: Molt bé.
1: Que vam dedicar un programa, el 398, a l'aventura mediterrània dels vikings. Dels vikings. També un programa que... Bueno, interessant, no? Total, que el nostre estimat Harald, l'any 1034, arriba a la capital bizantina. Ell no va sol. Les sagues ens expliquen que anava amb 500 guerrers escandinaus fidels que baixen pels rius de l'Europa de l'Est fins a plantar-se la ciutat més rica, més poblada i més avançada del món cristià. I quan arriba, què fa? Doncs, òbviament, s'allista a la famosa, famosíssima, la Guàrdia Varega, no? Que ja n'hem parlat en algun altre programa, farem una petita explicació després. No explicarem quin era l'estat de l'imperi bizantí en aquell moment, no tenim temps. Està bastant allunyat a l'imperi bizantí de Justinià o d'Heracli o de molts altres que hem anat parlant, però continua sent gros. L'imperi bizantí controlava Anatòlia, els Balcans, una petita part del sud d'Itàlia, etc. Però, bueno, Constantinople, en aquell moment, i en tants d'altres moments de la seva història, era un niu d'intrigues palatines, com bé us deu sonar les corts bizantines, no? Lluites de successió, enverinaments, generals deslleials, guàrdies personals que assassinen l'emperador... Bueno, un ambient molt convuls.
0: El joc perfecte per un personatge com Harald.
1: Exacte, un ambient superconvuls.
0: Allà on tocava.
1: Exacte, per créixer, no?
0: Molt bé. Què és la Guàrdia Varega? Havies dit que ens faries 5 cèntims. I primer, què és? I per què un viking que arriba a Constantinople pot aspirar a formar-ne part, així com així?
1: Clar, la Guàrdia Varega no és res més que una guàrdia d'elit, del propi emperador bizantí, formada exclusivament per estrangers del nord d'Europa. Estrangers sí, podia ser escandinaus. No només actuaven com a guàrdies, òbviament també eren una unitat militar d'elit. L'emperador, què li passava? Que no es fiava... Ja sabem que...
0: Per què serà?
1: Per un historial, no? No s'hi havia gaire dels generals bizantins, ja que hi havia, això, un bon historial de complots constants, assassinats, traïcions...
0: L'antic general bizantí que va matar a l'anterior emperador bizantí no es fia dels generals bizantins.
1: Clar. Ara bé, tenir uns bàrbars escandinaus que no parlen el teu idioma, que no tenen llaços polítics, que no tenen interessos i que només responen davant de l'or, eren uns guardaespatlles perfectes, a no ser que algú altre subornés. Bueno. Se'ns explica, no?, en aquestes llegendes sobre la Guàrdia Varega, que se'ls reconeix perquè són alts, són forts, són escandinaus que van armats amb unes destrals enormes. Llavors, per un guerrer escandinau, era un privilegi i una oportunitat formar part d'aquesta guàrdia, ja que cobraven uns salaris estratosfèrics en comparació a l'exèrcit regular, es quedaven en parts substancials dels botins de guerra. Però una cosa que és molt curiosa de les guàrdies varegues és que s'explica, no, en aquestes cròniques bizantines, que tenien un privilegi que em sembla molt curiós. Quan ho estava llegint, a mi també em va semblar curiós, perquè això no és fidelitat. I és que quan gaudien del dret de saqueig legal quan moria l'emperador, és a dir, quan l'emperador que estàs defensant mor, tu tens dret a entrar als seus palaus i a portar-te tot l'or, totes les joies i tots els tresors que físicament poguessis carregar amb les teves mans. Llavors, és com... t'interessa que l'emperador mori?
0: Jo aquí veig una oportunitat de negoci.
1: Clar, és que, clar... En fi, és una posició privilegiada.
0: En noruec, crisi significa oportunitat, no?
1: Sí. Per entrar a la guàrdia sovint s'havia de pagar una quota, però la inversió es recuperava molt de pressa, i pel seu talent i pels seus contactes, Harald no va trigar gens a ascendir i convertir-se en el comandant d'aquesta guàrdia. Ell el que anirà fent és això, no? Anar acumulant riqueses, anar a tots els seus salaris, tots els botins, i els anirà enviant, no se'ls queda, sinó que els va enviant cap a la Rus de Kiev amb el nostre estimat Yaroslav, perquè li vagi guardant.
0: Pensava quin seria la Guàrdia Varega actualment i em venia al cap els de Desocupa, no?
1: Hòstia! Segur que més d'un porta un tatuatge nòrdic.
0: Vull dir, per això, perquè segurament també porten, pel que sigui, tatuatges nòrdics. Molt bé. Tenim a Harald a la Guàrdia Varega i ja té feina. Ha arribat a Constantinople jovenet i ha aconseguit feina. Mm-hmm. I a quins territoris els porta aquesta pertenència a la Guàrdia Varega? Perquè entenc que no es queden a la capital.
1: És el que dèiem, no? Que fan també d'una unitat de xoc, unitat militar d'elit, etc. Primer de tot el fan servir per apagar els incendis de l'imperi. L'imperi bizantí tenia com a bon bomber, no?
0: Com a la UME.
1: L'ambient això, no? A pagar revoltes, a pagar aixecaments, etc. Però tenim documentats quatre grans zones d'actuació. La primera seria el Mar Egeu i el Mediterrani Oriental, lluitant contra els pirates àrabs de les costes de Síria, del Líban, etc. Després, i aquesta potser també és de les històries més famoses, l'envien a l'illa de Sicília per anar a arrabassar l'illa en els sarraïns. I concretament aquí, en el James Kringle, ens explica una de les anècdotes més interessants de la vida d'aquest personatge.
0: Molt bé, doncs, què explica aquesta història?
1: Bé, com que anem bé de temps, sí, per ara, jo penso que és un dels moments més enginyosos d'aquestes sagues i de la seva vida, que òbviament segurament és mentida, però és interessant.
0: Tingues fe, confia.
1: Tenim fe. Harald i els seus mercenaris estaven assetjant una fortalesa siciliana. No sabem quina. Una fortalesa inexpugnable. I els defensors tenien provisions de sobres per resistir durant mesos. Llavors l'atac frontal era un suïcidi i el setge s'estava estancant.
0: Això em recorda la píndola sobre el setge del castell de... Com era?
1: Chateau Gaillard?
0: Gaillard.
1: Alguna cosa així,
0: Dic,
1: sí.
0: Posats a recomanar programes? Aprofitem per recomanar les píndoles per mecenes que teniu disponibles tant a iVox Plus com a Patreon.
1: Correcte.
0: Has vist que ben...
1: Sí, sí, molt ben colat, molt ben colat. No acabarà com aquell setge, sinó que tindrà una altra idea una mica més neta. Vale. D'alguna manera.
0: Quin gran programa, eh?
1: Quin gran programa.
0: Podeu escoltar.
1: És veritat. La saga explica que Harald, com que era molt observador i molt intel·ligent, es va fixar que els ocells que niuaven sota les teulades de palla de les cases dins la ciutat, el que feien era que durant el dia sortien de la ciutat per anar a buscar menjar als boscos del
0: Ai,
1: voltant.
0: Que bonic.
1: I a la nit, què feien? Doncs tornaven al seu niu per alimentar les seves cries, etc. Què va fer? Doncs ordena als seus homes, la Guàrdia Varega, que atrevessin vius tants ocells com poguessin dels boscos propers. Què fan amb aquests ocells que han atrapat? Doncs els hi lliguen petites estelles de fusta de pi untades amb cera o untades amb algun oli combustible, etc., a les potes o a l'esquena. De cop...
0: De cop i volta, Kentucky Fried Chicken, eh?
1: Sí, bueno, tal qual. Cal enfoquen aquestes estelles i alliberen a tots els ocells de cop que, espantats pel foc i amb ganes també de tornar als seus nius, tornen tots volant instintivament cap als seus nius. Clar, en qüestió de minuts, centenars d'ocells encesos es refugien en els seus nius, que estan just a sota, quina casualitat, de les teulades de palla de la ciutat siciliana. Per tant, es crea un incendi al mig de la ciutat i els defensors no tenen cap més remei que rendir-se quan estan immersos en aquestes flames que s'expandeixen per tota la ciutat.
0: Des d'aquí aplaudim la intel·ligència militar de Harald i no...
1: Fem un requiem.
0: Sí, fem un requiem per provar els ocellets, no? No compartim... O sigui, aplaudim l'ingeni, no aplaudim el mètode. Per tant, ara el tenim a l'Egeu, el tenim a Sicília, i on més el porten les seves aventures com a varec?
1: El porten als Balcans, a l'actual Bulgària, i si estarà entre el 1040 i el 1041, per reprimir brutalment, no? Un altre cop aquesta, el Hardrada, no? Reprimir brutalment una gran revolta contra l'imperi, fet que li va valdre un títol honorífic imperial. Finalment, una de les grans coses que també se'ns explica d'ell és que va anar a la zona de Terra Santa, no amb l'ideal de croada, sinó amb l'ideal més de protegir els pelegrins que van a fer un pelegrinatge cap a aquella zona. I és que acompanya una missió armada a Jerusalem per protegir aquests cristians i supervisar unes obres, quines, no ho sabem, que s'estan donant a terme en el Sant Sepulcre. I les sagues asseguren que aquest, el Harald, el despietat, no? Harald Hardrada, es banya al riu Jordà, també així com un acte molt cristià de banyar-se a les aigües del riu on havia estat batejat a Jesús.
0: Que tot depèn de com et banyis. Si et banyes en plan baptisme així bonic, vale, si et banyes per tornar la merda, al final. Molt bé, doncs jo porto molta estona pensant que mai es farà un Assassin's Creed Harald, perquè seria una bogeria. Vull dir, tu t'agafes a l'Odyssey i saps que has de recrear l'antiga Grècia, no? T'agafes a l'Origins i has de fer Egipte, o agafes el no sé què. Aquest tio, vull dir, hauries de fer un Assassin's Creed, no? De vikings, bizantins, sicilians, Terra Santa, tornar a Anglaterra... Vull dir, on més va aquest senyor?
1: Les quatre grans zones d'actuació fora la capital ja les hem explicat. Però, òbviament, formava part de les intrigues palatines de Constantinoble. Per tant, el clímax arriba una miqueta al 1042, quan a Constantinoble esclata una gran revolta perquè l'emperador havia decidit exiliar a la popular emperadriu Zoe.
0: Parlant de revoltes a Constantinoble...
1: Hòstia, no pot ser...
0: Podríem recomanar el programa sobre la revolta Nica de Justinià i l'Hipòdrom, que també va fer l'Albert Abril. Sí. Wow. Veus com podem passar-nos-ho del programa?
1: Podríem fer-ho. Podríem combatre rècords, a veure quants han reconegut.
0: Vinga, podríem tenir com un clic.
1: I anar fent, no?
0: Donar-li al Carlos una campaneta. Cling, cling.
1: L'últim que li vas dir a en Carlos es va estirar tot el programa tirant els pets.
0: Bueno, pues escolta, tot poder comporta o hauria de comportar una gran responsabilitat, i bueno, això ja és cosa seva.
1: En fi, 1042, una revolta a Constantinoble perquè l'emperador decideix exiliar a l'emperadriu Zoe, que s'explica que era molt popular entre el poble de Constantinoble. Llavors, l'emperador esperava que la Guàrdia Varega l'ajudés a sufocar la revolta, que per això servien, no? Doncs precisament, la Guàrdia Varega de Harald es posiciona a favor de l'emperadriu Zoe i ells mateixos capturen l'emperador quan s'estava intentant escapar a través d'un monestir, etc. I és Harald qui, amb les seves pròpies mans... Això també ens ho expliquen les sagues. Harald, amb les seves pròpies mans, executa la pena reservada als traïdors, que és el segament.
0: I quan segava de l'emperador, també tenies dret a entrar al tresor i portar les coses?
1: Doncs pues mira, no ho sé.
0: No sabem, no?
1: No sabem, no sabem. Espero que sí.
0: Molt bé.
1: Perquè a les sagues, amb el seu humor macabre, expliquen que Harald es va guardar els ulls de l'emperador. Com a trofeu.
0: Home, sempre a l'inventari l'has de tenir ple d'objectes.
1: El cap del griu.
0: Això mai saps quan el pots fer.
1: Això és veritat.
0: Com a mínim per una sopa, si ets fan de Harrison Ford. Jo entenc que a partir d'aquí acaba la seva etapa a Bizanci.
1: Més o menys. Tot semblaria que això l'ajudaria encara més a enriquir-se, ja que havia donat suport a l'emperadriu, que és qui s'acaba imposant, però les seves relacions amb Zoe es deterioren molt ràpidament. L'acusen d'apropiació indeguda, de fons imperials, i l'empresoren. Segurament és veritat, perquè se'ns explica a través de diverses cròniques, sobretot les bizantines, que aquest personatge s'estava embutxacant unes quantitats d'or i de plata bastant ingents i deia, les està enviant al nord. Les va enviant cap a la Rus de Kiev. Òbviament, si tu empresones Harald Hardrada, no pot estar empresonat gaire temps. No pot estar retingut molt temps perquè és tan hiperactiu, ha de fer tantes coses que no pot parar. Llavors, les sagues expliquen que Harald, aprofitant una altra revolta, s'escapa de la cel·la, reuneix els seus homes fidels, roba dos vaixells de guerra imperials i amb la seva força trenca la cadena de ferro. Recordem-ho, que el port del Corn d'Or està bloquejat per una gran cadena de ferro que bloquejava, o se suposa que bloquejava, l'accés dels vaixells d'anar
0: al ja no.
1: Port. Ara ja no, perquè l'ha trencat en Harald Hardrada. Llavors, gràcies a això, gràcies als dos vaixells, a trencar aquesta cadena, etc., ell fuig de Bizanci per sempre, navega cap al nord, travessa el Mar Negre, cap a la
0: Recordeu Rodríguez. Que hem dedicat també dos programes a la història dels colors. Si sabeu, si voleu saber més coses sobre el negre, podeu consultar aquests programes.
1: Uau. Travessa el Mar Negre, arriba a la Rus de Kiev. Espectacular. Arriba a la Rus de Kiev, on es retroba amb Yaroslav el Savi i, sobretot, es retroba amb l'or que li havia estat guardant durant tots aquells anys. I es converteix en l'home més ric i més famós del nord. Yaroslav, finalment, després de 15 anys, li diu, ara sí que et pots casar amb la meva filla, Elisabet.
0: I continua volent, vull dir...
1: Ell diu que sí.
0: Diu que sí.
1: Ell diu que sí, perquè, a més, després de reunir l'or, després de casar-se amb Elisabet, ara ja Harald ja ha complert les seves missions secundàries, ja pot dirigir-se cap a la seva missió principal, que és recuperar un regne, segurament comprant-lo.
0: Molt bé, doncs tenim el nostre protagonista de nou a la Rus de Kiev, forrat, casat, carregat de... o sigui, devia ser un xapes. O sigui,
1: molt pesat.
0: Anar a prendre una hidromiel amb ell devia ser una turra impressionant, només de coses que jo he fet amb les meves mans. Mira quins ulls són els ulls d'un emperador.
1: Els porto aquí penjats al collaret.
0: Sí. Imagines com dues... Molt bé. Unes boles bizantines. Doncs molt bé. I sobretot amb una maleta plena de somnis, sí, que és recuperar Noruega. I com s'ho farà?
1: L'any 1045, quan ell ja ha tornat a la Rus de Kiev, ell es comença a preparar, no? I precisament en aquell moment, 1045, el tron de Noruega i el tron de Dinamarca també, ja s'havien separat d'Anglaterra, l'ocupa el seu nebot, que és Magnus Olafsson, conegut com Magnus el Bo. Mm. Magnus el Bo contra Harald Hardrada.
0: Si ets un viking i et diuen el Bo, no tens res a fer contra un viking que es diu el despietat.
1: Exacte. Llavors, què passa? La posició de Magnus, recordem, rei de Noruega i de Dinamarca, és molt forta militarment. Però, clar, Harald arriba amb un exèrcit de veterans de Bizanci i arriba amb unes quantitats absurdes d'or a les butxaques. Llavors, com que sap que anar de cara és bastant arriscat, Harald juga una miqueta la diplomàcia bruta. ¿Vale? Veurem que també és un traïdor.
0: És l'única forma de diplomàcia.
1: És l'única forma de diplomàcia. I el que fa és fer-se amic del principal rival de Magnus, que és Sven Stridsson, o Svein Stridsson. Al final és
0: dos noms clarament inventats.
1: Exacte. Sven és un personatge que té sang reial i té unes reclamacions pel tron de Dinamarca i, òbviament, aprofita l'amistat amb Harald per intentar recuperar el tron de Dinamarca. Fixeu-vos, no? Harald vol Noruega, Sven vol Dinamarca, i qui té les dues coses, qui té les dues corones, és precisament Magnus el Bo. Llavors, entre Harald i Sven, comencen a fer unes ràtzies per les costes de Dinamarca i Noruega per demostrar precisament que Magnus no té la capacitat de defensar aquest territori.
0: Molt bé, li fan el sàndwich,
1: no?
0: Que és obrir-li dos fronts simultanis, no? Per asfixiar-lo. I com anirà això?
1: Com us podeu imaginar, va bé. Magnus es veu acorralat, té una rebel·lió al sud, no?, per als fidels que volen posar Sven al tro de Dinamarca, té l'oncle Rick que li està fent de les seves al nord, a les costes de Noruega, i finalment, una miqueta contra les cordes, s'asseu a negociar. I Harald, li posa les cartes sobre la taula i li diu: tens dues opcions. Opció A: continuem fent la guerra, jo tinc molta pasta, tinc molts diners per anar contractant guerrers i mercenaris i mantenir això durant els anys que calgui. I, a més, saps que les meves tropes són mercenàries d'anys d'aventures per Constantinople. Per tant, opció A, tu mateix. Opció B, podem compartir el tron.
0: Ai, que bonic.
1: O sigui, no li diu, vull el tron, no. Compartirem el tron. I, a més, et donaré la meitat de les meves riqueses bizantines per reflotar tot el que siguin les arques reials i governar junts. Òbviament, Magnus, bastant, ja ho hem dit, bastant forçat, bastant contra les cordes, accepta l'opció B, i a partir del 1046 seran corregents de Noruega.
0: I què passa aquí amb Sven? Havien fet la guerra junts per repartir-se Noruega i Dinamarca, i ara com queda això?
1: És molt interessant. Un altre cop el nostre personatge demostra ser despietat, perquè el pacte estableix que només serien corregents de Noruega. Automàticament, després de firmar aquest pacte, Harald traeix a Sven, el seu amic que l'havia ajudat a recuperar el tron, i jura ajudar Magnus a esclafar Sven. Però l'any 1047, de manera bastant convenient, Magnus emmalalteix.
0: Bueno, coses que passen.
1: Coses que passen, no? Quan comparteixes la regència amb algú, emmalalteix, i el mateix 47 mor. Però la lia. Bueno, per Harald la lia. I és que en el llit de mort es diu que deixa escrit que Noruega serà per Harald i que Dinamarca, en un acte de buscar la pau, serà per Sven. Sí? Per tant, fixeu-vos que el mateix Magnus el Bo realment va demostrar ser bo.
0: De lo bo que era tonto.
1: Era massa tonto. Però hi ha un problema, que és que aquí podria acabar la història. O sigui, Harald a Noruega, Sven a Dinamarca...
0: Com havien quedat
1: en un inici. Però, evidentment, Harald, en la seva hiperactivitat de fer coses, diu, ni de conya, ara que estic aquí, vull els dos regnes. I això desencadena una guerra brutal entre Noruega i Dinamarca que durarà 15 anys.
0: Molt bé, i com serà Harald com a rei de Noruega?
1: Doncs ell va governar durant exactament dues dècades, entre el 1046, començant amb una corregència, fins al 1066, que és on acabarem el programa
0: d'avui. Que passen coses.
1: Que passa, se vienen cosites. I va ser un regnat molt marcat, sobretot per la guerra amb Dinamarca i també per els problemes que va tenir amb els senyors de la guerra locals noruecs, que estaven una mica acostumats a fer la vida vikinga. No estaven... Perquè veurem que... Harald comença a intentar instaurar una administració molt més semblant als regnes medievals europeus, no? Amb una administració una mica més centralitzada, uns codis legals per al poble noruec, encunyant una moneda pròpia amb la seva cara, etc. I això en els reietons, en els senyors de la guerra, que estaven acostumats a no fer aquestes coses, doncs, òbviament, s'aixecaven, hi havia revoltes, etc. Amb les seves... idees que havia pres a Bizanci, no? De centralització de poder, esclafar oposició, intentar tenir un govern mitjanament estable a Noruega. Ell també fa una cosa que fan bastants reis escandinaus en la transició aquesta, que és practicar la poligàmia, no? Ell continua casat amb Elisabet de Kiev, però també pren com a esposa una dona noble de Noruega... per estabilitzar una miqueta la situació, però la idea és aquesta, és convertir Noruega en un regne més modern, més connectat, etc. I per això també funda Oslo, vale? És el gran fundador de la ciutat d'Oslo. Una capital amb un port internacional per fer la rivalitat amb Dinamarca.
0: Molt bé, i com acaba aquesta guerra amb Dinamarca? Perquè dura 15 anys.
1: Clar. Molt ràpidament, aquesta guerra, com ja hem dit, és llarga. Hi ha moltes incursions, es cremen ports, segueixen ciutats. Bàsicament busca destruir el seu antic aliat, Svend Stridsson. I tot i guanyar grans batalles, com la batalla de Nissa el 1062, en cap moment aconsegueix acabar de conquerir el regne de Dinamarca. I és que el 1064, esgotats amb dos bàndols per una guerra de desgats que s'havia allargat durant anys, firmen la pau, i Harald renuncia formalment a les seves pretensions sobre el tron danès.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Bueno, de nou un altre... Deu ser l'ending de Vinland Saga, no? Perquè he reconegut el japonès.
1: Okay. És una cançó antiga noruega basada en un poema escàldic, no?, dedicat precisament a Harald Hardrada. No sé què collons diu, però és interessant. Buscant per YouTube m'ha sortit això.
0: Vale. Tenim a Harald com a rei de Noruega, ha firmat la pau amb Dinamarca, podríem acabar aquí la història, tothom a casa seva, paguem el llum, el sortir, tot bé. Però sabem que Harald encara la liarà perquè morirà intentant conquerir Anglaterra.
1: Correcte. Semblava que tot estava en calma, no? El 1064. Ella estava tranquil·leta amb la seva ciutat fundada recentment a Oslo, governant Noruega sense pretensions de Dinamarca, però, com que no pot estar-se quiet, Just després, la història li ofereix una de les seves grans oportunitats de la vida, que és que el 1066 se li presenta, bueno, i ell també força una miqueta, l'oportunitat d'ocupar el tron d'Anglaterra.
0: Vale, estem al famós 1066, l'Iniestazo, Stamford Bridge. I per què porta un rei de Noruega ja entrevet en anys, no?
1: Una miqueta. 50 anys, més o menys.
0: Bueno, ja a l'època, però amb una vida molt... 50 anys molt viscuts.
1: Molt viscuts.
0: Harald devia ser d'aquella gent que té 50 però aparenta 70.
1: O 80.
0: Ha portat una vida...
1: moguda.
0: Sí, rumbera. Per què decideix anar a un lloc on sembla que no pinta res, com és Anglaterra?
1: Doncs perquè veu una oportunitat, i ell és un pescador d'oportunitats.
0: Oh, que bonic.
1: Preciós. Però abans d'explicar-ho, m'agradaria recomanar dues coses.
0: Vinga.
1: La primera és un altre programa.
0: Sí? Mira, veus?
1: El 197, Stamford Bridge i Hastings, la cara i la creu del darrer rei anglosaxó, que no recordo si l'havia fet tu o l'Oliver.
0: No, jo.
1: El vas fer tu.
0: Sobre Harold Godwinson.
1: Molt interessant, és un programa molt interessant que explica moltes de les coses que ens deixarem pel camí en aquest programa. I, per altra banda, també recomanar una sèrie d'HBO... que es diu Rei i Conqueridor...
0: Que no va sobre Jaume I.
1: No va sobre Jaume I, va precisament sobre Guillem el Conqueridor, que és interpretat per en Jaime Lannister, que és en Jaime Lannister fent coses. La sèrie com a tal és una miqueta una merda, però bueno, està bé, perquè
0: vale,
1: descriu molt bé
0: aquest moment. Me l'has venut completament.
1: No, però val la pena. Jo és que m'ho foto tot. Llavors, tot això que està ambientat en aquestes èpoques i tal, doncs pues mira, jo me lo meto.
0: Vale, sí. Bueno, pues...
1: Som-hi.
0: Posats a ficar-se coses.
1: Exacte.
0: Jaime Lannister.
1: Sí, pec.
0: Molt bé, doncs com arribem a Anglaterra?
1: El 5 de gener del 1066, el rei d'Anglaterra, Eduard el Confessor, mor sense deixar un hereu directe. I això crea un buit de poder que esclata en una crisi successòria. Ja, en aquesta crisi successòria es presentaran tres pretendents. El primer és Harold Godwinson, el que anomenàvem abans, que és l'home més poderós, per dir-ho d'alguna manera, de la noblesa anglosaxona i que immediatament és coronat rei per l'assemblea de nobles, pel Witan. El segon pretendent és el duc de Normandia, que és Guillem, que serà Guillem el Conqueridor, que afirma que Eduard li havia promès el tron i que el mateix Godwinson li havia jurat fidelitat. Són els dos protagonistes del tapís de Bayeux. I el tercer pretendent serà el nostre protagonista, Harald Hardrada.
0: A veure... Si el programa d'avui, la vida de Harald Hardrada, és un Assassin's Creed, és un videojoc, això té una pinta a DLC total, no?
1: Forçaré,
0: com de, hem acabat forçaré. La història, tot acabat, necessitem rentabilitzar la inversió, anem a inventar-nos una història que no té res a veure amb el personatge, perquè realment, què hi pinta aquí Harald Hardrada? Quins drets legals sobre el ton anglès té?
1: A veure, ell diu que té unes reclamacions fidels per uns juraments que havia fet el rei Hardecanut, que no explicarem, però que, bàsicament, ell, com a hereu de Magnus el Bo, té dret sobre el tron d'Anglaterra. Però, bueno, que els seus arguments principals eren...
0: És que té un atxa i té ganes d'utilitzar-lo.
1: 300 vaixells i 10.000 veterans. Vull dir, aquests són els seus arguments.
0: Molt bé. Molt bé, doncs... I té algun suport, Anglaterra? O ell es planta ja... Vinga...
1: De fet, sempre inclouen, no?, un personatge que és el traïdor, no? Apareix un tal Tossig Godwinson, que és el germà de Harold Godwinson, que l'ajudarà, perquè es vol venjar del seu germà per uns motius que no explicarem, i l'ajuda, no?, a anar per sobre el terreny, dir, has d'anar aquí, has de parlar amb aquest, has d'agafar aquest camí, etc. I gràcies a aquest suport, doncs, aconseguirà que la conquesta vagi bastant ràpid.
0: Doncs pues vinga, va, envaïm Anglaterra. Que és...
1: Som-hi, envaïm Anglaterra.
0: Envaïm Anglaterra.
1: A l'agost del 1066 la flota desembarca al nord d'Anglaterra a través dels...
0: El mode fàcil seria envair França.
1: Sí.
0: El tutoria.
1: El mitjà és Anglaterra. Conquereixen el nord d'Anglaterra, tot va molt bé, arriben a la ciutat de York, l'utilitzen com a centre d'operacions, i en principi a Stamford Bridge hi havia d'haver un intercanvi d'hostatges, tributs, etc. Per tant, hi ha moltes victòries normandes, bueno, perdó, escandinaves, al nord d'Anglaterra, fins al moment de Stamford Bridge.
0: Molt bé, i tot això està anant molt ràpid, no? Però situem-nos. On és l'altre pretendent al tron? On és el Harold Godwinson en aquest moment?
1: Clar, mentre els escandinaus estan tenint victòries al nord, Harold Godwinson ha reunit tot l'exèrcit anglès al sud per aguantar la invasió de Guillem de Normandia. I quan s'entera que els nòrdics estan fent de les seves al nord, fa una marxa forçada de 300 quilòmetres cap al nord que ningú s'espera. Llavors, el que passa és que es troben a Stamford Bridge amb un exèrcit viking molt poc preparat per la batalla i els anglosaxons els aixafen. I els aixafen en una gran batalla que té un moment molt èpic en què el missatger anglès li promet al rei de Noruega 7 peus de terra anglesa, no? O potser una mica més, ja que diuen que és molt alt, oferint-li una tomba.
0: Una bonica tomba.
1: No? A Harold.
0: Entenc que no parlarem de la batalla de Stamford Bridge, no només perquè hem dedicat un programa, sinó perquè ens queden poquets minuts, però algú...
1: Sí.
0: Matem el personatge. Com
1: mor
0: Harold?
1: A la saga se'ns explica que el seu ímpetu, el seu vigor, està a punt de rebentar les línies angleses i sembla que la seva energia està a punt de vèncer el mur d'escuts dels anglesos i de girar la batalla, però de cop, mentre està brandant la seva espasa a dues mans, una fletxa li travessa el coll i el mata automàticament.
0: Li fa un Boromir.
1: Ah, correcte. Però Boromir no.

0: podrem citar, podem recomanar aquest tots programa. Els programes que ja hem recomanat. Saps? Ja anem sumant, és un suma i sigue.
1: Uau, meta-recomanacions, no?
0: Clar, clar, clar, clar.
1: Escolteu els programes que van recomanar en aquell programa.
0: Clar, clar, clar. I molaria molt pujar el vídeo a YouTube amb hipervincles als vídeos dels programes anteriors, de manera que tu, saps, vagis clicant...
1: Que la nostra cara gairebé no apareixi. Tots no, seran no, sí, els enllaços.
0: La nostra cara no té cap interès.
1: Perquè és el final de l'era vikinga. A veure, per moltes coses, però com bé sabeu, els canvis històrics no es produeixen de la nit al dia, per tant, no serà la mort d'aquest personatge un dia i de cop Europa es despertarà com una Europa nova, etc. Però sí que Harald Hardrada serveix com a personatge frontisa per entendre aquesta transició. Llavors canvien moltes coses, es feudalitzen els regnes escandinaus, s'emet moneda pròpia de cada regne, l'església cristiana hi arriba amb molta més força, i no en parlarem més, però Harald Hardrada és un personatge que pensa, no?, amb una mentalitat molt medieval, molt més del segle XI-XII, però té un cor viking, perquè mor fent la cosa més vikinga que pots fer.
0: La puti vuelta.
1: La puti vuelta cap a Anglaterra a intentar-la conquerir. Però també és una persona que medievalitza, feudalitza, no?, el regne de Noruega i canvia moltíssimes coses després de la seva mort.
0: Molt bé, doncs amb aquesta reflexió final tanquem el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta excel·lent biografia de Harald Hardrada. Moltes gràcies també al Carlos Lecea i al control tècnic per aguantar-nos. Us esperem una setmana més en un nou Portes de Troia.
2: Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Situació insòlita al casal d'avis de Can Manent, on demà passat dissabte se celebren eleccions per nomenar nova junta de l'entitat. Aquesta setmana, l'alcalde Rafa Navarro ha enviat als usuaris del centre un vídeo per WhatsApp convocant-los a una reunió informativa demà divendres a la tarda i alertant-los que si resultés elegida una de les candidatures, l'Ajuntament no els autoritzarà a gestionar l'entitat ni el local, que és de titularitat municipal. En declaracions a Premià Mèdia, Navarro assegura que l'Ajuntament dona tota la llibertat a l'entitat d'elegir la seva junta i nega que aquesta acció sigui una ingerència, però també afirma que el consistori ha de vetllar perquè un equipament municipal es gestioni amb la màxima netedat, i això obliga a examinar amb deteniment la integritat, diu, de les candidatures. Segons explica, una d'elles ha accedit a la contesa per mitjà de pràctiques molt tèrboles, entre altres coses, diu, mentides i amenaces.
2: Una entitat, com el casal d'avis de Can Manent, té tota la llibertat del món per convocar eleccions, per qui vulgui que es presenti, per fer diferents llistes. L'Ajuntament aquí ni entra ni surt. Ara, l'Ajuntament sí que ha de vetllar perquè les entitats estiguin composades per persones amb integritat. Si l'Ajuntament detecta i pot comprovar que eventualment alguna candidatura es presenten persones que han utilitzat l'amenaça, han utilitzat posar por a altres usuaris, han utilitzat la mentida, han manipulat temes, han amenaçat d'accions legals quan no estan legalment habilitats per fer-ho, l'Ajuntament, insisteixo, té tot el dret del món a preservar les seves instal·lacions i a preservar que una gestió d'un casal tan important com el casal de Can Manent caigui en bones mans. Però, en tot cas, no és cap ingerència, no és cap advertiment, és simplement una informació que vull deixar molt clar.
1: La nova junta rellevarà la que ha liderat fins ara la Mari Malbé, que ha renunciat al càrrec. De moment hi ha dues candidatures, segons ens ha explicat la presidenta sortint, però els estatuts permeten que se'n presenti.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
7: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
6: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
7: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
8: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui veure una dona xiular en un partit de bàsquet és una imatge habitual, però fa més de 50 anys les coses eren molt diferents. L'any 1974, una premianenca es convertia en la primera dona àrbitre del Col·legi Català de Bàsquet. Era la Marisa Nolasco. Abans de posar-se el xiulet al coll, però, ja havia viscut el bàsquet des de dins. Havia jugat a Premià i també a Mataró, i la seva entrada al món de l'arbitratge va arribar gairebé per casualitat.
2: Bueno, el bàsquet ha sigut una cosa que a mi sempre m'ha encantat. Vaig jugar, i quan llavors ja fas una mica així grandeta, que ja ho soc, doncs llavors una amistat meva que m'estimava molt em ve un dia i diu: Marisa, diu, t'he apuntat per ser àrbitre. I vaig dir: què m'has dit ara? Bueno, per no fer-te quedar malament ho faré. I la veritat és que vaig disfrutar molt. Va ser una època molt, molt maca, de veritat.
1: Però aquella nova etapa també significava entrar en un món on les dones encara no tenien el mateix espai que els homes. Nolasco va començar arbitrant partits femenins, però aviat va voler fer un pas més. Volia créixer com a àrbitre i sabia que, per aconseguir-ho, havia de dirigir també partits masculins.
2: Jo vaig agafar i va haver-hi un moment que el col·legi d'àrbits vaig dir que no volia... No pel Mataró, eh? Però equips de dones així de pobles com a Premià, amb molt de respecte, però protesten molt. I els homes protesten, però els domines més. I llavors vaig dir que volia homes per anar pujant, perquè si no et quedes molt parada. I com que era la primera, ho van consentir. I llavors vaig fer algun partit d'homes. El primer arbitratge mixte, que també es va fer aquí a Mataró, amb el senyor Mariner, l'àrbit internacional.
1: Ser la primera també volia dir haver de demostrar constantment que podia estar allà. La Marisa recorda especialment els consells del seu professor d'arbitratge, l'àrbitre internacional Vilagrassa. Una lliçó que encara avui resumeix la seva manera d'entendre l'arbitratge. L'àrbitre no és el protagonista, però quan ha de prendre una decisió, l'ha de prendre amb seguretat.
2: Què és el que a vegades els àrbits no fan? En tots els esports. L'àrbit no s'ha de notar que està al mig del camp. Tu no tens que ser protagonista, són els jugadors. Tens que passar despercebuda. I això t'ensenya molt, de veritat. Vull dir, perquè, no sé com dir-te, és com una manera de que et respectin, no? I quan pites una cosa, la tenies que pitar fort i segura. I ara, pues, també el mateix, vull dir, i donar explicacions. Jo m'havia donat, també havia fet fora a homes que em feien 3 metres, perquè jo sóc baixeta, eh? No pensis. I també venien en plan xuleta, però xuleta per xuleta... Les petitones ho són més.
1: I aquesta autoritat no sempre era fàcil d'exercir. L'any 1974, alguns jugadors no estaven acostumats a rebre ordres d'una dona i la Marisa explica que més d'una vegada va haver de deixar clar que a la pista qui manava era el reglament.
2: Per exemple, noies, n'hi havia noies que em coneixien i em volien protestar. Deia: mira, no em protestis perquè sé el que fas, sé com entres, vale? Però els homes, per exemple, jo em vaig trobar amb un del Poble Nou, que era el tot, i jo baixeta, i què passava? Que vaig pitar-li un parell de personals, els anava a pujar, i va fumar un cop amb un, i ho vaig fer fora. Ho vaig fer fora. Ha sigut l'única vegada que he tingut que sortir del camp amb els grisos, així de clar. Perquè ja deixava el cotxe ben lluny.
1: I en aquella època, la veritat és que les diferències no només eren a la pista, també ho eren coses tan bàsiques com la roba. Les àrbitres havien de portar faldilla, però per a la Marisa, aquella vestimenta no era compatible amb la feina que havia de fer. Córrer, ajupir-se, seguir les jugades i moure's per tota la pista no era fàcil amb una faldilla.
2: Bueno, van agafar i van dir: l'àrbitre amb faldes, i vaig dir: la cunyeta fregida, jo no em poso faldilla, perquè si vols fer la teva feina bé, t'has d'ajupir, has de mirar bé, tens que anar donant voltes, vull dir, no... Vaig posar pantalons, els mateixos que portaven els homes, que eren de color gris, perquè, a més, tenies que anar a comprar-ho en un lloc que els varien, que era el casco vell de Barcelona.
1: Els pantalons poden semblar avui una anècdota, però darrere d'aquell gest hi havia una idea molt més important: poder fer la seva feina en les mateixes condicions que els homes, i el respecte, explica, no es reclamava. Es guanyava a cada partit, decisió rere decisió.
2: Vaig anar a pitar un partit amistós, de primera, que hi havia el de la Cruz, és que era alt i una mica xulesco, no? I va agafar i em volia intimidar i vaig dir-li, escolta'm, o portes bé o fumo fora, eh?
1: Aquella manera de plantar-se davant dels jugadors resumeix bona part de la trajectòria de Marisa Nolasco. Va arribar a l'arbitratge quan les dones encara eren una excepció a la pista. Va arbitrar partits femenins, masculins i mixtos i va haver d'obrir-se camí en un món que encara no estava acostumat a veure una dona amb el xiulet. Però ella ho tenia clar. No es tractava de ser protagonista, es tractava de fer bé la feina.
2: Perquè tu fas el concert de pito i allà no hi ha qui es bellugui. Sí, de clar, vull dir, però no es tracta d'això. Es tracta de fer les coses bé i ben fetes. Vull dir, aquí aquest diari posa que el senyor Vilagrassa em va dir, Marisa, quan pitis una cosa, pita-la fort i segura, vale? Que es vegi que estàs segura del que fas. Segur que em vaig equivocar més d'una vegada. Però suposo que m'ho dispensaven. Suposo, no ho hauria fet tan malament, tampoc, vale?
1: Més de 50 anys després, aquella dona que va començar a xiular partits l'any 1974 continua sent una referència d'una generació que va haver d'obrir camí perquè d'altres poguessin venir darrere. La història de Marisa Nolasco és també la història d'una època del bàsquet català. Una història de xiulets, pistes, pantalons grisos i, sobretot, de respecte guanyat a cop de decisió.
3: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Festival de Titelles Firobi arriba enguany a la seva 30a edició. Del 16 al 18 d'octubre, Vilassar de Mar tornarà a omplir places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. L'edició del 30è aniversari reunirà 12 companyies i una programació amb propostes molt diverses. Entre els espectacles destacats hi ha Manual de la companyia Coriolis, una proposta adreçada al públic adult que es podrà veure dissabte al vespre al Teatre Ateneu. Per al públic familiar, el programa inclou espectacles com la Ossa Estelar, Mal de Closca, Companya o Elmer, l'elefant multicolor, a més de cercaviles i instal·lacions repartides per diferents espais del municipi. El festival també manté activitats tradicionals com la Fira d'Artesans i els tallers de la Sol, on els infants podran crear el seu propi titella. Els espectacles de carrer seran gratuïts, mentre que les propostes al Teatre Ateneu i a l'Escola Pérez Sala requeriran entrada.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Una operació pot generar pors i també dubtes, especialment quan qui ha de passar pel quiròfan és un infant. Per ajudar els més petits a entendre millor aquest procés, neix Avui m'operen, un conte creat per professionals de l'àmbit sanitari que ara busca fons per poder editar-lo i fer-lo arribar a les famílies. Avui en parlem amb l'Alba Parra, infermera de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés, i també amb Evelyn Segura, infermera coordinadora de la UCSIC, per conèixer com neix aquesta iniciativa que porta el conte i que fa també, doncs, aquesta aportació per fer-lo realitat. Bon dia, com esteu? Benvingudes.
3: Bon dia.
2: Primer de tot, i per situar-nos, d'on neix aquesta idea i com decidiu posar-la en marxa?
3: Doncs mira, la idea neix del dia a dia, de la nostra feina, de que ens adonem, perdó, que, bueno, que els infants, els pacients pediàtrics, doncs necessitaven un espai adequat a ells, ¿vale? Perquè la nostra unitat, la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés, la UCSI, que parlarem a partir d'ara dient UCSI, doncs està compartida amb adults. Llavors, quan els nens venien, ens adonàvem de que no era un espai molt adient per ells. I les famílies també notàvem que els hi faltava una mica d'informació, de saber com aniria tot el procés. I d'aquí va néixer la idea. Vam aprofitar que havíem de fer unes obres i de fer-nos una unitat nova per dir, ara és el moment, quan la facin nova, de buscar l'espai pels nens. Llavors, això es va dividir com en tres, diguéssim... Perdó, perquè estic una mica refredada. Llavors, ho vam dividir com en tres espais. El primer va ser la decoració de la zona que vam decidir que seria per ells, que està en un fenestrall molt gran, amb molta llum, i era pues, posar uns vinils a la paret i tal, perquè pues, fos una miqueta més adient. I després, la segona part era l'actuació voluntària d'un pallasso que es diu César, que ve el dia que els nens tenen intervenció i fa una mica de risoteràpia i els té una mica distrets abans d'entrar i també quan tornen. I la tercera part era el poder fer aquest conte, que la idea és que es doni a les consultes externes quan venen a que ja es decideix que s'han d'operar, perquè se'l puguin emportar a casa i ho puguin treballar amb la família, puguin llegir, saber com anirà tot el procés i bueno, rebaixar una mica la por i l'ansietat, no? L'angoixa que genera venir a un hospital, que és un entorn hostil, no? Pels crios i també per les famílies.
2: Evelyn, com està funcionant de moment el projecte, la campanya s'ha posat en marxa, com pot la gent participar-hi?
3: Bueno, a veure, de moment anem poc a poc, estem intentant fer una mica de campanya i, bueno, són donacions que poden ser particulars però també poden ser d'empreses, tenen unes avantatges a nivell fiscal i sobretot la publicitat que s'hi pot fer, perquè clar, es poden posar en la contraportada, no? El logo de l'empresa, i jo crec que és potser el que més ens interessa, que les empreses s'impliquin, no? Perquè a nivell particular tu pots fer una donació, però home, a les empreses penso que els interessa més. I, bueno, anem poquet a poc, estem fent, doncs, això, entrevistes, intentant fer una mica d'escampar la nostra idea per tenir l'ajuda que necessitem, perquè volem fer una primera edició de 500 contes, i això, doncs, hi ha un vídeo, perquè pels pacients una miqueta més grans, a partir dels 10-11 anys, doncs pensem que el conte ja queda una mica just, llavors amb un vídeo serà més visual. Per fer tot això necessitem uns 6.300 euros aproximadament per poder engegar.
2: Molt bé, molt bé. Alba, ara ens explicava l'Evelyn i deia una mica doncs, les pors que tenen doncs, els nens o també les famílies. Quines són les que vosaltres teniu més identificades doncs, que generen potser més dubte o que generen doncs, aquesta inseguretat, no? Que fa que potser els dies d'abans doncs, estigui la família o l'infant intranquil?
4: Bueno, al final, com deia la meva companya, és un lloc, l'hospital, una zona hostil, que no coneixen, moltes vegades fred, amb professionals que no coneixen, el circuit, llavors on bàsicament genera doncs, por de la separació entre els pares i els infants, i bueno, aquesta necessitat com de, ostres, què em faran, quines tècniques em faran. Llavors, a través del conte, a un personatge que hem creat explica tota la seva experiència el dia de la cirurgia i explica, parla tant de les emocions que viurà com els escenaris, les tècniques, els professionals que es trobarà al llarg de tot el circuit. Mm-hmm. I d'aquesta manera l'infant identifica doncs, totes aquestes emocions i tot el circuit i el coneix. Té com un primer tastet de com serà el dia de la cirurgia. Llavors, tot això, la feina comença a casa, llegint amb els pares i demés, i quan arriben, doncs ja, com a mínim reconeixen, ostres, sabia que ara em posaria una bateta, ara sé que em posaran una crema a la mà, ara, mm-hmm. i és, evidentment, és, bueno, és molt beneficiós pel nen i ja també per l'acompanyant, per la família, clar. Perquè també genera una sensació més de confiança, de tranquil·litat, i és molt, molt positiu.
2: Mm-hmm. Evelyn, ara esteu fent aquesta recaptació doncs, per fer realitat aquest projecte, però heu pogut fer ja alguna prova pilota amb alguna família, doncs potser no amb el llibre com el veurem acabat, però heu pogut posar a prova el text, les imatges una mica per veure doncs, l'eficàcia que tindria?
3: Sí, no ho hem fet així perquè, clar, això és molt més complicat quan un fa que li facin unes imatges, mm-hmm. doncs s'han de pagar uns drets, clar. Vull dir, no podem utilitzar clar. Aquest projecte que tenim fins que no tinguem els diners per pagar. Mm-hmm. Però, bueno, sí que ens hem adonat que si tu a la família la informes prèviament, el nen també sap prèviament que a vegades hi ha famílies que ja venen amb aquesta feina feta, el procés va tot molt millor, perquè estan més relaxats, el que explicava l'Alba. Vull dir, la informació en aquest sentit és un desaccelerador de l'estrès i de l'angoixa. Llavors, estem convençuts i sabem que en altres llocs també ja està funcionant, que un conte ajudarà moltíssim.
2: Clar. Alba, teniu experiències similars també d'altres llocs o us heu emmirallat també amb altres experiències que no són potser igual, però que sí guarden, doncs, alguna similitud?
4: Sí, bueno, ens hem fixat, la primera, abans de començar amb el projecte, vam veure els hospitals propers, com ho feien, i sí que vam trobar exemples d'altres centres, altres unitats on implementaven tècniques similars o semblants i havien tingut molt bons resultats, sí, sí. Mm-hmm. Fins i tot unes ulleres virtuals per ensenyar tot el procés, un conte, vull dir que sí, anem una mica tots de la mateixa línia, imagino. Sí,
2: molt bé.
4: Sí, sí.
2: També, Evelyn, suposo que això facilita també la feina dels professionals, no? El fet de que les famílies i els infants, quan venen, doncs ja hagin baixat una mica revolucions, no? I estigui
3: sí,
2: una
3: sí.
2: mica més tranquils.
3: Clar, estem parlant en tot moment dels protagonistes, que són els infants, però el procés d'humanització és per tothom, no només per l'usuari, que evidentment és el nostre objectiu, però pel personal sanitari també, perquè a nosaltres també ens angoixa veure els nens angoixats i les famílies angoixades. Llavors, quan tot rutlla i tothom està tranquil, tot és més fàcil. La recuperació també és millor de les anestèsies, dels dolors... És que està íntimament relacionat i hi ha mm-hmm. estudis que així ho diuen. Per tant, és molt eficaç.
2: Que bé. Sí, sí. Alba, el que sí que heu pogut posar ja a prova doncs és aquest espai que ens parlàveu doncs, amb aquests mm-hmm. vinils, amb aquest pallasso que també doncs, participa també de l'activitat. Quin resultat us està donant això, la part que ja heu pogut posar en pràctica? Mm.
4: Doncs, de fet, vam realitzar un estudi que vam fer una enquesta per valorar el grau de satisfacció del personal que està implicat en aquest circuit i va estar molt beneficiós perquè ja no només veure el nen que està més còmode, més relaxat, mm-hmm. sinó tu com a infermera, com a professional, pots fer la teva feina d'una manera més agradable perquè el nen està més tranquil, és més col·laborador en relació a realitzar les tècniques i de més, i l'enquesta va ser molt satisfactòria. Es va avaluar tant el tema de l'adaptació de l'espai, del box de l'UCSI, mm-hmm. com a la intervenció del César, del pallasso voluntari, i van tenir molts resultats.
2: Molt
4: sí,
2: bé.
4: Sí, sí.
2: Evelyn, quin pla us heu marcat doncs, per aconseguir aquests diners per poder fer el llibre?
3: A veure, nosaltres voldríem que fos el més aviat possible, perquè evidentment, contra abans comencem a facilitar aquest procés als infants, doncs millor. Però, bueno, no ens hem posat cap pla, si és que volem aconseguir els diners que necessitem per fer aquests 500 exemplars primers. Llavors, doncs, bueno, ho deixem obert i a veure com funciona.
2: Mm-hmm. Parlàvem d'empreses i de particulars. Qui ens estigui escoltant ara o veient, mm-hmm. com hi poden participar? Quin és el canal per arribar-hi?
4: Sí, doncs és una web que es diu dona.csdm.cat avuimoperen i en aquí poden accedir directament en el link per fer la donació. Ja dic, qui vulgui participar, si és una empresa i de més, sortiran a la contraportada i a la portada del llibre, vull dir que es farà menció, i així, cada exemplar, cada llibre són 12 euros aproximadament, i tot el projecte més o menys són uns 6.300, sí. Més o menys.
2: Molt bé. Doncs Evelyn i Alba, gràcies per estar avui amb nosaltres, per explicar-nos aquest projecte, que esperem que d'aquí unes setmanes o d'aquí uns mesos puguem explicar que s'ha fet realitat i que heu aconseguit aquests calés per poder tenir aquest llibre ja físicament. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: A l'antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Tot a punt per engegar el Campionat Absolut Territorial de Barcelona d'escacs. La seu del grup B Nord torna a ser Premià de Mar, així que el dilluns 19 d'octubre el Club d'Escacs L'Amistat serà l'anfitrió de les properes 8 jornades de competició. La primera es va suspendre pel temporal de pluja i s'haurà de veure si es recupera aquesta primera jornada. Les partides començaran a les 10 del matí i s'allarguen 4 hores. Un torneig per jugadors i jugadores amb llicència activa de la Federació Catalana. El públic pot anar a gaudir de l'espectacle i els escaquistes tindran trofeus i premis en metàl·lic.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Aquest setembre s'ha constituït el nou Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, un nou entramat de 6 hospitals i institucions de referència catalans de l'àmbit oncològic que a partir d'ara vol actuar de referent internacional en matèria d'assistència, investigació, docència i innovació. Entre les institucions que l'impulsen hi ha l'ICO, l'Institut Oncològic de Catalunya, del qual forma part l'Hospital Universitari de Mataró. El nou consorci cobreix les regions sanitàries Metropolitana Nord i Girona, la qual cosa equival a dir que abasta una població potencial de 2 milions de persones, segons explicava justament l'ICO fa uns dies. Neix amb la voluntat d'oferir una atenció oncològica més coordinada, equitativa i d'excel·lència, integrant l'assistència, la recerca, la innovació i la formació en una única estructura de cooperació. Tot plegat s'enmarca en els objectius del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer i de la Joint Action EUNET-CCC, que impulsa la creació d'una xarxa de centres integrals per garantir que abans de l'any 2030 el 90% dels pacients europeus tinguin atesos en organitzacions d'aquest tipus. L'oncòleg mèdic Ricard Masia en serà el director.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: Violet, let me see you dance, baby.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54, amb Anna Morgades Vall d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: No sabia que t'agradessin els musicals.
4: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
5: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: Aquest no ets tu.
2: No.

0: És el Gene Kelly.
1: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
3: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
2: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
3: Anem al teatre.
4: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así, verá.
4: Es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: Qué bonito.
2: Si us agrada el

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.